Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a IndieFels, a Ràdio Castelldefels. 1, 2...

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: La vida está llena de momentos mágicos, únicos e inolvidables. Y en Musicalia siempre encontrarás un tema y una canción que te lo recordará.
1: Avui, 17 de setembre de 2026, Musicalia inicia la seva temporada número 16. En el nostre programa, segurament el millor de la ràdio temàtica musical europea, la música es vesteix de gala i etiqueta, perquè la vida està plena de moments màgics, únics e inolvidables. I aquí sempre trobaràs una cançó o una melodia que t'ho recordarà. Amb Sebas Andrade al control tècnic, avui el Musicalia Top Hits d'avui, un servidor, Diego González, us presento la segona part del nostre programa dedicat a la música catalana. Cat Sons, segona part. Un nou recorregut per més cançons emblemàtiques, mítiques i transcendentals de la història de la música catalana i en català. Comencem amb tot un símbol de la nostra cultura. El 24 d'octubre de 1971, Pau Casals va rebre la Medalla de la Pau de l'ONU de mans de Liu Tan. En el seu discurs va pronunciar la històrica frase «I am catalán», per reivindicar la seva identitat i va recordar la tradició pacifista de Catalunya. Finalment, va interpretar al violoncel la nadala tradicional al cant dels ocells com a símbol de llibertat.

el pub. Publicada l'any 1967, Cançó de matinada va fer història en convertir-se en la primera cançó cantada en català que va assolir el número 1 de les llistes de vendes a tot Espanya. Joan Manuel Serrat signava així una de les primeres poètiques i grans obres d'art de la nova cançó que va marcar a tot un país. Un tema que va obrir les portes de les ràdios a la música en la nostra llengua, consolidant el noi del Poble Sec com la gran veu d'aquella generació.

sense cap mena de dubte, una de les composicions més belles i intenses de tot el cançoner d'en Lluís Jac. Amor particular, inclosa en el seu àlbum T'estimo, de 1984, aquesta peça és un agraïment etern i apassionat al seu públic per tots els anys d'estimació incondicional. Una balada imprescindible d'harmonia delicada que va esdevenir un clàssic instantani dels seus directes, demostrant la capacitat del cantautor empordanès per convertir sentiments privats en veritables himnes col·lectius.

0: L'any 1974, l'artista d'Alcoi, Ovidi Montllor, va publicar Homenatge a Teresa, aquesta joia costumista i emotiva dedicada a la senyora Teresa, un personatge real de la seva infantesa, un dels temes més emblemàtics i poètics de la cançó d'autor a la nostra llengua. Una peça plena de sensibilitat, ternura i memòria popular que retrata l'afecte pur d'un nen consolidant l'estil únic i compromès d'Ovidi en la història musical valenciana i catalana.
1: I que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenya a ballar, a cantar i a estimar.

ara de gran comprenc tot el que per tu sé i et llença un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa.

El grup de Santa Maria de Corçó, els Esquirols, va immortalitzar l'any 1980 Torna, torna, Serrallonga, peça clau del folk català, dedicada a la figura del mític bandoler Joan Sala Serrallonga. La cançó s'ha convertit en un autèntic himne popular transmès de generació en generació, amb una melodia tradicional contagiosa i una energia reivindicativa. La peça manté viu l'esperit d'una època on la música d'arrel tornava a omplir places i trobades col·lectives.

Inclosa en el seu disc Plou i fa sol de l'any 2001, Camins és el segon gran himne indiscutible de Sopa de Cabra. Una cançó sobre la vida, el futur i les eleccions personals que ha esdevingut una de les peces més cantades i recordades de la història del rock català. Amb la veu de Gerard Quintana, aquest tema es va convertir en la banda sonora de comiat per a tota una generació en moments de canvi.

publicada l'any 1990 dins del disc Quina nit, El tren de mitjanit, signada per Pep Sala i l'enyorat Carles Sabater, és un dels pilars fonamentals de Sau. Una composició plena de màgia, melancolia i energia rockera que continua totalment viva en el record col·lectiu. Un viatge nocturn, inoblidable, que capturava l'essència del rock dels 90 i que va consagrar la banda de capdamunt del panorama musical. Molta gent

apreciar un grup que va saber retratar com ningú l'humor, la ironia i la cultura popular, aquest va ser La Trinca. Amb Festa Major i Passi-ho bé, la formació va assignar un dels seus temes més coneguts i festius, convertit en el millor comiat i celebració popular. Amb el seu estil satíric inimitable, el trio d'Arenys de Mar va fer d'aquesta cançó del 1985 la sintonia indispensable per tancar qualsevol Festa Major amb un somriure.

L'any 2002, la banda mallorquina Antònia Font va publicar el seu disc homònim, encapçalat per aquesta joia pop de ritme contagiós i lletra surrealista. Alegria, un tema absolutament icònic que va marcar un abans i un després a la música balear i catalana. Amb les seves imatges poètiques i quotidianes, Joan Miquel Oliver i companyia van definir un so fresc, elegant i lluminós que va fascinar a la crítica i al públic.

0: de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi.
1: No... Els barcelonins Manel van revolucionar la música en català a finals dels 2000. L'any 2011, dins del seu aclamat disc 10.000 formes de mirar al mar, van llançar Benvolgut, una brillant composició pop que es va convertir ràpidament en un clàssic modern. Amb una lletra enginyosa sobre exparelles i una producció cuidada al mil·límetre, el grup va fer història liderant les llistes de vendes estatals.

el grup català Obrint Pas va marcar a tota una generació fusionant ska, rock i instruments tradicionals com la dolçaina. Publicada l'any 2004, La Flama és el seu himne més intergeneracional i vibrant, símbol d'energia i identitat. Un tema d'esperit indestructible que encenia les pistes i pavellons d'arreu del territori, convertint-se en la banda sonora indispensable del moviment festiu i combatent.

Chango va ser un dels grans fenòmens musicals de la dècada del 2010. Dins del seu àlbum El cor de la terra de 2017 van incloure Una lluna a l'aigua, una cançó festiva, plena de ritme i positivisme que va posar a ballar a milers de persones a tots els festivals. Fusionant sons del món, reggae i pop, el grup de Alter va crear una veritable cant a la vida que va batre rècords de reproduccions.

0: No estem fent merda facilona si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.
1: Des de Gandia, la formació Zo va irrompre amb molta força l'any 2014, gràcies a aquesta cançó. Fusionant rap, electrònica i vents, Estiu es va convertir de forma immediata en un fenomen viral i un dels grans temes de la música urbana en català. Amb la lírica potent d'en Panxo, aquesta composició va obrir un nou camí sonor que revolucionaria les festes i escenaris d'arreu.

publicat l'any 2018 dins de l'àlbum La Gran Vida, aquest tema de Búhos s'ha convertit en un autèntic rompepistes intergeneracional. Amb milions de reproduccions, Volcans és una de les cançons més festives i populars de la darrera dècada. Una melodia d'eufòria col·lectiva i vents potents que ha omplert concerts i que s'ha transformat en un clàssic modern infal·lible.

els usonencs o Casgrasses van signar l'any 2021 una de les cançons més emotives de tota la seva trajectòria. La gent que estimo, una preciosa col·laboració amb la cantant i trombonista Rita Pagès, guardonada als Premis Enderrock i convertida en una joia del pop contemporani. Amb una atmosfera delicada i una lletra plena de sensibilitat, aquest tema és una preciosa declaració d'agraïment cap a les persones que ens salven.

autèntic fenomen de masses que va fer història l'any 2023. El duet de Mataró, de Tietz, va revolucionar el panorama musical fusionant la sardana tradicional amb els ritmes urbans del reggaeton, guanyant múltiples premis enderrock amb una cançó icònica. Coti per Coti, un èxit descomunal sense precedents que va aconseguir apropar la dansa tradicional a milions de joves a les ràdios i

0: perdent la mirada.
1: Amb el seu estil mestís i encomanadís, Doctor Prats va publicar l'any 2018 aquesta cançó plena de missatge positiu i ritme. Caminem junt, un tema que convida a superar les adversitats i que s'ha consolidat com una peça imprescindible de la nostra escena contemporània. Amb la seva combinació d'electrònica i brass band, la cançó transmet una vitalitat radiant que contagia optimisme des de la primera nota.

I per tancar aquest Cançons segona part, per tot a l'alt, el duet de baix Figa Flowers, grans triomfadors de la nova onada urbana. L'any 2023 van publicar aquesta cançó fresca i addictiva que s'ha convertit en un autèntic fenomen i un número 1 indispensable. La Marina està morena, un clar exemple de la gran regeneració de la música catalana, tancant el programa amb l'energia més vibrant de l'actualitat. I fins aquí aquest Cançons segona part a Musicalia Top Hits. 18 noves cançons que formen part del nostre patrimoni cultural, des dels clàssics de sempre fins als sons més actuals del panorama musical. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Ràdio Castelldefels. Recordeu que teniu tots els nostres podcasts disponibles a la ràdio a la carta de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Comencem un nou dia, una nova setmana, dia de sol i temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a pràcticament tot arreu, fins als 35-36 a l'extrem sud de Catalunya. Avui amb un dia de sol i serà el dia més càlid de la setmana.
0: Nova victòria també de l'extrema dreta avui a unes eleccions regionals a Alemanya i rebregada històrica també de la CDU del canceller alemany Friedrich Merz. Els ultres d'Alternativa per Alemanya han guanyat a l'estat de Mecklenburg, tot i que aquest cop, en principi, no tindran majoria per governar. Els conservadors de la CDU han quedat per primer cop fora d'un parlament alemany on no arriben el 5% dels vots. Friedrich Merz.
2: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
3: Zwischen SPD und AfD.
0: La CDU, que també perdrà l'alcaldia de Berlín, en favor, en aquest cas, de l'esquerra. Corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs. Bon dia.
4: Bon dia. Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz a les eleccions regionals de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el partit no entra ni al Parlament. Tot i això, Merz vol continuar. A Berlín, l'esquerra radical entra per primer cop a l'alcaldia.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb el director del CIDOP, Pol Morillas, d'aquest auge de l'extrema dreta alemanya abans de les 9 del matí. I menys història han tingut també les eleccions al Parlament de Rússia. Enmig de denúncies dels partits de l'oposició, el partit de Vladimir Putin hauria obtingut una clara victòria. I aquí a casa nostra avui tornarem a parlar de Ceuta, perquè avui hi torna Feijó.
5: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad.
0: Això després de pujar el to contra la immigració des de Badalona aquest diumenge. Avui ens acompanyarà Feijó a la visita de la ciutat autònoma, acompanyat del líder també dels populars europeus, Manfred Weber. També hi serà avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Alba Gil, bon dia.
6: Bon dia. Feijó liderarà una delegació del PP europeu mentre que el ministre visitarà els allotjaments de migrants. I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
0: Hi ha una prevista dimecres i a partir de les 9 parlarem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre aquest nou avís que corre per les xarxes sobre una nova entrada massiva aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. I en temps d'agora també ens acompanyarà avui l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i parlarem amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina. Demà és quan el Tribunal Constitucional comença a abordar l'amnistia. Pot ser la penúltima casella abans del retorn de Carles Puigdemont.
7: That is my first intention when I arrive.
0: Això després de l'entrevista de l'expresident al The Sunday Times, en què ha explicat que el primer que farà quan torni és recórrer el país per analitzar com ha canviat en 9 anys i també per prendre-li el pols. Tot això aquest dilluns, en què tornarem a veure també a Carlos Mazón, l'expresident valencià, compareix a la comissió del Congrés que investiga la Dana, i parlant de retorns, ha tornat Mourinho. Mourinho de tota la vida.
8: Que jo pensava que encontrava una liga diferente de la liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la liga que he dejado aquí años atrás.
0: Monumental l'estripada del tècnic del Madrid contra els àrbitres després de perdre el derbi madrileny contra l'Atlètic. Ho analitzarem també a l'Hora Esportiva a partir de 12:15. I dilluns, 21 de setembre, també és el Dia Internacional de la Pau.
9: I am a Catalan. Today, a province of Spain.
0: I aquesta tarda al Congrés es farà per primer cop un homenatge al compositor i músic català. Serà a l'hemicicle i anirà a càrrec d'Iñaki Gabilondo i d'Anna Belén. Per cert, si és 21 de setembre, Núria Feliu hauria fet 85 anys.
10: Sou aquí els bons amics que jo estimo.

0: Aquesta manera tan simpàtica de convertir la música popular també en una música i una manera també de fer de país. També hi ha hagut altres versions de Núria Feliu fantàstiques, versions de cinema, com per exemple aquesta.
1: M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants,

0: són. No es fa cap...
1: I com oblidar-la, amb Tete Montoliu.
2: Gotes de pluja van caient damunt el meu cap i això a mi no m'agrada.
1: Aquesta és una versió també de cinema. Tete Montoliu és aquesta, mira.
2: Tu sempre igual, tu sempre igual, tu sempre igual.
1: Aquesta versió disco que va fer Núria Feliu de paraules, paraules, paraules.
2: No tens remei, no tens remei, no tens remei.
3: Tu m'has pres tots els sentits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: L'extrema dreta arrasa també a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre que els democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. Berlín, Jordi Regàs.
4: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerània Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als democratacristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sense sorpreses també a la Comissió Europea, en aquest cas Comissió Electoral Central Russa, que certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
2: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
1: Moscou, Cristina Solies.
6: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
7: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
6: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Emmanuel Macron prepara un pla de seguretat davant dels atacs de Rússia.
8: El president francès ha parlat a les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país. L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya, o un tren a la frontera entre Polònia i Rússia confirmen, sosté Macron, que la situació és greu. Ahir llegim al diari Ara que l'expolític canadenc Mikhail Ignatieff considera que, d'alguna manera, deia, ja està en curs una guerra mundial.
1: Avui en parlarem a partir de les 9 i a partir de 3 quarts de 9 amb el director del CIDOF i a partir de les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I a Ceuta, atenció, perquè Albert Núñez Feijóo torna avui cap allà amb una delegació del Partit Popular Europeu encapçalada pel seu president, Manfred Beba.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges.
1: Madrid, Alba Gil.
9: Feijóo aterra a Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de què acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ahir, en un acte, en aquest cas a Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
10: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
1: Mentrestant, Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i també de fer una oposició destructiva davant de la crisi de Ceuta.
11: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
8: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa del PSC organitzada cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortida al curs polític.
3: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
12: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
3: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre el terreny, més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
2: Igual que en les protestes anteriors, els manifestants van reclamar l'expulsió immediata dels migrants i més seguretat.
1: I a l'altre costat de la frontera de Ceuta, a Fenidec, estan pendents de la campanya electoral per les eleccions legislatives que es faran dimecres al Marroc.
8: La situació allà és tranquil·la, però les ferides pel que està passant a Ceuta estan obertes.
1: Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
13: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, als Estats Units, nou tiroteig dels ICE. En les últimes hores, un agent d'immigració del país ha disparat i ferit també, de gravetat, un home de 28 anys a Texas.
2: Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà, segons explica un testimoni a l'agència EFE. Un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. El congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei.
14: This is a pattern. It's a disturbing pattern. And it's got to stop.
2: Diu que el que està passant és una tendència preocupant i cal posar-hi fi. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent sobre els fets.
1: I Carles Puigdemont ja pensa a tornar de l'exili.
8: La setmana que comença el compte enrere per l'amnistia, l'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer el país per fer una immersió en la Catalunya d'avui.
1: Jordi Corbalan.
15: Feia mesos que Puigdemont no apareixia en públic i només parlava a les xarxes. Ara ha verbalitzat què farà si pot tornar, conscient que la Catalunya d'avui no és la mateixa que la del 2017.
16: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat.
17: Immersion, the reality.
15: Tot plegat quan comença la partida perquè el Suprem hagi d'acabar amnistiant els líders de l'1 d'octubre. Demà, el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, però segurament caldrà esperar fins al 6 d'octubre perquè la majoria progressista del Tribunal posi contra les cordes Llarena i Marchena. Si el Suprem acaba obeint el TC, haurà d'aixecar les ordres de detenció contra els exiliats, que podran tornar. Oriol Junqueras es podrà presentar a les eleccions. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, a partir de les 10, en parlarem a l'Àgora amb Jordi Pina, advocat de Jordi Turull. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies.
2: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per substracció de coure a Catalunya davant les 184 de tot l'any passat. Segons publica El País, el Ministeri es planteja ara la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
1: Aquest mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Barà, en cas del Tarragonès.
8: L'actuació s'emmarca en un dispositiu específic del cos per combatre aquests incidents de la xarxa ferroviària. Divendres es va produir un altre robatori de coure a l'estació de França de Barcelona, i això que s'ha reforçat la vigilància privada en aquest punt per controlar-ho.
1: D'aquesta qüestió en parlarem també a l'hora a partir de 11:15. I els Mossos busquen 5 homes, en aquest cas que van anar vestits de policia per segrestar suposadament un altre home a la P7.
2: Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes, vestits de negre amb vermella reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
1: I l'alcalde de Barcelona ha anunciat un front comú internacional en contra de l'especulació immobiliària.
8: Jaume Collboni ho ha anunciat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món.
1: Nova York, Oriol Serra.
18: Algunes de les grans ciutats del món han decidit unir forces per combatre l'especulació immobiliària en favor de l'accessibilitat a l'habitatge. La iniciativa global proposada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compta amb el suport de l'anfitrió de la cimera Urban 20, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, i segons el mateix Collboni, ja s'hi han afegit d'altres ciutats.
19: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
18: Està previst que el novembre se celebri a Barcelona la primera reunió a nivell tècnic per començar a establir les mesures concretes de la iniciativa. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Molt bon dia.
1: La primera. Mirar.

0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant i s'emporta el Premi del Públic al Festival de Toronto. Mentrestant, al Festival de Sant Sebastià també s'ha presentat la pel·lícula, que ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
1: La segona.

0: I Quimi Portet tanca una nova edició del Mercat de Música Viva que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vic. Els diversos concerts que s'han fet hi han passat més de 170.000 persones.
1: I la tercera?

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. El Barça sembla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut, que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dilluns 21 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Max, quan passaven 9 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, al barri del Poblenou de Barcelona, i l'Ona, amb 2 quilos 360 grams, a l'Hospital Arnau de Vilanova i la de Lleida. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem el dia més càlid de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, ja partint de valors molt alts. Aquesta hora amb 25 graus a Figueres, amb una mica de tramuntana calenta que està bufant. Al Masnou ja en tenen 24, a Reus 21, a Sort refresca una mica i en tenen 10. Avui s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, 35-36 a les zones més càlides del sud, amb un dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens poden anar creuant, i sembla que aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana, com a mínim fins dissabte que ve. Així que tenim una setmana de temps estable i estiuenc.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanoguera.
5: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
4: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
5: I a 11:45, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:22. I activem aquesta hora el satèl·lit. Arrenquem amb Nova York. Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solías. Privet, bon dia.
8: Privet.
0: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Comencem aquest recorregut pel món. Com dèiem, als Estats Units, on creix el temor d'una temporada d'huracans que podria ser especialment violenta. De moment, les previsions del temps adverteixen de la formació de tempestes tropicals violentes a la costa atlàntica. Oriol.
6: S'acosta una tardor complicada pel que fa als fenòmens meteorològics d'alta intensitat als Estats Units, concretament a la formació d'huracans potencials, i no ho fa per sorpresa. A la meitat sud de la costa est saben bé quines són les conseqüències d'una tempesta tropical. A l'Atlàntic s'ha intensificat la tempesta batejada com a Fai i ja fa setmanes que s'adverteix sobre l'amenaça del que es coneix com El Niño. Aquesta vegada, als Estats Units es parla d'un Super El Niño, actualment en desenvolupament enmig de l'oceà i avançant lentament cap al continent americà.
0: I parlant de sostenibilitat i de clima, durant aquest diumenge, a Brussel·les, no hi haurà circulat pràcticament cap cotxe. S'hi celebrava, Bruno, el Dia de la Mobilitat Sostenible.
10: Sí, Ricard, i a Brussel·les s'ho prenen tan a pit que directament prohibeixen la circulació de vehicles particulars. Si no tens una causa justificada, et multen. I això va deixar ahir escenes idíl·liques de carrers i avingudes plenes de gent i de famílies amunt i avall, passejant, fent esport o jugant. Una fotografia que avui dilluns ja s'ha esvaït. És dia laborable, tot es reactiva, i la gent, qui més qui menys, tornarà a agafar el cotxe per anar amunt i avall.
0: I ara saltem cap a Moscou perquè el 5G acaba d'aterrar a Rússia. El problema, Cristina, és que els ciutadans no ho notaran.
11: Sí, després d'anys prometent internet mòbil d'alta velocitat a milions de ciutadans, finalment el govern rus ha desplegat la xarxa 5G a 16 de les ciutats més importants del país. Ara, però, s'ha sabut que aquestes freqüències estan reservades per al Ministeri de Defensa i Roscosmos, la NASA russa, que també treballa en l'àmbit militar. A més, només un de cada 10 telèfons mòbils russos admeten el 5G. Tot plegat en un país on, a més, els talls d'internet són cada cop més freqüents amb l'excusa de combatre els drons ucraïnesos.
0: I acabem a Madrid, perquè avui és Dia Internacional de la Pau i ressonarà al Congrés dels Diputats el cant dels ocells i també, Tània, les paraules de Pau Casals.
12: A
7: Aquesta tarda a l'Hemicicle, un jove músic tornarà a tocar el violoncel original de Pau Casals. Serà en l'acte per commemorar el 155è aniversari del naixement del músic, un acte conduït per Ana Belén i Iñaki Gabilondo, on es recordaran moments com aquest.
8: I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world.
7: Una reivindicació de Catalunya com a nació que va fer en ple franquisme recollint la medalla de la pau de les Nacions Unides.
0: Doncs ara són les 6:25 i així tenim el món.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
15: Que l'any serien... 1, 2, 3...
14: Més de 2.400 euros.
15: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
14: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
18: I a partir de les 3,
19: l'espai de reflexió a la tertúlia.
20: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
21: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
20: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
17: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
23: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
19: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
24: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
19: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
25: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
26: Ara mateix, sí, sí.
19: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:28.

0: I ara amb els esports amb Robert Prat. El Madrid es despenja de la Lliga amb la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.
1: El Barça, que referma el seu lideratge, 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid, deixa el Madrid a 6 punts. L'equip de Mourinho va ser incapaç de guanyar davant un Atlètic de Madrid molt superior. Mourinho es va queixar de l'àrbitre, que va deixar el Madrid amb 10 jugadors gairebé tota la segona part, després de xiular un penal contra l'equip blanc.
2: Després hi ha un àrbitre que 41 anys no té internacionalització, pues no serà perquè és un gran àrbitre. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone contesta.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todo. Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, no va. No hay que pasar la línea.
1: A la segona divisió, el Sabadell guanya per 3 a un l'Oviedo, se situa en posicions de promoció a la primera divisió.
0: I el Joventut de Badalona guanya la Supercopa de bàsquet al Barça.
1: 101-87, primer títol dels verdinegres en 18 anys. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: I en motocross.
1: Daniela Guillem, 20 anys, nova campiona del món en motocross. Guillem Ferrés també s'ha proclamat campió en MX2, segona categoria del motocross. I Berta Ballant guanya el seu segon títol mundial de trial.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Llagostera, al Gironès, a les 7:35 minuts.
1: I es pondrà a les 7:48 minuts al vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Mollerussa, 13 graus, a Terrassa, 18, i a Ulldecona, 15.
0: I pel que fa al temps, la setmana comença amb temps estiuenc i sense previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, avui encara serà un dia més càlid que ahir i s'arribarà per sobre els 30-32 graus a gairebé tot arreu, per sobre els 35 a les zones més càlides del sud del país i aquesta situació es podria allargar pràcticament tota la setmana.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver retencions, sobretot a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha, això sí, alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona, que va 25 minuts tard.
0: Tot això avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer són dos, Alemanya i Rússia.
1: L'extrema dreta rasa també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre que els democristians del canceller Friedrich Merz s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional. A Rússia no hi ha hagut sorpreses i el partit de Vladimir Putin ha obtingut el 57,3% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
0: El segon, Ceuta.
2: Alberto Núñez Feijó torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar i a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants.
0: El tercer, amnistia.
1: Demà el Tribunal Constitucional començarà a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem a amnistiar-los de malversació. Ahir, en una entrevista, Carles Puigdemont afirmava que quan pugui tornar a Catalunya vol fer una immersió al país abans de decidir el seu futur polític.
0: El quart, coure.
2: El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, abans del país. Justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
0: El cinquè, Alzheimer.
1: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
0: I què més ens deixa la matinada, Pol Forada?
5: Bon dia. Doncs a Brussel·les, més enllà de la preocupació per Alemanya, continuen els gestos d'acostament amb el Canadà. En les últimes hores, el president francès Macron s'ha reunit amb el canadenc Carney a un arxipèlag francès que és a molts pocs quilòmetres de la costa canadenca de Terranova. Tots dos han apostat per continuar l'apropament de cara al futur.
0: I amb què van a dormir als Estats Units?
5: Doncs aquest dilluns es reuneixen Donald Trump i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, aprofitant que el president serà a la ciutat per l'Assemblea de l'ONU que arrenca demà. És la tercera reunió que tenen en l'últim any. Han estat trobades força cordials, tenint en compte que Trump l'havia arribat a qualificar com a comunista llunàtic.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb els preparatius de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump aquesta setmana a la Casa Blanca. A les hores prèvies s'han vist el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, amb el seu homòleg xinès, He Lifeng. Entre d'altres, han acordat noves reunions entre tots dos països per parlar de la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller alemany Friedrich Merz.
6: Que vota els extrems Alemanya en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia. La ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També avui en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, amb foto partida. D'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa i de l'altra, Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotografies calcades. A cada foto, un aplaudeix i l'altra aixeca la mà esquerra. I altres temes de portada, Ceuta i Rússia. El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
0: I a la premsa comarcal, males notícies al camp. La collita de blat de moro de Lleida ha començat amb uns rendiments desastrosos. Lara García.
7: El Segre explica que la collita de panís a Lleida s'ha hagut d'avançar 15 dies per la calor. La mala polinització per les altes temperatures s'ha sumat a la falta d'alternatives per controlar la plaga d'aranya roja. Com a resultat, els rendiments dels cultius han disminuït i els agricultors productors cullen pinyes de panís molt petites. Per evitar que hi hagi més pèrdues, els pagesos del sector consideren l'opció de canviar de cultiu en futures campanyes. A Girona, el Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe ha plegat aquest cap de setmana 80.000 visitants. Segons recull el diari de Girona, s'espera que generi un impacte econòmic a la ciutat de 40 milions d'euros. Aquesta desena edició ha estat la més multitudinària fins ara. I al diari de Tarragona llegim que els Mossos d'Esquadra no tornaran al recinte de les Gavarres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat modificar el conveni de cessió de la finca perquè la Generalitat destini exclusivament l'edifici als agents rurals.
0: I en esport, Robert Prat, el Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid.
8: A 6 punts després de la derrota 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, d'aquí diu que estan poc qualificats, el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que es proclama campió de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, un títol que arriba 18 anys després de sequera. Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén, nova campiona del món de motocross.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 43 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Després d'una temporada terrible a nivell de política internacional, finalment Donald Trump s'ha pogut apuntar un tanto victoriós. Aquest cap de setmana sabíem que els Estats Units ha arribat a un acord amb Dinamarca per controlar la seguretat de Groenlàndia. De moment, encara no coneixem els detalls del pacte, però el fet que s'assigni aquesta mateixa setmana a Nacions Unides resulta una garantia de salt endavant. Després d'entossudir-s'hi molt i de voler aplicar la doctrina Monroe a tota Amèrica, Trump ha aconseguit que els danesos renunciïn a comerciar els seus minerals i també a albergar bases militars a Groenlàndia en països forans a l'Aliança Atlàntica. De fet, segons el tractat que tenia amb Dinamarca del 1951, els Estats Units ja tenien prioritat per instal·lar bases a l'illa, però ara la presència militar s'espera més que creixent. Comptat i debatut, Trump no pot presumir d'expansionisme, però sí d'influència. El problema és que, de moment, Amiran no ho ha aconseguit i, en aquest cas, s'hi ha deixat muntanyes de dòlars.
1: Dos quarts i mig de 7 del matí.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a les eleccions alemanyes. L'extrema dreta ha tornat a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
2: Per primer cop a la història, els democristians desapareixen d'un parlament regional, el del land Mecklenburg-Pomerània Occidental, on s'ha imposat l'ultradreta. El canceller Merz admet el desastre després que la CDU hagi quedat per sota del 5% mínim necessari per poder tenir un escó. Tot i això, segueix.
11: Was jetzt zu tun ist...
12: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: A Berlín també ha perdut. En aquest cas ha guanyat l'esquerra de Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país.
1: Això a Alemanya, Rússia, sense sorpreses. La Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les legislatives del cap de setmana.
2: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Sergei Lavrov, cap de llista.
13: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
2: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats com el veto de candidats.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
2: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, en un acte a Badalona, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va insistir a proposar retirar la nacionalitat espanyola als nouvinguts que delinqueixin.
14: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
2: També des de Catalunya, en concret des de la Festa de la Rosa de Gavà, Pedro Sánchez acusava el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant aquesta crisi a Ceuta.
15: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
1: I aquest cap de setmana comença el compte enrere per l'amnistia.

0: passat 10 mesos des d'això.
1: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
0: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries.
3: L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per sancionar els propietaris i això ha indignat l'Associació d'Apartaments.
2: Girona, Fèlix Martín.
4: Dels 375 pisos turístics registrats a Girona, un centenar no ho han utilitzat aquest any ni una sola vegada. Això es revisarà i pot tenir conseqüències, concreta la regidora Caral Vila.
5: És a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar, i és això el que estem fent.
4: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics estan indignats per l'anunci i també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio justifiquen per què sovint no es fa ús d'aquest sistema. Explica Esther Soler.
6: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, i és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta, no està obrint amb les 10 targetes diferents.
4: Les multes més lleus per aquests casos van dels 125 als 600 euros. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc.
3: Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
2: Mònica Mas.
7: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
8: Un mestre i les meues neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic escrivint un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
7: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural la comencem avui parlant de cinema. Perquè La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, continua arrasant.
9: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant.
2: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Un premi més per a La Bola Negra, i aquest és molt rellevant perquè històricament catapulta cap als Oscars. Ja ho deia ahir Penélope Cruz a Catalunya Ràdio.
11: Van a passar muchas cosas con La Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día.
10: A Sant Sebastià han hagut de doblar la longitud de la catifa vermella per acollir tots els fans que volien saludar les estrelles del film, i l'ovació al final de la projecció de la premiera espanyola ha estat de traca. Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Divendres, La Bola Negra arriba a les sales de cinema catalanes. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Això a Vic. Montserrat,
9: Quimi Portet ha omplert la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva. Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició.
2: I això a Barcelona?
12: En la periferia brillante de una galàxia mediana en medio de...
9: Ha sigut el Festival B de Barcelona amb un rècord d'assistència amb 35.000 persones. Això són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte, al Parc del Fòrum. Hi han actuat aquesta que sentim, Maria Arnal, Muixca, Guitarrica de la Fuente, La Plazuela o Biznaga. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
2: Són 6:45 del matí. Torna Camí de Càveres a 3Cat, el podcast que recull històries de la pagesia i de les feines del camp al llarg de les estacions i que ara se centrarà a la tardor i l'hivern.
13: La castanya és un fruit absolutament de temporada.
9: Per exemple, en aquest capítol dedicat al cultiu de castanyes, anant al Montseny i també al mercat de Sant Antoni de Barcelona. El podcast és una iniciativa del ramader Marc August Muntanya i el fotoperiodista Martí Alvarez.

0: És a què defensa la necessitat de donar veu a la pagesia.
1: Una altra novetat, aquesta a la tele. Aquesta nit arriba a TV3 la sèrie Gènesi i sobre la revolució gastronòmica que es va viure al Bulli.
2: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en...
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner i tots dos han passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
3: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
4: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Passa un minut de 6:45 del matí perquè fa el temps. Avui tornarem a tenir un dia 100% estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, sí, les temperatures ens hi faran recordar altra vegada, amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 a les zones més càlides del sud. A aquesta hora tenim una mica de tramuntana, que bufa a la zona de l'Empordà, i això fa que en aquest sector la temperatura dispari per sobre ja dels 24-25 graus, per exemple, 25 graus a Portbou. També arriben els 24-25 en alguns trams de la costa central, com és habitual en aquesta època encara, els dies més càlids, i sí que refresca una mica més a l'interior. Amb un dia que serà assolellat, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, i sembla que aquesta situació de calma persistirà com a mínim fins divendres o dissabte d'aquesta setmana. La temperatura no serà tan alta, però sí que es mantindrà clarament per la banda alta.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
6: Doncs pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès talla dos carrils i provoca aquesta hora 4 quilòmetres d'aturades en sentit sud i també hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la litoral i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona sobre el previst, però hi ha alguns retards a Rodalies, com per exemple el del primer tren de l'R11 que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i circula 25 minuts tard.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
9: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, els suposa quasi un 300, un 400% d'increment en el preu i, a més, doncs, el problema aquest del transport per arribar fins allà.
8: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
7: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La setmana comença amb un descens del preu del petroli. El barril de Brent baixa més d'un 2% fins als 101 dòlars. Això fa que els mercats oberts aquesta hora, els asiàtics, operin en verd. La borsa de Tòquio creix un 1,40% i la de Hong Kong prop d'un 0,5%. Pel que fa a les borses europees, divendres van tancar amb retallades. L'IBEX 35 va perdre un 1,60% i avui obrirà des dels 19.500 punts. A Wall Street, el Dow Jones també va tancar a la setmana amb retallades, però el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va recollir beneficis de les empreses d'intel·ligència artificial i va repuntar un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
11: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
12: Doncs jo només sento la carretera.
11: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions.
14: en 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: A Barcelona saludem Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia.
1: I des de Girona, Núria Paraire, bon dia.
19: Bon dia.
1: Comencem a les comarques tarragonines perquè l'Audiència de Tarragona ha de decidir avui si trasllada el cas Montoro a Madrid o manté el procés d'instrucció Tarragona, Ricard.
16: Sí, aquest és el cas que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoró, per impulsar suposats canvis il·legals i rebaixes fiscals a empreses gasistes a canvi de comissions. Hi ha prop d'una trentena d'investigats. La instrucció es fa a Tarragona perquè l'origen de tot plegat està relacionat amb uns correus electrònics que els Mossos van trobar a la seu de la multinacional gasista Messer, al Morella, al Tarragonès. Les defenses fa temps que demanen el trasllat de la investigació a Madrid. El jutge, Rubén Rus, va refusar aquesta petició a l'abril. A veure què passa avui.
1: Saltem a Lleida. Avui es parlarà sobre seguretat i civisme perquè celebrarà una junta de seguretat que s'ha hagut d'avançar, Júlia.
17: Així és, una junta de seguretat on participarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on hi van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets que van deixar 6 ferits.
1: La intel·ligència artificial serà avui la protagonista a Barcelona, Marc.
18: Sí, s'hi celebra a partir de les 10 la primera Cloud Community House d'Europa, que és, doncs, una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial d'Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc, com no podia ser d'altra manera, al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
1: I acabem a les comarques gironines. La Fira Internacional de Ciclisme, Sea Otter, ha arribat als 80.000 visitants. Núria.
20: Doncs sí, aquesta gran fira que inclou proves esportives arriba als 10 anys a Girona i ha estat la més multitudinària tant en visitants com en participants en les curses. Els organitzadors ja feien bones previsions, però ens asseguren que la sort i el bon temps els han acompanyat per aconseguir una edició rodona. L'any que ve ja està previst que es torni a fer a Girona, però de cara al futur no ho asseguren perquè alerten que necessitaran més espai per a la fira.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
22: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. José Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet, el Barça 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
1: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
23: Ja el tenim aquí. José Mourinho ha tornat i amb ell les fotos i els papers a la sala de premsa per queixar-se dels àrbitres. Quan el portuguès veu que no pot guanyar el camp, intenta fer-ho a les rodes de premsa, com ja li va dir Guardiola fa uns anys. I és la millor notícia pels culers. Som on érem el 2010. Un Barça superior i un Madrid frustrat. Però aquesta és una tàctica que fins i tot els seus, la premsa de Madrid, la comencen a veure antiga i ja no li compren del tot.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
24: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Amb un horari nou.
26: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
24: Catalunya nit.
27: Un informatiu en profunditat.
26: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
24: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Amb horari nou.
27: De 9 del vespre a 11 de la nit.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
30: Per què?
29: Tres bessones? Bessones són dues!
30: Ah.
29: Tres són trigèmines!
30: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
29: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
31: Sí, és veritat, això?
30: És veritat, és veritat, té raó.
29: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
28: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Cugat.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A partir de les 9 conversarem sobre Ceuta amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i connectarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Marroc, Nando Zanoguera.
4: Després entrevistarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i amb l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, abordarem la setmana en què el Tribunal Constitucional debat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
3: A 11:15 ens preguntarem què es pot fer per combatre el degoteig de casos de robatoris de coure que afecten la xarxa ferroviària.
4: I a 12:15, Àgora Esportiva, comentarem un nou mal perdre de José Mourinho en la derrota del Madrid contra l'Atlètic, que el deixa a 6 punts del Barça.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat de la televisió, Mariola Cubells, avui sobre les tertúlies de televisió d'aquest cap de setmana després de fer-se públiques les manipulacions sobre les llistes d'espera als hospitals de Madrid.
5: Surt la notícia de la manipulació de les llistes d'espera a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, responsabilitat del govern del PP Díaz Ayuso, però el cap de setmana les tertúlies televisives converteixen en protagonista al cirurgià a qui el PP acusa falsament de ser el responsable de la manipulació, quan el que ha fet ha sigut denunciar-ho. I el colmo és veure a una exdiputada del PP, com Noelia Núñez, que va haver de dimitir per mentidera com a reina dels platós contra el metge.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'estrena d'una de les grans apostes televisives de la temporada, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Gènesi.
6: Molta atenció, un retrat magnètic de l'ascens de Ferran Adrià i la revolució del bulli fins a convertir-se en el referent gastronòmic mundial que coneixem avui. Amb un Miquel Fernández que es llueix a gust en la pell del cuiner català des de la seva joventut, tot i el repte, i amb qui descobrim les interioritats de la creació i les cabòries genials del xef, que no només ha avalat Gènesi, sinó que l'ha definida com la millor sèrie de gastronomia que s'ha fet mai. Tindrà un total de 6 capítols i els dos primers s'estrenen avui en exclusiva a 3CAT. Més endavant, Netflix s'encarregarà de distribuir-la internacionalment.
1: I què deien els altres divendres, Jovany?
7: Divendres vam tenir novetats sobre el cas Endic. Novetats que el Ricard Ostrell ens va explicar amb una onomatopeia.
8: I que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum!
7: Precisament com que era divendres, vam notar certa dispersió a l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
9: S'havia d'estrenar el juliol del 2023,
10: entre els quals el de 3CAT.
7: I ara et faré una pregunta, Josep Marrón.
8: Ai, Josep. Marrón.
7: Ramon. Però amb el que vam gaudir de veritat, divendres va ser amb el nou hit de l'exconseller Ramon Tremosa, Viva la vida, de Coldplay.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, bon dia, Lluís.
0: Quines cançons despertes avui.
1: Avui amb la música de George Michael i I Want Your Sex. I és que tal dia com avui, un 21 de setembre, però de l'any 1998, Bill Clinton va testificar davant el gran jurat nord-americà sobre les seves relacions amb Mònica Lewinsky. Durant la seva compareixença, Clinton va reconèixer haver tingut una relació inapropiada o inadequada amb Lewinsky, un fet que, posteriorment, el va conduir a procediments polítics i a un impeachment al Congrés dels Estats Units, del qual, finalment, va ser absolt pel Senat.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Ceuta tornarà a ser el centre de la política espanyola i també europea en el seu afany per internacionalitzar aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma acompanyat del líder dels populars europeus, Manfred Weber. Alba Gil.
1: Feijóo aterra Ceuta per quarta vegada des que va esclatar la crisi i ho fa ara amb la plana major del PP europeu en una estratègia per internacionalitzar la situació que viu la ciutat autònoma. Els populars busquen europeïtzar el problema saudí i evidenciar la inacció de que acusen el govern espanyol. Qui també hi serà per quarta vegada és Fernando Grande Marlaska. El ministre de l'Interior té previst visitar els centres d'acollida de migrants i diferents unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil en ple xoc polític amb el president de la ciutat autònoma i amb milers de persones encara malvivint als carrers. L'executiu vol demostrar que té el bou agafat per les banyes i ha desplegat també una campanya a les xarxes socials per desincentivar les entrades irregulars. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I és que fa dies que corren per xarxes missatges animant a una nova entrada massiva demà passat, dimecres, coincidint en aquest cas amb les eleccions al Marroc, pel Foradada.
2: Diversos mitjans marroquins, incloent-hi alguns de la corda de partits governamentals, com l'Opinión, alerten que en els últims dies han corregut crides a una nova entrada massiva. Fins i tot l'ambaixada espanyola Rabat havia avisat el govern marroquí i aquest cap de setmana, com deia l'Alba, s'ha publicat a les xarxes, aquesta ambaixada, diversos missatges en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta i Melilla no dona dret a accedir a la península, tampoc a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa.
0: I una de les coses que subratllaven també els informes policials de finals de juliol era aquesta passivitat de la policia del Marroc. Ara, a l'altra banda de la frontera, el desplegament de tropes és evident. La situació, això sí, es manté tranquil·la. Ha enviat especial a Fenidec, al Marroc, Nando Zanoguera.
3: La zona fronterera de Fenidec està ple d'hotels, restaurants i botigues, però la seva activitat és discreta. Un comerciant que no vol parlar al micròfon diu que les coses des de la Covid van a pitjor, però ell manté negocis a Ceuta i aquí, i aquests dies pot circular sense problemes entre les dues ciutats. El tràfic fronterer cap al Tarajal és tranquil, però hi ha controls de la policia marroquina gairebé a cada rotonda i a sobre de les muntanyes pròximes a la ciutat autònoma. Un altre venedor d'una botiga d'esports es mostra imatges de com es va col·lapsar la ciutat el 30 de juliol, però no vol opinar. Això és una cosa entre el Marroc i Espanya, diu. Nosaltres, el poble, no en sabem res. Des de Fenidec, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 parlarem amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per saber fins a quin punt preocupa el que pugui passar dimecres. I també parlarem dels aldarulls que hi ha hagut a Ceuta les últimes hores.
2: I aquesta vegada no han tingut a veure directament amb els immigrants. La policia ha hagut, fins i tot, ara ho sentíem, de disparar trets a l'aire per dispersar un grup de ceutís que protestaven contra l'arribada d'una associació navarresa, Negu Gorriak, que es diu Dreta Sostre. Els acusaven de ser, deien, radicals, proetarres i d'anar a trencar-hi la convivència.
0: Probablement Feijóo serà rebut diferent avui a Ceuta. Això després d'haver portat a Catalunya el seu pols amb Pedro Sánchez.
2: El líder del PP des de Badalona aquest diumenge es comprometia a endurir les condicions per aconseguir la nacionalitat espanyola.
4: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Atacava Feijóo des de Badalona i responia Pedro Sánchez des de Gavà.
5: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del matí amb Sara González, Antoni Bolaño, Aitor Arriaga i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 21 de setembre, comencem el dia amb 8 graus a Camprodon, 13 graus a Mollerussa, 14 a l'Espluga de Francolí, que contrasten amb els 25 que hi ha a Figueres o 24 de Barcelona. Bufa una mica de tramuntana a l'Empordà, això és el que ha fet pujar la temperatura tant en aquest sector del nord-est. A la resta, encara valors moderats, a l'espera que al migdia arribin amb facilitat els 30 o 32 graus i fins als 35 graus al sud de Catalunya. Serà un dia estiuenc amb sol i algunes capes de núvols prims. I sembla que aquest tipus de temps s'allargarà bona part de la setmana.
8: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, carreteres, ens despertem amb un accident a la P7 que provoca 4 quilòmetres de cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, perquè en aquest punt només hi ha un carril obert. A la mateixa P7 hi ha un altre accident a l'Ampolla en direcció a Tarragona i cua també als punts habituals de les rondes de Barcelona.
0: Informen Eloi Cordomí i Mireia Sala. Són les 7 i 5. I aquesta la repassem el que cal saber d'aquest dilluns 21 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Francesc Soler, bon dia.
10: Bon dia.
0: I Lara García, bon dia.
11: Bon dia.
0: Patacada.
11: Alemanya, de la CDU del canceller Friedrich Merz. Els democristians s'ensorren i per primer cop queden fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg, Pomerania Occidental. L'extrema dreta ha tornat a arrasar.
12: La CDU de Friedrich Merz queda fora del parlament regional de Mecklenburg, Pomerania Occidental i deixa el canceller en una situació molt delicada. Pèssim balanç per als demòcrates cristians, que també perden l'alcaldia de Berlín a mans de l'esquerra radical de Die Linke. Merz, tot i això, abans de confirmar-se que el seu partit no entrava a Mecklenburg, confirmava que ell continua.
13: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
12: Avui caldrà veure si el suport de la direcció del partit es manté. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense sorpreses.
14: A Rússia, la Comissió Electoral Central certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
15: Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, molt per davant de la resta de partits.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
16: El cap de llista de Rússia Unida, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
17: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
16: L'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, traves al vot amb papereta per afavorir el vot electrònic, que és més opac, o el veto de candidats. Fins i tot el Partit Comunista ha denunciat que aquest joc brut del Kremlin el recorda als convulsos anys 90. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, a França, pla de seguretat.
14: El que prepara Emmanuel Macron davant dels atacs de Rússia. El president francès ha parlat en les últimes hores d'amenaça híbrida. Creu que s'ha intensificat i vol protegir les infraestructures crítiques del país.
18: L'intent d'atac amb drons sobre l'aeroport de Leipzig, Alemanya o en un tren a la frontera entre Polònia i Ucraïna confirmen, segons Macron, que la situació és greu.
0: Avui en parlarem a partir de 8:45 amb el director del CIDOB, Pol Morillas, i també amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. I compte enrere.
15: Per l'amnistia, demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara, el de Jordi Turull, encara que segurament caldrà esperar fins a l'octubre. Carles Puigdemont ja pensa tornar a Catalunya.
14: L'expresident ha explicat a la premsa britànica que vol recórrer al país per fer una immersió en la Catalunya d'avui. Feia mesos que no apareixia en públic, però hi va parlar a The Sunday Times.
19: Olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país. Immersion, the reality,
0: the touch again. Gestos.
14: Els de Pedro Sánchez cap a Catalunya i la Festa de la Rosa a Gavà, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític.
20: Pedro Sánchez sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
21: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
20: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic capaç de frenar l'onada reaccionària.
22: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
20: Des de Gavà, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Endurir penes.
15: Pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies, el Ministeri de Transports ho té entre cella i cella. Segons publica El País, el Ministeri es planteja la reforma del Codi Penal que castiga els robatoris amb força per incloure-hi agreujants quan es tracti de cable o altres elements de la infraestructura ferroviària.
14: Fins a l'agost, Adif ha presentat 229 denúncies per robatori de coure a Catalunya davant les 184 a tot l'any passat. Aquest matí mateix cap de setmana, els Mossos van detenir la matinada de dissabte 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès.
0: I avui tothom parla del segrest a l'AP7.
18: Els Mossos busquen 5 homes que van vestir-se de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental.
15: Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi, i la policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Contra l'ampliació dels aeroports.
14: Milers de persones es van manifestar ahir a Barcelona, Palma i Eivissa per alertar de les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori.
18: A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port van sortir al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Osete, portaveu de Zero Port.
1: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
15: Aquest estiu les Illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena preveuen 1.000 milions d'euros d'inversió per augmentar encara més aquestes xifres els pròxims 4 anys.
0: Carlos Mazón.
14: L'expresident de la Generalitat Valenciana torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana. Ho fa després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció.
0: València, Marta García.
9: Han passat 10 mesos des de so.
10: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
9: És la primera compareixença de Carlos Mazón davant la Comissió del Congrés el 17 de novembre del 2025, on es va desentendre de la gestió de la Dana. Avui torna després d'aquest escrit dirigit a la magistrada Núria Ruiz Tobarra, que qüestiona obertament l'argumentari de Mazón. Considera que les afirmacions de l'expresident valencià impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta. Avui s'espera un Mazón novament a la defensiva en una comissió on també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Marta García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alzheimer.
18: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre algun factor de risc. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys, 150.000 a Catalunya.
23: La dieta, l'exercici físic, estudiar, socialitzar o tractar-se la sordesa són alguns d'aquests factors, 14 en total, que es poden fomentar per evitar o retardar l'Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments promocionin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb aquesta malaltia continuïn actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
24: Un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuls de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
23: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat ha tornat.
25: José Mourinho, el tècnic del Madrid, carregat durament contra els àrbitres. Després de la derrota per 2 a 1 al camp de l'Atlètic de Madrid, l'equip blanc es va quedar amb 10 jugadors tota la segona part, després d'un penal amb expulsió de Hudson.
26: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. S'hi han equivocat.
25: El Barça li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid, 6 al Madrid, el Sabadell en llocs d'ascens a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo.
0: Qui juga, qui guanya?
25: La Penya torna a guanyar un títol després de 18 anys la Supercopa de Bàsquet davant el Barça per 101-87. Juan el Morales, president del Joventut de Badalona.
27: Hem tingut moments molt, molt, molt difícils, crítics, diria jo, dramàtics, fins i tot, però guanyar molt, i avui estem molt, molt contents, molt contents. A més, crec que ha estat molt merescut, tant ahir com avui, hem jugat molt, molt i molt bé.
0: Un minut, serà un quart de 8 del matí, anem al quiosc.
28: Doncs a aquesta hora us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya.
28: Escolta'm, et veig molt tranquil. On hi hauria d'haver revistes, estàs tu aquí assegudet.
29: Mira, Marta, tinc que prendre calma perquè la setmana és llarga i estem de dilluns, per tant, a poc a poc.
28: Doncs a poc a poc, mentrestant, repassem les portades d'avui, centrades sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya. El País explica ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes, mentre que La Vanguardia explica que per primera vegada la CDU desapareix d'un land. L'Ara també dedica la portada a Alemanya i parlen directament de desfeta. En les portades d'avui també hi veiem les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. El periòdico és el diari que més s'hi exté i titula Pugna des de Catalunya. A sota hi veiem una fotografia partida, a l'esquerra Sánchez i Illa a la festa de la Rosa Gavà i a la dreta Alejandro Fernández i Feijóo a Badalona. En totes dues fotografies un dels dos aplaudeix i l'altre aixeca la mà per saludar. Altres temes de portada d'avui, Ceuta i Rússia, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives i La Vanguardia que Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, acompanyat, això sí, d'una fotografia on veiem gent recomptant vots d'una urna enorme sota un quadre de Vladimir Putin.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Mollà, 19 a Sant Pol de Mar i també 19 a Cornellà. Carreteres, Mireia Sala.
5: Retencions a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud per un accident. Cua a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i aturades als punts habituals de la Ronda del Litoral, la C58, la 2 i la B23.
15: L'Ajuntament de Barcelona obre 4 noves unitats de memòria en centres d'atenció primària de Gràcia per atendre persones que estan en fases inicials del deteriorament cognitiu.
6: Us ho expliquem avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer.
15: Montse Mir.
7: Aquestes unitats ofereixen un programa continuat on es treballen diferents funcions cognitives amb l'objectiu de retardar la progressió de les malalties. Es fan sessions setmanals d'una hora i mitja i cada unitat disposa de 15 places anuals que gestionen amb derivacions des dels centres d'atenció primària. Les sessions han començat al setembre i s'acabaran pel juny. En total, Barcelona compta ara amb 9 unitats de memòria que poden atendre 165 persones cada any. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. Detinguts dos lladres de botigues del barri del Poble Nou de Barcelona.
18: Entre tots dos sumen més de 100 antecedents.
15: Maite Curto.
8: Els Mossos els atribueixen 4 robatoris amb força en comerços del Poble Nou durant el mes d'agost. Forçaven les entrades als establiments amb el mètode de la palanca i un cop a l'interior s'enduien diners, caixes enregistradores i objectes de valor. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, relacionats amb fets similars. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància se'ls va poder identificar. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
15: El Vallès ja ha acabat l'ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu.
11: S'ha fet després d'aprovar un document amb accions per a l'emergència habitacional que demà presentaran a l'alcalde.
18: Hi han estat 3 dies i 3 nits, concretament en la sala de plens.
15: I a la Roca, presó provisional sense fiança per l'intern vinculat amb la mort del seu company de cel·la.
11: L'agressió es va produir de nit i sense arma blanca, 4 camins. Tot plegat, ho llegim al 9-9.
15: El Bages Castellnou prepara una gran renovació de la zona esportiva.
18: L'Ajuntament construirà una graderia al camp de futbol, un local social, 3 pistes de pàdel i una zona enjardinada.
11: Segons explica el Regió 7, comptarà una inversió subvencionada d'1 milió d'euros.
15: I a l'Alt Penedès relleu al capdavant de l'alcaldia de Mediona.
18: Vora 20 anys després, Aida Batet prendrà el relleu de Cervant Casas del PSC. El ple es farà aviat, segons explica l'Eix Diari.
15: I cultura. Avui es presenta Codi Gaudí, l'experiència inèdita. És la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina. Es presenta a 11:15 del matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Passen 4 minuts, 7:45. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 83.473, 83473, de la sèrie 48, 048.
4: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
13: No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre.
14: Davallada històrica de la CDU de Friedrich Merz, on el partit no entra ni al Parlament.
16: El cap de llista de Rússia Unida, Sergei Lavrov, considera que aquesta victòria incontestable és un aval del poble rus a l'estratègia de Putin.
17: España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
19: I mentre milers de persones continuen dormint al ras, l'executiu ha llançat una campanya per desincentivar noves entrades irregulars.
20: Yo pensaba que encontraba una liga diferente de la liga que yo he dejado. Me han dicho que no.
21: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Democristians.
15: Són els integrants d'un moviment polític que tradicionalment combina els valors del cristianisme amb els mecanismes de la democràcia liberal i l'estat del benestar. La CDU Alemanya, que s'ha enfonsat a les eleccions regionals d'ahir, és una de les formacions democristianes més importants d'Europa. També ho era la italiana DICI, amb Giulio Andreotti al capdavant, fins que va desaparèixer. O la catalana, Unió Democràtica de Josep Antoni Duran i Lleida, també desapareguda. Correrà la mateixa sort la formació d'Adenauer, Kohl i Merkel?
0: I de democristians a Aliança Global.
15: És un pacte d'unió entre persones, grups, organitzacions o estats per aconseguir un objectiu comú o defensar interessos compartits. Jaume Collboni va instar ahir els alcaldes de les grans ciutats del món a crear una aliança global per impulsar l'accés a l'habitatge assequible seguint la proposta de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Per tant, una aliança ben diferent de la d'Oriols.
0: Memòries.
15: Gènere literari d'origen autobiogràfic en què l'autor explica fets, experiències i vivències reals que ha viscut com a protagonista o com a testimoni directe. Joan Carles I va rebre ahir un nou premi a París per Reconciliació, les memòries que li ha escrit Laurens Debré. Diu l'emèrit que el llibre el situa entre els homes que han decidit parlar en lloc de guardar silenci. Encara que, sincerament, crec que val més pel que calla, 23F, Fortuna a l'exterior, etc., que pel que parla.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 229.
22: Són les denúncies per robatori de coure a Catalunya que ha presentat Adif des de l'agost. El Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos, sobretot a Rodalies. L'any passat van ser 184 denúncies en tot l'any.
0: 67.000 milions.
22: Són els diners que podria mobilitzar Espanya en els propers 4 anys amb inversions en centres de dades. És un càlcul de Spain DC, la patronal del sector. Tecnològiques i fons immobiliaris estan posant en marxa desenes de projectes, però la regulació que prepara el govern espanyol en podria estroncar més d'un.
0: 30.000.
22: Són les persones que van manifestar-se ahir a Barcelona en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències que tenen aquests projectes en l'àmbit social i sobre el territori. Van ser convocades per la plataforma Zero Port.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig José Mourinho, amb cara de pocs amics, està assegut a la sala de premsa i té a la mà un foli amb dues fotografies de dues jugades.
30: És una imatge que trobareu fàcilment a les xarxes o a la premsa. El que ensenya Mourinho són dues jugades polèmiques. És la seva manera de queixar-se per reclamar dues expulsions de dos jugadors de l'Atlètic de Madrid després de la derrota d'ahir i carregar també contra l'àrbitre.
0: A la segona imatge hi veig un doctor vestit amb bata blanca. A la mà hi té la rèplica d'un cervell de plàstic o goma de color blau turquesa. Està al mig d'un laboratori, s'hi veu gent treballant i taules amb pots i tubs.
30: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'Alzheimer avui, que és el Dia Mundial contra aquesta malaltia. El doctor és Albert Lleó, director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau. Explica que el diagnòstic precoç i noves teràpies revolucionen com s'aborda aquesta malaltia.
0: I a la tercera hi veig l'interior d'un carro de la compra amb una mà de qui està deixant una ampolla blanca amb etiquetes blaves i al costat hi veiem uns iogurts i un paquet groc que sembla mantega i també un paquet de galetes en forma 2.
30: Aquesta fotografia explica el pes de les marques. La veiem al periòdico, que explica com Consum, Dia i Lidl guanyen més quota de mercat gràcies a ofertes i promocions. Ara els consumidors visiten més botigues i supermercats i distribueixen la compra per poder estalviar. S'ha acabat allò de comprar-ho tot a un únic lloc.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui parlem, a la cara ve del temps, de la sequera extrema que està tenint a França i que farà perillar, atenció, les collites, com a mínim, fins a començaments del 2027. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a França ja porten 5 mesos sense pluges importants, això després d'un estiu extremadament càlid i d'un hivern amb molt poca neu als Alps i al Massís Central, cosa que també ha fet perillar el cabal dels rius, que s'han quedat sense reserves. De fet, el Servei Públic d'Informació sobre l'Aigua acaba d'emetre un informe que diu que en aquests moments ja hi ha 93 departaments amb restriccions i 74 departaments en nivell de crisi. I amb les dades del satèl·lit veiem que gairebé tot el país, la humitat del sol, de la Terra, és gairebé nul·la, amb uns nivells que no s'havien vist mai en aquesta època. Per tant, els sembrats que s'haurien d'acollir l'hivern també perillen. Normalment parlem de quatre fases de la sequera. A França estan patint una sequera meteorològica, una sequera agrícola, una sequera hidrològica, i en alguns departaments ja estan notant el que anomenem una sequera socioeconòmica, que és el que vam tenir aquí a Catalunya ara fa 3 anys.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favà. Un favà és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim V-A-R. De manera que favar. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmario zoològic. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. De 4 lletres. Part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera. 4 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Detenen 2 avis per fer malbé 2 semàfors perquè creien que eren armes de sal electròniques. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia circula acompanyada d'un vídeo en què veiem la parella d'avis, un amb impermeable vermell, l'altre amb un de blau, enfilats en una escala de mà tallant els cables de subministrament elèctric d'un semàfor per aconseguir que deixi de funcionar. Diu la notícia que els 2 jubilats tenen entre 60 i 70 anys i que van repetir aquesta acció diversos semàfors abans de ser detenuts tinguts per la policia. Quan els policies van interrogar-los, van dir que ho feien perquè els semàfors són, en realitat, armes de sal electròniques que, segons ells, emeten ones negatives que provoquen càncer cerebral, ansietat, atacs cardíacs i, en el pitjor dels casos, fins i tot pot causar la mort. Cap dels 2 es penedeix del que han fet, asseguren que estan ben desperts i que saben què passa de veritat amb els semàfors.
0: I això és real o fals?
23: El matí de Catalunya Ràdio.
24: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que detenen 2 avis per fer malbé 2 semàfors perquè creien que eren armes de sal electròniques és una notícia real. Ha passat en un poble d'Anglaterra. Tots 2 avis formen part d'un grup conspiranoic que es fa dir Blade Runners i que estan convençuts que els semàfors estan alimentats per tecnologia il·legal militar.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Atenció, oients, aquesta és una setmana d'estrenes. Aquesta setmana estrenem Tardor. Aquesta setmana estrenem La Mercè. També s'estrena avui a TV3 Gènesi. No us la perdeu pas. Aquesta setmana potser s'estrenen al mercat carbasses, moniatos, cols, bledes. Toca estrenar a casa vostra aquells soparets de sopa barrejada amb tall, hortalisses i fideuets. Estem també atents a les estrenes de Plat Fondo.

0: Són 7:45. I avui és dilluns 21 de setembre del 2026. Ens despertem amb 13 graus a Malniu, 22 al Raval de Barcelona i 17 al Guaire. El dia en què entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a partir de les 9 del matí. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'extrema dreta ha tornat a guanyar unes eleccions regionals a Alemanya, ara a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'altra gran notícia és que per primer cop la seu del canceller Merz ha quedat fora del Parlament.
1: A la capital, Berlín, l'esquerra de Die Linke ha tret l'alcaldia als conservadors. Menys història han tingut les eleccions a Rússia, sense transparència ni garanties, i que s'han portat clarament al partit de Putin.
2: Feijóo porta avui a Ceuta el líder dels populars europeus, Manfred Weber. Amb el ministre Álvarez parlarem a les 9 sobre la possibilitat que dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc, hi hagi una nova entrada massiva.
1: La policia migratòria dels Estats Units, els ICE, han protagonitzat un nou tiroteig. Un agent ha ferit un home de 28 anys a Texas. És un immigrant veneçolà. Encara no està clar què ha passat.
2: Segrest de pel·lícula a l'AP7 al Vallès Oriental. 5 homes disfressats de policia van treure un altre home de la part del darrere d'un vehicle i el van fer entrar un altre cotxe. Es busca els 5 segrestadors de la víctima. La van trobar més tard en bon estat.
1: I avui reapareix l'expresident valencià Carlos Mazón. Està citat a la comissió del Congrés que investiga la tragèdia de la dama.
3: En esports, el Barça eixampla la diferència de Lliga amb el Madrid a 6 punts. Després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, Mourinho carrega durament contra els àrbitres, el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo, i el Joventut que guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça, un títol que arriba després de 18 anys de sequera.
0: Sembla que tindrem també una altra setmana avui estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si avui tindrem temperatures 5 o 6 graus per sobre de l'habitual a l'interior, la resta de la setmana baixarà una mica la temperatura, però igualment es mantindrà clarament per sobre del que és normal, amb un temps que serà assolellat com a mínim fins divendres o dissabte.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. En concret, endarreriments que poden superar els 20 minuts als trens de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a les línies regionals del Sud. Adif explica que és a causa d'una incidència a la infraestructura que hi ha hagut a l'estació de França i que ja s'ha resolt, però no concreta quin tipus d'incidència. D'altra banda, el tramvia de Barcelona s'ha variat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades a les tres línies del tram baix.
0: I a les carreteres, un accident de primera hora complica el trànsit a la P7. Mireia Sala.
6: Sí, a 8 quilòmetres de cua de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona, i aquesta retenció gairebé s'enganxa amb l'habitual cua de Barberà del Vallès. Retencions també a la C58, la B23 i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en direcció al Nus del Llobregat.
0: Ho rebatem fent un cop d'ull a les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en el desastre electoral per la CDU del canceller Merz a Alemanya, que vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, a la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz per Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes. També vull en portada les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico, mentre que Lara recull les paraules de Sánchez: governaré fins al 2031 i més enllà. També en portada, per cert, Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en la vigília de les seves eleccions legislatives.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció al matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles sobre les eleccions regionals a Alemanya i sobre Donald Trump.
8: La Vanguardia considera que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU. Encara sobre Alemanya, davant del populisme i l'antipolítica, el Mundo fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca, diu, la immigració desordenada. Lara diu que la guerra de Trump contra l'Iran ofega els seus aliats i creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte de Dinamarca i Groenlàndia, mentre que El País remarca que l'acord sobre aquesta illa, sobre Groenlàndia, preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units. I l'editorial del Periódico analitza les visites de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquest cap de setmana a Catalunya i recorda que aquest és un territori essencial per tots dos, tant pel PP com pel PSOE.
0: Avui en parlarem de la geopolítica també amb el ministre José Manuel Álvarez a partir de les 9 del matí, i també ens acompanyarà avui a partir de 9:45 Lluc Salellas, l'alcalde de Girona. Però abans, què ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons?
9: La setmana del llibre en català planteja un tema important. Literatura catalana és tota la que es fa a Catalunya o només l'escrita en català? Literatura espanyola és tota la que es fa a Espanya o només l'escrita en castellà? Llegir és obrir finestres en la nostra casa interior i hi ha escriptors i escriptores de qui, després de llegir-los, voldríem fer-nos amics. Un llibre és un amic i una bona lectura és un massatge al cervell. Per això, descobriu amb alegria el plaer de la lectura. Convé llegir cada dia. Llegir és una aventura.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
11: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
12: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
11: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir el que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
16: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
2: La producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor, denuncia Unió de Pagesos, i llegim el Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que amb la calor està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
1: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Els pisos públics en tindran com a màxim una per pis. També hi ha canvis a l'hora de programar places als nous barris que es construeixin. Si és un carrer de vianants, no n'hi haurà.
0: Què deixarà França lliure de política?
2: Les escoles. Llegim a La Vanguardia que per primera vegada garantiran que els centres educatius quedin al marge de la propaganda política. Ho han fet a través d'una ordre del Ministeri d'Educació. Tot això a la vista de les eleccions que hi haurà al país la pròxima primavera. Es podrà parlar d'escoles i educació, però en cap cas fer-hi actes polítics.
0: I qui s'ha interessat en el concurs de Castells de Tarragona?
1: Doncs la televisió nord-americana CBS, fins al punt que farà un especial que presentarà la seva estrella, Leslie Stahl. Hi ha més de 300 professionals de més d'un centenar de mitjans de comunicació i de 16 països d'arreu del món acreditats per cobrir aquest esdeveniment que es fa cada dos anys. Serà el primer cap de setmana d'octubre, on llegim el periòdico.
0: I així en els actes de festa major i busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
2: Vilaseca es convertirà el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada nacional de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers del municipi. Ho veiem amb més Tarragona.
0: I ara que estan els destacats en Internacional i Economia, amb Pol Forada i Lara García.
18: La premsa alemanya mira amb lupa la reacció de la CDU després de la desfeta electoral
17: a les eleccions d'aquest diumenge. El Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de declivi i destaca que poques vegades dues eleccions estatals han amenaçat tant un govern federal. La majoria d'analistes dubten de fins quan podrà aguantar Friedrich Merz com a canceller. La redactora en cap de Bild, Marion Hunt, es pregunta quant temps aguantarà impassible la CDU mentre els extrems s'enforteixen i ells es debiliten progressivament, o sobre la victòria de Die Linke a Berlín. A les pàgines d'opinió de Die Welt hi llegim: aquesta victòria, la de l'esquerra, suposa un problema més gran per a la societat burgesa que el d'Alternativa per Alemanya. I als Estats Units, el New York Times explica els dubtes que té Donald Trump sobre què fer amb els atacs dels hutis al Iemen.

0: euros per les cartes i guarden el sobre sense obrir esperant que augmenti el seu valor. El diari assegura que això és una bogeria financera.
1: I a la premsa esportiva 7:41, Robert Prat hi destaca la tornada de Mourinho, del Mourinho més crític, més irreverent, és a dir, el Mourinho de tota la vida.
2: Vaja. Sí, sí, el de sempre, un Mourinho que ha tornat.
3: Pobre gente, se han equivocado y ha metido uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico en contra del Real Madrid. Este señor Trujillo...
2: Fora de lloc, així destaca el diari Esport la sortida de tot a Mourinho a la sala de premsa. Per Joan Baells, Mourinho torna a fer pena. Ni futbol, ni autocrítica, i culpant l'àrbitre, el VAR i Negreira. I em sap molt...

0: Guardiola parla de trompada i d'excuses de Mourinho. Santinoia diu que aquest relat porta el Madrid a la ruïna perquè no entra en el debat del joc i es queda únicament en la queixa. La Vanguardia afegeix que Mbappé es va fer molt petitet quan les coses se li van complicar al Madrid i parla d'un Atlètic de Madrid que en va tenir prou amb el Cholito, el fill de Simeone, per esclafar el Madrid. El diari Ara diu que Simeone fa ressuscitar el vell Mourinho. Pel periòdico, Mourinho no és la solució i es confirma que el problema del Madrid supera la banqueta. Des de Madrid, el Marca afegeix que ha tornat el Mourinho de les trinxeres, un mou que explota mentre l'Atlètic de Madrid es diverteix. El diari AS parla d'un gran Atlètic de Madrid enmig d'un incendi arbitral. I l'esportiu remarca el deliri que es va viure a l'Olímpic de Badalona amb el títol de la Supercopa de bàsquet davant el Barça, el primer de la penya en 18 anys. Trujillo.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jovany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els participants a l'Espetega Foc de Sitges retiren a pols un taxi mal estacionat per seguir la festa?
3: Sí, a les imatges que publica el Vanguardia s'hi veu un grup de 20 persones movent el taxi fins a aconseguir retirar-lo del carrer on era des de les 5 de la tarda de dissabte. Estava aparcat en un dels carrers per on passa l'Espetega Foc, un espectacle pirotècnic amb correfoc que recorre els carrers al nucli antic de Sitges. Per la seva part, la policia local ha al·legat que no disposa de la grua municipal per retirar el vehicle.
1: Li demanen que avisi una baixa mèdica amb una setmana d'antelació.
4: El compte de Soy Camarero a X ha publicat un missatge on comparteix les normes que queden establertes després d'una discussió entre els empleats d'un restaurant. Entre els punts, n'hi ha un de sorprenent. Diu, tota sol·licitud de baixa haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Alguns usuaris han comentat, si jo tingués aquests dots, els faria servir per als números de la primitiva, o em reservo la setmana que ve per faltar perquè em trencaré una cama, que m'ho ha dit la pitonissa del meu barri. Ho hem vist al Huffington Post.
1: Dormir més de 9 hores al dia pot augmentar el risc de mort fins a un 34%.
3: Veus, ho recull l'Economista, que explica que, segons un estudi que ha fet diversos científics a la Universitat de Semmelweis, dormir 9 hores o més no és bo perquè es relaciona amb un estil de vida sedentari. A més, diuen que pot ser un senyal que alguna cosa va malament. Els experts ho relacionen amb malalties cròniques, inflamacions o problemes cardiovasculars.
1: I qui fa anys avui, Canalias?
4: Avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Aránega, en fa 69. També fa anys Jorge Drexler, el cantant, 62. I també Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. Acabem felicitant l'actor Òscar Casas. És nascut al 98, per tant en fa 28.
1: Avui hauria fet 85, Núria Feliu. I el sí, santoral?
4: Avui és Sant Jonàs, Sant Bonifaci, Sant Eusebi i Sant Maleci.
1: I acabem el repàs a la premsa en el Quios Vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 21 de setembre de 2016. Andreu Buenafuente torna a TV3 per un dia després de 7 anys sense treballar-hi. Conversa durant una hora amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en l'estrena de Fora de Sèrie, un nou programa d'entrevistes en què cada setmana canvien presentador i convidat. Del cara a cara, Buenafuente Puigdemont destaca la petició que li fa el de Reus sobre el desenllaç del procés. Soc xarnego, diu. Et demano que ho facis com més transversal millor. I ara fa 10 anys, un altre dels temes de conversa era el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. La parella tenia 6 fills i portaven 12 anys junts. En aquell moment, Jolie tenia 41 anys i Pitt 52. Acabo amb les festes de la Mercè 2016. Destacava el concert de Love of Lesbian, el pregó de Javier Pérez Andújar i el piro musical que aquell any va homenatjar Prince i David Bowie.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV...

0: complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Onda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya i a Onda.es.
1: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
2: La intel·ligència artificial està transformant també la manera com accedim a la informació. Segons el Digital News Report 2026, un 10% dels usuaris ja s'informa a través de chatbots dia, davant del 7% de l'any anterior. En aquest nou escenari, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada i orientada a les noves exigències del mercat professional de la comunicació digital.
1: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:47. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'extrema dreta arrasa a Alemanya i la CDU de Friedrich Merz queda per primer cop fora d'un parlament regional.
5: Els ultras han arrasat el Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A Berlín ha guanyat l'esquerra Die Linke i per primer cop tindrà l'alcaldia de la capital del país. El canceller Friedrich Merz per ara segueix.
6: Was jetzt zu tun ist...
7: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: I a Rússia no hi ha hagut sorpreses i guanya el partit de Vladimir Putin.
8: Ha tingut el 57% dels vots en unes legislatives plenes d'irregularitats i sense transparència.
4: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del Partit Popular Europeu.
5: Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar a la ciutat autònoma per exigir que s'expulsi immediatament els migrants. Des de Catalunya ahir en va parlar el mateix president del PP i també Pedro Sánchez.
9: Acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
10: En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
4: En parlarem a les 9 amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I el Ministeri de Transports vol endurir les penes pel robatori de coure arran de l'increment de casos.
8: Abans al País, justament la matinada de dissabte, els Mossos van detenir 5 persones quan intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès.
4: Hi ha evidència científica que es pot prevenir o retardar l'Alzheimer fins a un 40%.
5: Això sí, s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta 150.000 persones a Catalunya.
4: La bola negra de la pel·lícula dels Javis continua arrasant i s'emporta el premi del públic al Festival de Toronto.
8: També s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià on ha rebut una ovació històrica de 10 minuts.
4: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A aquesta hora fem una ronda de connexions pel país. Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
4: Girona, Fèlix Martí, bon dia.
13: Bon dia.
4: I Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
4: A Lleida, avui, Junta de Seguretat Avançada i amb els màxims responsables del Departament d'Interior. Estela.
11: La mateixa consellera, Núria Parlon, i també el nou director general dels Mossos, Ferran López. La trobada s'ha avançat després d'una baralla la setmana passada en una zona molt concorreguda de la ciutat i on van participar una desena de persones armades amb pals i ganivets, que va deixar 6 ferits. De l'àmbit de la mobilitat. També us diem que hi ha indignació dels usuaris de trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des d'avui es perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat, en 4 de les freqüències amb més demanda, perquè Renfe ha de revisar si els combois tenen fissures. Des de la plataforma de viatgers ens asseguren que el tren de la 7 ha sortit ple i amb retard i fins i tot en algun cas del mateix seient assignat a dues persones.
4: La protagonista avui de Barcelona serà la intel·ligència artificial, Marc.
12: Sí, si celebra, Ricard, a partir de les 10, la primera Cloud Community House d'Europa. Això és una trobada que durant 4 dies reuneix 15 ambaixadors europeus de l'assistent d'intel·ligència artificial Anthropic. S'hi faran tallers i sessions pràctiques i tindrà lloc al districte 22 arroba. I també avui, i també a Barcelona, es presenta la nova proposta immersiva Codi Gaudí, l'experiència inèdita, la primera gran producció del nou equipament lúdico-cultural Espai Imagina.
4: I al sud del país, el Ministeri per la Transició Ecològica té a punt el contracte biennal de manteniment i conservació ubicació de la finca de la Bombita, al cor del Delta de l'Ebre, Clara.
6: Sí, la finca, que té unes 500 hectàrees de superfície, es diu Bombita, perquè la va fundar un famós torero sevillà, Ricardo Torres Reina, conegut amb aquest sobrenom, i que va comprar les terres a principis del segle XX. El cas és que des del 2009 aquesta finca és a mans del Ministeri i és emblemàtica perquè d'aquí va néixer el que ara és el Parc Natural del Delta de l'Ebre. El territori, però, critica la gestió que se n'està fent. I, d'altra banda, aquí continuem amb els ulls posats en les festes de Santa Tecla. Perquè avui es farà el pregó de la Festa Major, que enguany va a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, els capitans de l'equip Nàstic Genuine, que ha donat pas a la creació de la Liga Genuine Mueve, la competició de futbol que plega persones amb discapacitat intel·lectual.
4: I a Girona, la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter ha tancat la seva edició més multitudinària. Fèlix.
13: Sí, i ara toca fer balanç. 80.000 visitants en 3 dies, èxit de proves ciclistes i grans marques presentant novetats de temporada. Confirmen 11a edició l'any vinent, però de cara al futur no asseguren continuïtat a Girona perquè, diuen, els falta espai. I mentre la Sea Otter és un èxit, el barri de Sant Narcís, també Girona, plega La Volta, una de les entitats que ha sostingut la vida artística i cultural durant 12 anys. Expliquen que ho deixen per la incertesa econòmica de l'actual sistema de subvencions. Des de l'Ajuntament de Girona ja avancen al Matí de Catalunya Ràdio que faran un nou concurs per la gestió del projecte el 2027.
4: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
6: Adéu,
4: bon dia.
6: Adéu, bon dia.
14: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb sol i amb previsió de temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, que arribaran els 30-32 graus a gairebé tot arreu, fins als 35 al sud de Catalunya, i destaquem les temperatures altíssimes que hi ha aquesta hora a l'Empordà a causa d'una tramuntana reescalfada. Portbou ja tenen 27 graus i Espolla 28, que contrasten amb els 12 graus que hi ha en aquests moments a Olot, 7 al Pont de Suert o 14 graus a Montblanc. Avui sol, però amb algunes capes de núvols prims, sobretot pel nord-est de Catalunya, poc importants, i sembla que aquesta previsió de temps estable es mantindrà pràcticament tota la setmana, com a mínim fins divendres o dissabte, amb una temperatura que baixa una mica, però es mantindrà clarament per sobre del que toca en aquesta època.
4: I pel que fa al trànsit, matí complicat ara mateix a l'AP7. Mireia Sala.
16: Sí, a 4 quilòmetres de cua de Cardedeu a la Roca en sentit sud per un vehicle avariat i més endavant 11 quilòmetres més de retenció. De Barberà a Sant Cugat per un accident. Una altra avaria a la Ronda de Dalt provoca 11 quilòmetres de retenció des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. També hi ha cua a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en els dos sentits.
17: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
18: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge del Carles, de Mataró. Parla en nom d'un grup d'usuaris descontents amb la gestió de la piscina municipal. L'equipament ubicat al centre va tancar al febrer per problemes estructurals i fins que no torni a obrir, els usuaris han estat reubicats en una altra piscina municipal però gestionada per una empresa privada al barri de Cerdanyola. El Carles critica que els preus són molt més cars i les instal·lacions deficients.
20: I ara doncs, ens han multiplicat quasi bé alguns, suposa quasi un 300 o 400% d'increment en el preu. I, a més, doncs el problema aquest del transport per arribar fins allà.
19: L'Ajuntament respon que ha pactat preus amb l'empresa per intentar facilitar l'activitat dels abonats, però el Carles insisteix a demanar una rebaixa.
18: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 0609. I a aquesta hora toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en la carn de vedella, Lara Garcia.
6: Sí, concretament en la carn de llata de vedella. Quan arriba la tardor és la carn de vedella que més es ven perquè és la que s'utilitza per fer plats guisats de xup-xup com el fricandó. El seu preu varia en funció de la demanda, per tant ara començarà a pujar. Mm. A Pons, a la Noguera, el quilo de llata ronda els 17 euros.
21: Nosaltres aquí a Pons, a Cala Rosita, tenim la llata de vedella d'Oliana de Cal Roquer a 17 euros el quilo. Mm.
0: Algunes carnisseries ja han començat a traslladar al client l'increment de preus. Ens ho explica l'Àlex Gallifa, de la carnisseria Gallifa, del mercat Felip II, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
21: Nosaltres a la tenda el podem arribar a vendre 28, 29 euros al quilo perquè hi ha molta demanda i de cara a estiu, que potser ja no es fan tan guisat, doncs aquí acostuma a baixar i potser pot arribar a la nostra tenda, per exemple, la pots trobar 24 euros al quilo.
0: I a Girona, a Carns Toni, ja trobem la llata a més de 20 euros al quilo.
22: A Carns Toni, de la Devesa de Girona, la llata de vedella ben parida la venem a 23,50.
4: I ara fixem-nos on van a parar els nostres impostos. Avui, dilluns, què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia.
23: Bon dia. El Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona ha adjudicat aquest any 6.760 euros a l'Arcabisbat de Barcelona en concepte de serveis de religió catòlica. I quins són aquests serveis? Doncs, bàsicament, agents pastorals passen per les habitacions dels malalts que volen sentir missa o ofereixen l'últim sagrament a qui ho desitgi. El Parc Sanitari Pere Virgili se n'encarrega el frare caputxí Josep Anand.
4: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
24: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest cap de setmana ha tingut especial rellevància un vídeo de la cantant Amaia Romero, que va saltar la fama l'any 2017 després de guanyar OT i per sentenciar la cultura pop amb frases com «¿Cómo me voy a poner unas metges californianas si soy de Pamplona?». Doncs bé, com dèiem, s'ha fet viral un vídeo que li van gravar de petita, envoltada pels seus companys d'escola. Aquests l'animen a cantar i ella s'arrenca per la Quinta Estació. Escolteu.

0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta seqüència forma part del documental sobre la cantant Una Vuelta al Sol, on es demostra que Amaia ja era una artista amb 10 o 12 anys. Un do que es té o no es té. No com servidora de vostès, Ricard, que amb aquella edat el meu superpoder musical era fer sonar una flauta amb el nas.
1: Sí.
0: Una llàstima absoluta, eh?
1: Sí, d'haver-ho continuat fent.
0: Sí.
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.
2: Ja hi tornem a ser.
3: Onzena temporada del Tot Costa.
4: Por qué? ¿Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
3: Nova temporada amb els vells clàssics.
4: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

I com cada dia abans d'arribar a les 8 del matí dediquem una cançó. Avui, tal dia com avui del 1941, va néixer Núria Feliu. I avui aquesta cançó és per ella. Siguis on siguis, per molts anys, Núria.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit. Problemes a la P7, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Sí, un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès. Això són 19 quilòmetres. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 4 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Destaquem també la Ronda de Dalt amb retencions d'11 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
1: Desfeta electoral dels democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Mentrestant, al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada 4 no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que aplega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I Quimi Portet tanca una nova edició d'èxit del Mercat de Música Viva de Vic en un concert que va tenir la col·laboració sorpresa de Manolo García. El certamen ha tingut un augment d'assistents que s'enfilen fins als 170.000.
3: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
1: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé el mes d'agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia.
5: Trescat Info.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfaltat dels carrers en els darrers 3 anys. Les actuacions han suposat una inversió de 2 milions d'euros des de l'any 2023. Durant els propers mesos ha estat vist executar dues campanyes d'asfaltatge, tant el novembre d'aquest any com el febrer-març del 2027. Aquestes actuacions requeriran una inversió aproximada de 500.000 euros cadascuna. Així mateix, actualment s'estan executant dos projectes importants que comporten la renovació de dues calçades, la urbanització del carrer Barcelona i la remodelació de l'Avinguda Diagonal entre les avingudes 300 i 309 i de l'Avinguda 319 entre les avingudes Diagonal i 309. Ecovidrio i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar Vidre és una gran aventura, la iniciativa que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà del 24 de setembre al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. La campanya busca crear un vincle especial amb les famílies i fer més atractiu el foment del reciclatge, inspirant els més petits de la casa i fomentant un hàbit fonamental per a la cura del medi ambient. I demà dimarts, audició comentada a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado a partir de les 6 de la tarda sobre la història del blues. Aquesta xerrada explora el paper de les dones en el desenvolupament del blues i en la configuració d'una veu cultural pròpia dins d'un context marcat per el racisme, el masclisme i la segregació social. Figures com Ma Rainey, Bessie Smith o Memphis Minnie no només van transformar el blues amb innovacions musicals i interpretatives, sinó que també van utilitzar les seves cançons com a eines de resistència i narració de la vida quotidiana de les dones afroamericanes. Analitzaran com aquestes artistes van desafiar normes socials, van plasmar la seva feminitat i van obrir camins per a generacions posteriors de músics. La xerrada combina perspectiva històrica, anàlisi musical i lectura crítica de les seves lletres per reivindicar la importància i la vigència del seu llegat. I això és tot de moment.
0: Castelldefels avui.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
11: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
12: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
13: Todo sesión.
12: 98.0. modo sesión.
13: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
14: Thank you for that lovely tune, that funky music.
13: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
15: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
16: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Molt bon dia, què tal ha anat el cap de setmana? Nosaltres tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Castelldefels, al matinal Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que ens configuren el context informatiu de la nostra ciutat. I avui, com encetem nova setmana, ens toca mirar i amb molta atenció als actes que hem viscut al llarg d'aquests dies passats de cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge han estat ben carregats d'informació que de seguida compartirem. Començarem amb la nit de l'esport, aquests reconeixements a les entitats esportives i als esportistes de la nostra ciutat, homenatjats durant aquesta celebració de l'esport local. Una nit que va omplir el pavelló de Can Roca en una nova edició de la Gran Festa de l'Esport de Castelldefels. Una nit plena de reconeixements, emoció i talent que va ser presentada per Sergi Mas i amenitzada per l'actuació de Jara Dansa. Enguany recordem que venia amb una estrena i és la nova categoria de millor esportista màster de més de 45 anys, tant en la categoria femenina com masculina. Com fem cada dia, ja sabeu que en uns minuts connectem amb el Servei Català de Trànsit. A l'inici fem aquesta mirada general a totes les notícies que cal conèixer i, per tant, serà després de conèixer com està la mobilitat a les principals vies de sortida i accessos a Castelldefels que entrarem en detall i us compartirem els noms de les persones que es van proclamar protagonistes de la nit de l'esport, qui va guanyar cadascuna d'aquestes categories, a més també amb unes mencions i reconeixements finals. Aquests reconeixements, com és tradició cada any, van ser una menció també a esportistes, equips, clubs, directives, entrenadors i projectes, persones vinculats a l'esport de la nostra ciutat. Doncs encetem aquest programa amb la nostra enhorabona als guanyadors i guanyadores de la 26a nit de l'esport de Castelldefels i en uns minuts entrarem en detall. A més, tenim també declaracions d'algunes d'aquestes persones que van rebre el reconeixement per part del sector esportiu de Castelldefels i també de la ciutadania, perquè, com sempre, també hi havia unes categories que van ser fruit de les votacions populars. Aquest era el tema destacat de divendres, va ser el vespre nit de divendres que es van lliurar aquests premis. Aproximadament 600 persones van assistir a la gala de lliurament. Passem a mirar dissabte. Recordem que aquí el que teníem era la festa fi de temporada d'estiu, una festa de comiat, tancament ja d'aquest estiu 2026. Ja toca posar la mirada a la tardor. De fet, aquest matí ja també es notava una miqueta aquest inici amb una mica més de fresca, ja no fa aquesta calor a primera hora. I el dissabte, a partir de les 8, es podia gaudir d'aquest DJ acompanyat després d'un espectacle de drons i un final de festa amb música de versions, amb la banda Versió Impossible. La convocatòria va ser un èxit, les fotografies i vídeos així ho demostren, que s'han pogut veure aquests passats dies a les xarxes socials. A l'Instagram oficial de l'Ajuntament de Castelldefels, per exemple, trobareu un bon recull d'imatges d'aquest espectacle de drons.

Una festa que, igual que succeïa a la seva primera edició l'any passat, a l'edició 2025, era un tret de sortida d'èxit amb molta assistència i enguany s'ha tornat a repetir. A més, si mirem també els vídeos publicats per persones assistents, tothom coincideix en l'èxit d'aquesta iniciativa i l'espectacle de drons, que va ser molt, molt cridaner. I diumenge posem ara la mirada a l'altra notícia d'ahir, ja que el que vivíem als nostres carrers era la pedalada i festa de la bicicleta. La ciutat tornava a pedalar per una mobilitat més sostenible.

0: Ja, ja a la ciutat de Barcelona, però també en presència de l'entitat de Castelldefels, Prou Soroll Castelldefels, s'assistia a aquesta convocatòria de manifestació de rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que sortia al carrer al centre de Barcelona. La protesta era convocada per la plataforma Zeroport i coincidia amb l'aprovació per part del govern espanyol del pla d'inversions per poder engegar l'ampliació del Prat. Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació aplegava a 6.000 persones aproximadament. Una manifestació que va començar al Passeig de Gràcia i arribava fins a la plaça de Sant Jaume. Amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals i sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I dèiem que, segons la Guàrdia Urbana, prop de 6.000 persones es van aplegar als carrers de Barcelona. Segons els organitzadors, la xifra s'incrementava al voltant de 30.000 persones. També s'afegien a la protesta tractors i bicicletes procedents del Prat i de Sant Boi per reivindicar la importància de la pagesia per al futur del Delta de Llobregat i de l'ús de la bicicleta en el context d'aquesta setmana de la mobilitat. La setmana passada, prèviament a aquesta manifestació, vam tenir també els estudis representants tant de la plataforma que convocava la manifestació, Zeroport Barcelona, com també de l'entitat Prou Soroll Castelldefels, i al llarg d'aquest desperta recuperarem algunes de les seves declaracions. Amb això ja hem repassat els titulars destacats d'aquesta jornada de dilluns, inici de setmana, amb la mirada posada al que hem viscut els darrers dies. De seguida farem aquest repàs també als guanyadors i guanyadores de la 26a nit de l'esport. Entrarem en detall en altres notícies també que cal conèixer aquest dilluns 21 de setembre. Amb això donem el tret de sortida a una nova edició del Castelldefels Desperta amb el Gerard Carreras al control tècnic i parlant-vos, Estefania González. Ara és el torn de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat de la mobilitat. Amb això encetem. Vinga, va, espero que us interessi el que tenim per davant aquestes dues horetes. A més, també us recordo que a la segona hora tindrem la nostra secció de resultats esportius locals, com sempre amb el periodista Cristian Cano del programa Dilluns Esportiu. Encetem aquest Castelldefels Desperta de dilluns.
1: Castelldefels Desperta.

0: connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara, l'autopista P7 hi ha retencions a Llinars, la Roca del Vallès, en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès, en sentit sud per un accident que també ocupa el voral. A la mateixa P7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barrorà i a Mollet, en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona, en sentit sud, i de Montcada a Ripollet, en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet, en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès, en sentit Granollers. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C33, retencions de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C32, aquesta via va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. A més, a la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins a Barcelona. A la 2 hi ha cua a Brera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà de Llobregat en sentit nord. A la C31 i a cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat. A més, hi ha retencions de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Bonpastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Perfecte, Mireia, moltes gràcies i bon inici de setmana.
1: Gràcies, igualment.
2: Castelldefels desperta.

0: Comencem amb aquesta mirada a la notícia destacada de l'àmbit esportiu, una notícia que ens arriba des de la nit de divendres quan es celebrava aquest homenatge dins de la 26a nit de l'esport. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Volley Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, en aquesta nit de guardons esportius locals a la nostra ciutat. La cerimònia es va celebrar el divendres 18 de setembre al poliesportiu de Can Roca amb l'assistència del voltant de prop de 600 persones. Entre les entitats que van ser homenatjades com a destacades de l'any, el Castelldefels Hockey Club va figurar entre els millors gràcies al seu equip masculí de divisió d'honor i també al tècnic Miqui Delàs, que diumenge atenia la trucada de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels.
1: La veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però si m'he de quedar amb una cosa, sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot, i en definitiva doncs molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club, i tot és cert, doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon un ascens consecutiu, però bueno, doncs mirant les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
0: L'equip sènior femení i l'entrenadora Mònica Lázaro també van obtenir els reconeixements, i en representació de l'equip, la jugadora Paula Gallego valorava com sentien l'obtenció dels dos guardons.
2: És molt guai, o sigui, crec que és un reconeixement molt xulo pel club, per nosaltres, per la Mònica, i que de veritat durant la temporada crec que no ets conscient de tot el que estàs fent, i premis com aquests doncs et fan mirar enrere i dir, ostres, que xulo i quina temporada vam fer i que guai.
0: Escoltàvem a la jugadora del Club Bàsquet Castelldefels i ara passem a les categories individuals. Entre els guardonats com a millors esportistes de l'any hi ha Carlos López del Club Trialcín Picassent, que s'ha mostrat molt satisfet també per aquest premi.
3: Doncs un orgull. La veritat que ja quan un té una edat on a l'esport queda com un segon pla, perquè tens la teva vida familiar, tens la teva vida laboral, entrenes doncs quan tens forats, o sigui, a l'horari de la nena, a l'horari del col·le, a l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i no et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble d'orgull, de no poder entrenar com altres persones i poder aconseguir doncs, uns bons resultats.
0: Juan Antonio Martín, conegut com a Juanito, excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, rebia un reconeixement per la seva trajectòria al món del futbol local a les files del Club Mariner.
4: Bueno, pues la verdad que para mí, lo que te he dicho, es un orgullo más que nada porque hacer el equipo de mi ciudad, siempre un reconocimiento así, pues la verdad que hace estar contento y estar bien. Un poco triste porque como ya no formo parte del equipo, pues la verdad que se me está haciendo un poquito raro ahora en estos tramos, pero la verdad que muy bien, la verdad. O sea, me hizo mucha ilusión y estoy muy contento de haberlo recibido.
0: Altres protagonistes de la nit de l'esport van ser Alba Vázquez, del Club de Tenis Andrés Gimeno, com a millors esportistes sènior. També van resultar reconeguts Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels. La principal novetat d'aquesta edició era la incorporació de la categoria màster per a majors de 45 anys. Els primers guanyadors van ser Carlos Abelló, de l'handbol esportiu Castelldefels, i Natalia Prosbirnina, del Club Tenis Taula Castelldefels. Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat, va rebre el premi a la millor esportista en esport adaptat. A més d'aquests reconeixements que van rebre diverses persones per la seva trajectòria esportiva a la ciutat, a més també dels equips que rebien un reconeixement per la bona feina d'aquesta darrera temporada i les seves trajectòries també dins de l'àmbit esportiu. La setmana passada teníem aquí als estudis el cap de la secció d'esports, Albert García, que ens avançava informació sobre aquesta assistència a la nit de l'esport, la 26a edició.
5: A les 20 hores iniciarem el que serà la 26a nit de l'esport de Castelldefels, amb un lloc que ja és l'habitual de les darreres edicions, al pavelló de Can Roca, i bé, molt, molt engrescats, com sempre, no? Amb tot el procés previ, amb la votació popular i per triar els finalistes i la posterior votació de les entitats per triar el guanyador. I bé, expectants, preveiem una assistència d'aproximadament de 600 persones i amb ganes de que arribi el moment.

0: I escoltem de nou al cap de la secció d'esports, Albert García.
1: Estem molt acostumats a les, tradicionals, el futbol, el bàsquet i l'handbol, però a la ciutat tenim un ampli ventall d'esportistes que practiquen diferents disciplines, des del triatl fins a... Hem incorporat també el canicross, temes vinculats amb la nàutica, el motociclisme... Sí, sí, hi ha una gran diversitat. A nit de l'esport premiarem els que més han destacat per resultats, però una mica aquest esdeveniment busca ser un reconeixement a tot el sector de l'esport de la ciutat. Esportistes i tècnics, però també aquelles persones vinculades a les entitats que treballen en el dia a dia perquè el material estigui bé, perquè la pista estigui bé, perquè puguem tenir el desplaçament com toca quan anem a jugar fora. Sí, és un reconeixement a tot el sector de l'esport de la ciutat.
0: La nit de l'esport és un acte que té com a objectiu reconèixer els i les esportistes, els equips, també clubs, directives, entrenadors i entrenadores i les persones vinculades a l'esport de la nostra ciutat que hagin tingut una actuació destacada durant el període del 2025-2026. Una comissió gestora formada per l'Ajuntament, la Voz i persones vinculades a l'esport de la ciutat és l'òrgan responsable de l'organització de l'esdeveniment. Un comitè d'anàlisi i estudi de les candidatures selecciona els finalistes de les categories individuals i per equips. Les entitats esportives també decideixen els guanyadors i guanyadores de totes les categories. Cadascuna de les entitats locals equival a un vot. En total es van lliurar 11 categories, a més de les distincions especials pels sèniors, que han pujat de categoria per classificació, pel foment dels valors de l'esport, l'aniversari de la Fundació d'Entitats, o bé també l'organització d'esdeveniments esportius de rellevància pels castelldefelencs i castelldefelenques. Un dels finalistes de les categories individuals s'escull per votació popular, és a dir, que tothom qui vol pot, va poder donar el seu vot per un dels candidats o candidates, i el més votat passa a ser finalista, juntament amb altres dos escollits pel Comitè d'Anàlisi de les Candidatures. Enguany comentàvem que com a novetat arribava la categoria de millor esportista màster adreçada a esportistes majors de 45 anys. Aquest és un símptoma de molt bona salut de l'esport local, ja que demostra que la pràctica d'activitat física no s'atura a l'arribar a l'edat adulta, sinó que continua durant tota la vida. I amb això us recordo que la notícia amb tots els detalls dels grans triomfadors d'aquesta 26a nit de l'esport la trobareu publicada a la web de l'Ajuntament de Castelldefels, castelldefels.org, i aquí, a més de cadascun dels premiats i premiades a les 11 categories, trobareu els reconeixements especials, perquè, com és tradició cada any, la nit de l'esport també lliurava reconeixements especials i mencions a esportistes, equips, clubs, directives i persones vinculades a l'esport de la nostra ciutat. Enguany, aquests guardons de reconeixement especial han estat per Alfonso Valenzuela, Mary Milian, Òscar Rodríguez, Furias Dragón, també l'Associació de Veterans Futbolistes de Castelldefels, la Fundació Unió Esportiva Castelldefels Istea, que ara de seguida recuperarem aquest tema perquè tenim una entrevista en, en el projecte que ens presentaven des d'aquestes dues entitats locals. I també reconeixements a Àlex Carrato, Juan Antonio Martín, escoltàvem les seves paraules també fa uns instants, de qui era excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, conegut com a Juanito. I a més es van fer dos reconeixements in memoriam a Miguel Fuster i Tomàs Merlo. I amb això recupero el que us comentava, aquesta menció especial a Fundació Unió Esportiva Castelldefels i Associació Istea, dues entitats locals que el passat juliol ens presentaven un nou projecte d'inclusió, una escola de futbol i esport adaptat, on anava a desvetllar una mica, però millor m'espero perquè recuperem un fragment de l'entrevista que vam realitzar al juliol amb motiu d'aquesta presentació. Un projecte que tot just aquest mes de setembre i octubre comença ja a rodar, a tenir trajectòria a la nostra ciutat, i que gràcies a aquesta col·laboració entre les dues entitats, que ara es trasllada aquest projecte, però que ja venia d'abans també, han rebut aquest reconeixement especial de l'àmbit esportiu local. Amb això finalitzem aquest repàs a la notícia de la 26a nit de l'esport i passem a aquesta primera entrevista del Castelldefels Desperta d'avui.
2: Castelldefels Desperta.
0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
3: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
4: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent ja de sobretot sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola adaptada, inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i aquest tipus de projectes són els que la Fundació vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
3: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és en professionals, en formadors, en les nostres famílies, i nosaltres com a entitat fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que és, serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
0: Uh-huh.
3: Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat.
4: Sí, no em consta, hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí, em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula,
3: sí.
4: I per exemple també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives, però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora, diguem, de poder fer projectes d'aquest estil, que insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant de que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs, com jo, no? Que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia

0: les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens que, de l'entitat que volen participar i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quines, quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
1: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
0: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
1: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'ISTEA, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors, que evidentment tenen una formació, coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer, tant d'inici, d'activació, com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió. Integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible als que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè el que es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'ISTEA, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris que faran un entrenament i seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i, evidentment, amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'ISTEA, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, aquí evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte doncs, a llarg termini.
1: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
0: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans l'Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora de que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar un

0: pues un que un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donés la pilota. Pues intentarem treballar amb totes el personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem els nens perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
1: I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
0: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
1: I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
0: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
2: Jo crec que la societat està canviant i ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de, jo què sé, de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és... El futbol és un esport que poden practicar indistintament, diguem, doncs, nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment, la punta de llança, pues, ara pues, a Mistea, és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
1: Amb això, agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa, que tothom està convidat a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Agrair-vos Pilar García, directora de l'Associació Estea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Estefania.
3: Castelldefels desperta.

0: I després d'aquesta entrevista, un dels projectes reconeguts a la 26a Nit de l'Esport, projecte de Fundació Unió Esportiva Castelldefels i Associació Local Istea, ara és el moment de repassar com tenim la previsió del temps per aquesta jornada de dilluns 21 de setembre i ho fem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia, transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet al cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34 puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.
2: Castelldefels desperta.

0: El rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat sortia ahir al carrer al centre de Barcelona. La protesta era convocada per la plataforma Zero Port i convocava més de 200 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals, entre elles amb la participació de Prou Soroll Castelldefels. Aquesta manifestació ens arribava sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, i la setmana passada ens visitaven als estudis de Ràdio Castelldefels representants tant de Prou Soroll Castelldefels com de la plataforma organitzadora Zero Port Barcelona. Escoltem en primer lloc a la Montse Rufas, que forma part del grup local.
1: Actualment a la nostra ciutat, concretament els barris potser que donen més a la platja, seria com Llobinetes, Pineda, Baixador, o altres barris que ja estan més cap al centre de la ciutat, com podria ser Can Bou o fins i tot tocant a l'estació, estem patint quan bufa el vent de l'est, és a dir, vent que ens ve de Barcelona, estem patint des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit, cada 2 minuts, sobrevols, aterratges per la nostra ciutat. Això pot durar una setmana seguida, com depèn de com bufi el vent. Quan ja no bufa aquest vent, que és vent de l'oest, llavors ja no ens aterren pel damunt, però sí que ens enlairen. En el 2005, jo crec que molta gent d'aquí de Castelldefels recordarà que Prou Soroll va lluitar molt i va aconseguir arribar a certs acords amb AENA perquè els enlairaments no passessin per damunt de la ciutat. Es va aconseguir moltes coses, però què passa? Que del 2005 al 2026 que estem ara, el turisme ha pujat moltíssim i, per tant, l'augment de vols ha pujat moltíssim. Vol dir que aquests acords que es van arribar al 2005 potser han quedat una mica obsolets, perquè, clar, passant més de 600 avions al dia, però molt més de 600 avions al dia per la nostra ciutat, realment ens comporta no només la contaminació acústica, sinó una contaminació química.

0: Escoltàvem les declaracions a Ràdio Castelldefels per part de Prou Soroll Castelldefels i també la setmana passada ens visitava un dels portaveus de la plataforma Zero Port Barcelona, Jaume Osete.
1: I la posició de Zero Port és que en la situació en la qual estem, que és de greu escalfament global i crisi climàtica, de cap manera hem d'anar a un increment de tenir més vols. Hem d'anar cap al contrari. Això ens ho diu la ciència des de fa anys de forma claríssima. És el mitjà més perjudicial en aquest sentit. Acabem de passar, per exemple, un estiu horrorós, crec que estem d'acord, no? En temperatures, hi apareixen incendis, i això, perdoneu, però només ha fet que començar. O sigui, anirà molt pitjor. I per què anirà a pitjor? Perquè no estem deixant o no estem reduint el cremar, s'ha de dir així, cremar combustibles fòssils, bàsicament petroli. Per tant, això anirà a pitjor. I incrementar vols va en la direcció contrària al que hauríem de fer.
0: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona tenia lloc ahir diumenge i va començar a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, amb finalització a la plaça de Sant Jaume. Milers de persones van participar al centre de Barcelona en aquesta convocatòria feta per la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, entre elles, com dèiem, Prou Soroll Castelldefels, i sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. Segons els organitzadors, es van concentrar ahir 30.000 persones en aquesta manifestació enfront de les 5.500 que calcula la Guàrdia Urbana. Zero Port, la plataforma convocant de la protesta, denunciava que tant el govern espanyol com la Generalitat i AENA estan fent negacionisme climàtic i consideren que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta protesta ens arribava ahir justament després que el dimarts de la setmana passada el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'AENA fins al 2031, que inclou destinar prop de més de 1.760 milions a la terminal barcelonina. Aquests diners s'invertiran en obres de millora a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. A l'entrevista que teníem la setmana passada aquí a Ràdio Castelldefels, Jaume Osete, com a portaveu dels convocants, ens indicava que amb 10 o 15 milions més de turistes a l'any s'agreujarà la crisi de l'habitatge i també l'ecològica i la climàtica. Partits i entitats contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat criticaven aquests darrers dies que no se'ls hi hagués fet arribar cap comunicació oficial sobre aquesta aprovació feta pel Consell de Ministres d'aquesta gran inversió que ha d'arribar a l'aeroport del Prat. Recordem també que, segons AENA, la capacitat de l'aeroport del Prat és de 55 milions de passatgers anuals, però ja està funcionant molt per sobre d'aquesta xifra. I amb aquest repàs a la manifestació que es vivia ahir a Barcelona, arribem ja a la segona hora del Desperta, on repassarem més notícies d'actualitat.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Les 9 en punt, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
4: Matí complicat a l'AP7 per un accident de primera hora del matí a Sant Cugat. Ara hi ha cua de Mollet a Barberà i més endavant de Cerdanyola a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona. Una altra via problemàtica és la Ronda de Dalt, on un vehicle avariat talla un carril i hi ha cua des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes en direcció al nus del Llobregat. A més, encara hi ha retencions a la C58 de Terrassa-Sant Quirze i a l'entrada a Barcelona, a l'A2 a Esparreguera, la B23 a Molins, la C32 a Cornellà i a la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella.
3: Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi a Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres de menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. Arriba a TV3 i a la plataforma 3Cat la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe, en bomber, volíem dir, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir els Estats Units amb l'enviament de cartes bombes.
5: Esports.
6: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet. El Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
3: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per a finals de setembre, com si fos agost ben bé. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.

0: I després d'aquest repàs a l'actualitat informativa amb el butlletí de les 9, és moment de continuar amb el Castelldefels Desperta, encetant aquesta segona hora. Fem un recordatori de l'abordat al llarg de la primera hora, de 8 a 9. Hem fet un repàs a les notícies destacades d'aquest cap de setmana. En ordre cronològic, el divendres teníem al Pavelló Can Roca la celebració de la 26a nit de l'esport i hem mirat els guanyadors i guanyadores, a més de recuperar també declaracions d'algunes d'aquestes persones reconegudes a la gran nit de l'esport de Castelldefels. Us recordo que a la pàgina web de l'Ajuntament i als canals oficials també trobareu tota la informació, canals oficials, vull dir, per exemple, a Instagram també, el mateix divendres a la nit, una vegada finalitzada la nit de lliuraments, nit de l'esport, aquesta cerimònia, arriba el moment de fer la publicació amb tots els premiats i premiades. També hem recuperat una entrevista amb dues entitats que han resultat premiades, han resultat reconegudes amb una menció especial. Es tracta de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Istea, dues entitats locals, que el passat juliol ens presentaven un projecte d'esport i futbol inclusiu adaptat a persones amb necessitats especials, un futbol i un esport amb mirada inclusiva, i que al juliol feien aquesta presentació del projecte que començava aquest setembre i que han rebut aquestes dues entitats un reconeixement especial dins de la 26a nit de l'esport, tant per aquest projecte com per la tasca conjunta que fan. Hem parlat també de la festa fi de temporada d'estiu que es gaudia el dissabte al llarg del vespre nit al Passeig Marítim 366 amb un escenari a la sorra que es va omplir de persones assistents per gaudir tant del DJ previ, un espectacle de drons amb fotografies espectaculars en el nostre litoral, un paisatge excepcional amb els drons que omplien el nostre cel, amb imatges també emblemàtiques de la nostra ciutat com per exemple el castell, i algunes curioses, com un coet, un astronauta, i amb aquesta diversitat de figures i paraules també, perquè també començaven amb aquest castell de fels, fotografies molt maques que ens deixa aquest espectacle, i vídeos també, que podeu veure als canals oficials de l'Ajuntament. Això era el dissabte. Un final de temporada que arribava al seu tancament amb el posterior ja concert a la banda de versions Versión Impossible, una banda que ens explicaven també la setmana passada des de l'àrea de Cultura i Festes, que es caracteritza pel seu toc humorístic i que va fer gaudir a totes les persones que es van apropar a aquest esdeveniment. I ahir diumenge a la ciutat, a les 10 del matí, hi havia aquesta sortida de la pedalada amb recorregut pels nostres carrers i finalització al Parc de la Muntanyeta amb la Festa de la Bicicleta. Una iniciativa que ens tornava a arribar un any més, emmarcada en la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La Setmana Europea estem parlant. Una celebració conjunta. I en paral·lel, aquí a Castelldefels vivíem aquesta pedalada i a Barcelona es celebrava i havia convocada una manifestació que, segons dades de la Guàrdia Urbana, va aplegar gairebé 6.000 persones. Des de l'entitat organitzadora parlen de 30.000 persones al centre de Barcelona. I a la primera hora també hem repassat aquesta manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport on participava l'entitat Prou Soroll Castelldefels. I amb això arribem a la segona hora. l'encetarem ara de seguida amb un repàs, igual que hem fet a la primera hora, un repàs cronològic fins a arribar a avui dilluns. Ara ens toca mirar el que arriba aquesta setmana. La primera cita la tenim des de l'àmbit educatiu aquest dimecres amb la festa del cor dels espais familiars, una festa que va ser ajornada per l'alerta de pluges que teníem a la ciutat fa un parell de setmanes i que aquest dimecres la recuperen a la tarda, una festa oberta a tota la ciutadania i especialment a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. Després parlarem de la Junta Local de Seguretat que arriba aquest dijous 24 de setembre i posteriorment seguirem amb la trobada d'entitats Fem Poble, la primera edició d'aquesta trobada que serà dissabte. Continuarem després amb més notícies que ens configuren el context informatiu de Castelldefels i, a més, en aquesta segona hora, com és dilluns, ens tocarà fer la secció del marcador esportiu i conèixer els resultats dels equips locals al llarg del passat cap de setmana. Això ens oferirà aquesta informació el periodista Cristian Cano. Que a més, recordeu que per a més detalls de l'àmbit esportiu, aquest vespre tindrem el programa Dilluns Esportiu, que condueix aquest mateix periodista, Cristian Cano, que ara serà abans de finalitzar aquesta segona hora del Desperta i passar al magazín, tindrem aquesta connexió amb ell i ens avançarà una mica també els continguts que ens porta aquest dilluns. I amb això encetem segona hora i ens posem amb les notícies que ens arriben dins dels esdeveniments d'aquesta setmana, els actes que tindrem aquesta setmana a la ciutat. Anem a repassar un per un tot el que cal conèixer de Castelldefels aquest dilluns 21 de setembre. Continuem.
1: Castelldefels Desperta.

0: Aquest dimecres, els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer amb una nova edició de la Festa del Cor. La iniciativa tindrà lloc a la tarda a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, i vol apropar a la ciutadania la tasca que desenvolupen aquests serveis municipals que s'adrecen als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. La jornada ens oferirà diferents racons de joc i activitats pensades per als més petits, però també es planteja com un espai de trobada entre famílies i professionals. Escoltem ara a la responsable de les cases dels infants, Rosa Mestre, que ens explica quin és l'objectiu d'aquesta celebració que arriba enguany a la seva 7a edició.
1: La festa dels espais familiars és una festa que ja aquest any és la 7a edició i és una festa que va néixer del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre les propostes que nosaltres tenim a les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: Un dels elements centrals de la jornada serà el joc, una eina fonamental en el desenvolupament dels infants durant els seus primers anys de vida. Les activitats permetran als nens i nenes experimentar, descobrir i relacionar-se amb altres infants en un entorn adaptat a les seves necessitats. Sobre la importància del joc ens parlava també Rosa Mestre.
1: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques, que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Més enllà de les activitats adreçades als infants, la Festa del Cor d'aquest dimecres a la tarda també posa en valor la funció d'acompanyament que desenvolupen els espais familiars. A través d'aquests serveis, les famílies disposeu d'espais on compartir experiències, resoldre dubtes i rebre orientació de professionals especialitzats en educació i criança, especialment en infants de 0 a 3 anys. Segons expliquen des de les cases dels infants, aquests grups afavoreixen la creació de xarxes de suport entre famílies que sovint afronten la criança lluny del seu entorn familiar més proper.
1: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal, i aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo mm-hmm. crec que això és superimportant també.
0: La festa és oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no requereix fer cap inscripció prèvia. Directament us podeu apropar aquest dimecres 23 de setembre al carrer Arcadi Balaguer, aquí al carrer que hi ha entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, i en aquesta zona de vianants i al pati de l'edifici de la República trobareu aquesta festa dels cors, dels espais familiars, aquesta 7a edició, a més que, com us explicàvem, servirà per informar-vos també sobre els diferents serveis que ofereixen les cases dels infants municipals, on encara hi ha alguna plaça disponible en els espais que ofereixen per aquest curs.
2: Castelldefels desperta.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: I si bé parlàvem ara d'aquesta festa del cor dels espais familiars que tindrà lloc la tarda de dimecres, continuem repassant les notícies que destacades del dia a dia d'aquesta setmana, perquè dijous tindrem dos esdeveniments. Per una banda, una presentació oficial d'una nova campanya des de l'àrea de neteja en col·laboració amb Ecovidrio, que col·laboren en la campanya Recicla vidre és una gran aventura. La iniciativa busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material i portarà des del 24 de setembre, és a dir, des d'aquest mateix dijous fins al 5 d'octubre, contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels i Ecovidrio s'associen així amb Disneyland París en la 6a edició d'una campanya que tematitza aquests contenidors de vidres i que busca crear un vincle especial amb les famílies i fer més atractiu el moment del reciclatge, inspirant els més petits de la casa i fomentant aquest hàbit fonamental per a la cura del medi ambient. En total, a Espanya, aquesta iniciativa visita 9 ciutats: Alcobendas, Alcalá de Henares, Alacant, Bilbao, Madrid, Sevilla, Toledo, Valladolid i Castelldefels. Com us deia, la presentació oficial serà aquest dijous 24 de setembre a 11:45, també al pati de l'edifici de la República. Recordeu que el dimecres a la tarda tenim aquesta festa dels cors dels espais familiars i el dia següent, a la mateixa ubicació, aquest acte d'inici de la campanya pel reciclatge del vidre. Comptarà la presentació amb la participació de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, el segon tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, David Soler, i la gerent d'Ecovidrio de Catalunya, Sílvia Mayo.
1: Este septiembre, Ecovidrio y Disneyland París se unen para llenar de magia las calles de España. A partir del 15 de septiembre podrás encontrar contenedores inspirados en algunos de los personajes más representativos de Disneyland París. Además, podrás entrar en el sorteo de un viaje a Disneyland París, conseguir uno de los minigrus exclusivos de la campaña o llevarte una de nuestras bolsas para reciclar vidrio. Si no quieres perderte nada, estate atento al perfil de Ecovidrio. Muy pronto te contaremos más. Porque cada botella que reciclas cuenta. Y porque reciclar el vidrio es una gran aventura.
2: Castelldefels desperta.

0: I dijous, més enllà d'aquesta presentació oficial de la campanya pel reciclatge del vidre, també tindrem una notícia destacada des de l'àmbit de seguretat. La Junta Local de Seguretat presentarà els resultats registrats en aquesta matèria, de seguretat, aquest estiu a Castelldefels. Recordem que aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat el formen representants de la Policia Local de Castelldefels, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com la màxima representació municipal. La reunió la presidirà l'alcalde Manuel Reyes i tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament al llarg del matí de dijous. El regidor de l'àrea de seguretat, David Soler, ens visitava també la setmana passada a Ràdio Castelldefels i ens parlava de les bones xifres que hi ha en aquesta matèria a la nostra ciutat i això, recordant que ara ens centrem en els últims mesos d'estiu, ja que la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat va ser a l'abril.
1: Fem balanç de lo que portem d'any i sobretot després de l'època d'estiu, que és on tenim més requeriments i més complicacions a la nostra ciutat, més a més, perquè tenim, doncs, com ja deia, més de 2 milions de persones que venen a gaudir del nostre municipi. I la veritat és que crec que la valoració serà força positiva. A més, en un moment en el que el nombre de delictes puja a tot arreu, on tenim dades dramàtiques a altres municipis i a altres municipis no gaire llunyans al nostre, en el qual, doncs, els delictes s'estan multiplicant de forma exponencial, i Castelldefels en els últims 4 anys ha aconseguit reduir any rere any els delictes a la ciutat de Castelldefels. I estem amb unes dades policials realment molt, molt bones.
0: El govern municipal subratlla que la disminució dels delictes no és una opinió ni una sensació, sinó que respon a xifres reals. Així ens ho manifestava David Soler.
1: No és que cregui que hi hagin menys delictes, és que hi han menys delictes. I això és una dada, doncs, molt, molt contrastada, no? Vam començar la legislatura el primer any amb una reducció aproximada, no vull equivocar-me de les dades, però crec que va ser del 3,6%, doncs, menys de delictes el primer any. El segon any ja vam passar un 6,7. El tercer any, més d'un 8%, doncs, de reducció de delictes. I en aquests moments estarem, doncs, entorn a un 1 o un 0,5% menys de delictes en aquest últim període, en el qual, doncs, ja és una dada molt positiva en un entorn molt, molt, molt complicat i on creixen tots els delictes a tots els municipis. Per tant, doncs, jo crec que si fem un acumulat de la reducció de delictes, doncs, que portem en aquests últims 4 anys, la xifra, la veritat, jo crec que no l'havíem vist mai a Castelldefels. Per tant, estem amb dades policials, doncs, molt interessants, molt satisfactòries, i esperem i confiem en poder-les mantenir durant molt de temps.
0: Són, segons paraules del tinent d'alcaldia i regidor de l'àrea de seguretat, diversos els motius que estan conduint aquesta millora de resultats en matèria de seguretat ciutadana. Esmentava Soler l'increment d'efectius i recursos destinats a la policia local.
1: D'un conjunt de factors, i sobretot la presència policial i l'increment del nombre d'agents de policia local a Castelldefels. Nosaltres, quan ja estàvem a l'oposició, manifestàvem, doncs, que teníem una plantilla de la policia local escassa, que necessitava ampliació, que a més, per una qüestió generacional, necessitava incorporar, doncs, sàvia nova, que digo jo, i a partir d'aquí, doncs, hem fet aquest procés. I aquest procés ha costat molts diners, ha costat molts esforços i també, doncs, ha aconseguit, doncs, que tinguem una plantilla de la policia local molt més jove, doncs, també amb més dinamisme i sobretot que acumula l'experiència d'aquestes persones que porten tants anys treballant i que s'han pogut dedicar a planificar, a gestionar la prevenció i a intentar mirar com podíem reduir els delictes a Castelldefels, i ho hem aconseguit.
0: L'última reunió de la Junta Local de Seguretat va ser fa 5 mesos, el passat mes d'abril. En aquell moment es presentava un descens general en el nombre de delictes penals d'un 6,1% en el període comprès entre març de 2025 i febrer de 2026. En total, si parlem de les infraccions penals, es van passar de 3.708 a 3.480. I pel que fa a les tipologies delictives, els robatoris amb força baixaven un 12,7% als domicilis, un 23,6% a les empreses i el descens era del 75%. Aquest dijous 24 de setembre es presentaran noves dades en aquesta nova Junta Local de Seguretat presidida per l'alcalde Manuel Reyes i que tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament.
2: Castelldefels desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: I ara, el temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, iniciem setmana amb molta tranquil·litat meteorològica, cel completament serè i només algun núvol prim que pot circular al llarg del dia, transitori i molt poc important, no portarà més conseqüències. El que sí que veurem de nou és com puja la temperatura. Avui pujarà inclús més que no pas ho ha fet el cap de setmana i veurem valors que poden arribar a rondar o superar els 35-36 graus en zones de l'interior de la Vall de l'Ebre. També al Camp de Tarragona, déu-n'hi-do com pujarà la temperatura. En aquest sector poden arribar als 33-34 4, puntualment cap als 35 graus. Valors molt elevats també la resta del país, amb màximes que fàcilment superaran a migdia els 31 o 32 graus a gran part de l'interior. Només en algunes zones del litoral la temperatura quedarà una miqueta més moderada, però ens al voltant també d'aquests 30 graus de temperatura màxima. Una temperatura que demà continuarà sent elevada, tot i que pot baixar lleugerament en alguns sectors, i un ambient assolellat que es mantindrà encara durant uns quants dies. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: I continuem repassant les notícies dia per dia. Hem comentat que el dimecres tenim la festa del cor dels espais familiars a la tarda al pati de l'edifici de la República. Dijous tenim al llarg del matí la Junta Local de Seguretat al Saló de Plens i també un altre acte obert a la ciutadania, que és la presentació oficial de la campanya en col·laboració amb Ecovidrio, una campanya de reciclatge de vidre on cobren especial rellevància als infants de la ciutat, ja que es vol fomentar el reciclatge i aquest hàbit sostenible per part dels més petits amb uns contenidors ben macos, d'inspiració a Pixar, Disney. Podeu veure les fotografies a la pàgina web de l'Ajuntament. I aquest dijous, també al pati de l'edifici de la República, 11:45, podreu veure'ls en directe, aquests contenidors, i fer-vos fotos també, a més de conèixer exactament on es situaran de la nostra ciutat. I no marxem de dijous perquè encara tenim un altre acte més, ja serà al vespre de dijous, ens arriba la Nit del Comerç. Serà el Casanova Beach Club a 9:15 de la nit, amb places limitades. Els comerciants que en vulgueu formar part heu de formalitzar la vostra inscripció prèvia. Ho podeu fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament i la notícia que hi ha publicada, o bé també adreçant-vos a l'apartat de serveis i l'àrea de comerç, i aquí trobareu tota la informació. La Nit del Comerç és una trobada ja clàssica a la nostra ciutat. És una trobada relaxada, lúdica, en l'entorn de la platja. Una cita que s'adreça a comerciants amb local obert a la ciutat i amb ganes de compartir experiències i conèixer les diferents sensibilitats del nostre comerç de proximitat. És el moment on també l'àrea de comerç explica les accions de dinamització comercial que es desenvoluparan fins al final d'any. Estem parlant de la campanya de Nadal, l'encesa de llums de Nadal, per exemple, les diferents fires, amb la mirada, aquest Castrum Fidelis del mes de desembre, per exemple. I, entre altres accions, també servirà per presentar oficialment uns nous reconeixements que s'adrecen als comerços de la ciutat. Amb això ja sí que acabem aquesta prèvia de tot el que ens arribarà el dijous i passarem ara a una notícia de dissabte.
1: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Castelldefels Desperta. El marcador local.
2: I arriba el moment d'aquesta secció on repassem els partits disposats al llarg del cap de setmana. El divendres ja fèiem una prèvia parlant d'aquestes competicions esportives que van tornant a poc a poc després de l'aturada estiuenca. I aquest dissabte 19 de setembre i diumenge 20 de setembre hem tingut partits de futbol, futbol sala, hoquei herba i bàsquet. Els detalls ens els donarà ara el periodista Cristian Cano. Molt bon dia, Cristian. Com han anat?
3: Hola, Estefania. Molt bon dia. Doncs bé, en línies generals podríem dir que pel que fa a partits oficials ja de Lliga, doncs hem tingut resultats positius pels equips locals, on, per exemple, la Unió Esportiva Castelldefels, des del meu punt de vista, va treure un punt molt, molt valuós al camp del Can Vidalet, que és un dels favorits per pujar de categoria, com ens apuntava l'altre dia el Carlos de Frutos el dilluns esportiu. També el bàsquet femení Castelldefels va sumar el primer triomf del curs, ho va fer a la pista del Safa Claró per 67-76. En clau, hoquei herba, el primer equip femení va golejar per 7-0 el primer Benalmádena, però en aquest cas, el masculí va perdre el seu duel a casa a Via Fèrrea per 2-3 enfront del Pozuelo madrileny. D'altre costat, també cal afegir que en clau futbol, abans hem parlat de la Unió Esportiva Castelldefels a la Lliga Elit, unes categories per sota, més concretament en aquest cas a la tercera catalana, el Vistalegre també va estrenar-se, en aquest cas amb un resultat molt i molt positiu, va golejar 3-0 al Viladecans, i els d'aquesta manera, els de Pinti, doncs van arrencar el curs amb un més 3 que esperem que facin que l'equip doncs pugui estar a la part alta de la classificació, ja que el Vistalegre, recordem, té un dels seus objectius, com va ser la temporada passada, és intentar l'ascens de categoria. D'altre costat, també Can Roca va golejar el seu partit a quarta catalana. Vam tenir diferents amistosos de pretemporada, per exemple l'handbol, que ja comença la Lliga el proper cap de setmana, també en clau futbol sala. El CSR Castelldefels va arrencar la Lliga també amb bon peu després de guanyar 5-4 a casa jugant contra el Ripollet, un Ripollet molt i molt potent, o sigui que en línies generals un bon cap de setmana amb resultats positius i a més, Estefania, amb un divendres on vam tenir la nit de l'esport, no?, que és la gran nit de l'any al nostre municipi.
2: Doncs sí, efectivament, això t'anava a comentar, Cristian, que resultats positius i emmarcats en aquesta gran celebració de divendres que precisament també des de la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels vam poder parlar amb diversos dels protagonistes dels que van resultar reconeguts, a més, persones que ja passen habitualment pel teu programa, Cristian, pel dilluns esportiu.
3: Sí. Mira, precisament m'acabo de trucar. Fa uns instants estava parlant amb Paquita Cruz, regidora d'Esports de Castelldefels, que aquesta tarda nit la tindrem el dilluns esportiu, acompanyada per Araceli Dópico, que és l'organitzadora de la nit de l'esport. O sigui que, bueno, també nosaltres preparant una mica el post i també conèixer valoracions i sensacions del que va ser la nit de divendres.
2: Perfecte, doncs estarem pendents d'aquest dilluns esportiu, aquest vespre a Ràdio Castelldefels, i agrair-te, com sempre, Cristian, aquest resum que ens has fet dels principals partits que hem viscut aquest cap de setmana.

0: estarem pendents ja de més detalls al teu programa. Fins aviat.
1: Bé, Estefania, que tingueu bona setmana.
0: Igualment.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: Castelldefels Desperta.

0: I després d'aquesta secció, amb els resultats dels partits locals aquest passat cap de setmana i menció a aquests grans triomfadors de la 26a nit de l'esport, a la primera hora ja entràvem en detall en aquests protagonistes que van resultar premiats, amb aquest reconeixement a la seva trajectòria, reconeixements també a equips i projectes de ciutat en l'àmbit esportiu, i els detalls els podeu recuperar bé a la nostra pàgina web, radiocastelldefels.org, i tornar a escoltar aquesta primera hora on també teníem declaracions per part d'alguns dels guanyadors, com és el cas de Miqui, el tècnic Miqui de Las, també Paula Gallego, jugadora de l'equip sènior femení de Club Bàsquet Castelldefels, que també va rebre una de les categories d'aquesta nit de l'esport. L'entrenadora Mònica Lázaro també va obtenir un reconeixement i, per exemple, també recuperàvem de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels, el programa del cap de setmana, parlàvem també amb Carlos López del Club Trialcín Picassent o a Juan Antonio Martínez, conegut com a Juanito, excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, que rebia un reconeixement per la seva trajectòria al món del futbol local. I continuem, aprofitem que estem parlant de l'esport local i repassem una notícia relacionada amb un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació també i remodelació d'alguns dels ja existents. El municipi està treballant en tres línies. La primera és cobrir la demanda de les entitats esportives, per altra banda millorar espais públics d'ús lliure, i com a tercera línia de treball i amb el futur equipament SEM Centre, on estava l'antic club de tennis, amb aquesta adquisició i amb les obres que han de començar i continuar, perquè per ara s'han fet diverses fases i el 2027 arribarà ja un any de plena execució al SEM Centre, amb el que es vol donar sortida a la llista d'espera de persones que volen abonar-se al SEM Can Roca. La setmana passada parlàvem amb el gerent de serveis territorials de l'Ajuntament i cap de la secció d'esports, Albert García Edo, qui subratllava la futura construcció del segon pavelló de Can Vinader en aquesta primera línia de treball de cobrir la demanda de les entitats esportives.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos, per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús esportius, destacar el futur skatepark dins d'aquesta segona línia de treball de l'àrea d'esports.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci, i aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella, serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es volen abonar a l'oferta pública, el cap de la secció d'esports destaca la progressiva incorporació a la xarxa municipal del que era l'antic club de tennis.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: A l'antic club de tennis, que serà el futur SEM Centre, ja estan disponibles des de la passada primavera per a l'ús de la ciutadania les pistes de tennis i pàdel. A més, també es van habilitar unes places d'aparcament de zona blava. El conjunt, que és de propietat municipal, té i oferirà a la ciutadania 18.000 metres quadrats per a la pràctica esportiva.
2: Castelldefels Desperta.

0: I arribem als darrers minuts d'aquest Castelldefels Desperta. Aprofito per una informació de serveis. Recordar-vos que avui dilluns la deixalleria municipal té com a horari de 9 a 7 de la tarda. Concretament, a 3:15 de la tarda farà el tancament aquest equipament municipal per apropar-vos a deixar els vostres residus de gran tamany. En el cas que vulgueu apropar-vos a una mini deixalleria per exemple, dur càpsules de cafè, piles o pots de pintura, ho podreu fer demà dimarts, ja que avui dilluns és el dia de descans setmanal del conjunt de mini deixalleries que hi ha al nostre municipi. I aquest dilluns, dins del servei de recollides de mobles i restes vegetals, pertoca el torn als barris de Bellamar, Centre i Montmar Baix, que inclou els números senars de l'Avinguda Diagonal. Podeu deixar els vostres mobles vells i les restes vegetals a la porta de casa en el següent horari, de partir de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit. I com a darrers apunts, avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui es commemora de manera internacional aquesta jornada que serveix per conscienciar sobre aquesta malaltia que afecta els que afecta no només els pacients, sinó també a les persones cuidadores i als seus familiars. Era el dijous de la setmana passada quan l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat col·locava la seva taula informativa a la plaça de l'Església i, a més, al llarg d'aquesta setmana ens oferirà també diferents tallers. El dimecres 23 a les 4 de la tarda i el divendres 25 a les 10 del matí, dos tallers d'estimulació cognitiva a la Masia de Can Roca. I dues sessions, per una banda Cuida el teu cos i per altra Cuida la teva ment, relacionades amb l'Alzheimer, tindran lloc a la biblioteca el dilluns 5 d'octubre, la primera a les 4 de la tarda i la segona a les 6 de la tarda. I a més, avui i demà encara us podeu beneficiar, això per altra banda, ja canviem de tema i per finalitzar aquest Desperta hem de parlar de l'Ambici, el servei de bicicleta compartida que ofereix fins demà abonaments gratuïts de 3 dies amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2026, una promoció especial on hem de recordar que Castelldefels compta amb 17 estacions d'Ambici i 420 places d'aparcament. I amb això ens acomiadem, donem ja el pas al butlletí de les 10 i al magazín Així Som amb la companya Anna López, on ens oferirà diverses entrevistes amb els protagonistes d'aquesta setmana a Castelldefels. Ens retrobem demà a les 8 del matí. Molt bon dia!
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10.
2: Castelldefels. 10 del matí. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres que ve, coincidint amb la jornada electoral. El Marroc, però, afegeix que ho monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del Grup Europeu Popular. També visitat el ministre de l'Interior. Al Marroc, com dèiem, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita si l'atenció amb Espanya, arran de la crisi de Ceuta, mobilitzarà o no l'electorat. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà a Berlín, guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a compareixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici, la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya, 150.000 persones tenen Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
3: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs ahir 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101 a 87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
2: Avui, dilluns, la temperatura serà ben alta, com si fos agost, ben bé valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol tot el dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Volley Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia es va celebrar divendres 18 de setembre al poliesportiu de Can Roca, on es van lliurar un total de 13 premis. L'edició d'enguany comptava amb la gran novetat de la categoria màster, que ha atorgat un reconeixement als millors esportistes de més de 45 anys d'edat. Milers de persones participaven ahir al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que començava al Passeig de Gràcia i arribava fins a la plaça de Sant Jaume. La convocatòria la feia la plataforma Zero Port Barcelona, amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, on hi participava Prou Soroll Castelldefels. La convocatòria arribava sota el lema No a l'ampliació ni ara ni mai. Segons els organitzadors, s'han concentrat 30.000 persones enfront de les 5.500 que calcula la Guàrdia Urbana. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins al 27 de setembre s'ofereix d'11 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres, i de 10 a 7 els dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries del nostre litoral. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Empezamos una nova setmana con cosas como siempre de aquí en Castelldefels. Així som. A la broma del dia, avui escoltarem els continguts del dilluns esportiu. El protagonista, sens dubte, d'aquest espai serà avui els resultats, els premis concedits, atorgats a la darrera edició de la Nit de l'Esport. Doncs el dilluns esportiu arribarà amb entrevista dels seus protagonistes, ara ens ho explicarà Cristian Cano, el seu conductor, a partir de les 9, però abans viajando per les ondes de la mà de Jordi Jové i també de Dani Hernández. Avui el nostre cofí, com cada dilluns, som Castelldefels, i en aquest cas ens acompanyarà Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports. Parlem de la llengua, de la tercera lliga paraològic, a càrrec d'un dels seus creadors, el filòleg Pau Vidal. I Dia Mundial de l'Alzheimer, per aquesta raó parlarem amb la Mercè Rull, i és la presidenta de l'Associació de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. La nostra mòbil torna a voltar per un comerç de proximitat i ens farem ressò de la darrera tertúlia literària de la Rogita, aquesta entitat que va convidar el periodista Vicenç Lozano, un especialista en el Vaticà i també que està present en nombroses guerres d'arreu del món. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: els Telefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.
5: Bien, pues hola Ana, hoy en Viajando por las Ondas también vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Seguiremos hablando de viajar y de comer y de descubrir gastronomía. Y hoy concretamente nos vamos a ir a hablar de algo de gastronomía japonesa. Viajaremos a Japón y comentaremos algo de su gastronomía, por si es que alguien a estas alturas no lo la conoce. Pero además de eso, Jordi, vamos a hablar de más cosas.
6: Sí, vamos a comentar y hacernos eco de una campaña para concienciar a los viajeros en los viajes en avión, en los momentos de evacuación, para que nadie se entretenga a recoger el equipaje y, sobre todo, para que nadie se entretenga grabando la evacuación.
5: Eso
6: lo vamos a comentar porque se está poniendo en serio y peligroso. Y luego, además, vamos a seguir viajando por Zambia. Comenzamos la semana pasada y esta nos vamos a introducir ya por algunos lugares interesantes del país. Estamos a punto de llegar a Livingstone, supongo.
5: Eso es. Y además de eso también vamos a hablar de alguna recomendación para reclamaciones en hoteles cuando nos encontremos con algo que no es de nuestro agrado, por ejemplo. Así que todo eso es de lo que vamos a hablar esta tarde en Viajando por las Ondas. Hasta esta tarde, allí, ya saben, les esperamos en el programa de viajes de Radio Castelldefels. ¡Hasta luego!
6: ¡Hasta luego!
3: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros
4: a través del 98.0 en Viajando por las Ondas.
2: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Al programa del dia.
7: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
8: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
7: Dilluns esportiu.
9: Pues efectivament, nosaltres és Cristian Cano, el conductor del dilluns esportiu. Bon dia, Cristian.
10: Hola, Ana, molt bon dia.
9: Evidentment, els continguts del dilluns esportiu pilotaran avui sobre els resultats, les proclamacions, els guanyadors i les guanyadores de la darrera edició de la Nit de l'Esport.
10: Doncs sí, parlarem primer de tot sobre la Nit de l'Esport, que jo crec que ha sigut l'esdeveniment més destacat del cap de setmana, entre cometes, a la nostra ciutat, ja que va ser divendres a la nit. I sí, també parlarem, lògicament, sobre els resultats del cap de setmana, on ja diferents equips com la Unió Esportiva Castelldefels de futbol han fet l'estrena a la seva lliga oficial. I també, com és habitual, Anna, parlarem amb protagonistes sobre el que ha succeït aquest cap de setmana. O sigui que tindrem un programa molt i molt interessant.
9: Molt bé, a banda d'això, els resultats dels equips, dels diferents equips, de les diferents disciplines esportives aquest cap de setmana, oi?
10: Sí, però com he dit, parlarem sobre els resultats del cap de setmana, on en línies generals, des del meu punt de vista, ha sigut positiu pels clubs locals. A més, hem tingut diferents estrenes a competicions, sobretot el futbol ha tornat a l'activitat ja amb normalitat, amb l'inici de Lliga Elit i també de categories inferiors com tercera o quarta catalana, on també tenim equips del municipi. En clau, per exemple, bàsquet, encara segurament tots els equips no s'han incorporat, però sí que és cert que el bàsquet femení Castelldefels ja ha sumat la primera victòria de la temporada a Supercopa. En clau handbol vam tenir amistosos que inicien la Lliga ja els equips l'Esportiu Castelldefels el pròxim cap de setmana. Hi ha hagut un munt de partits, alguns de pretemporada, altres oficials. Parlarem sobre tots i també repassarem quina és la situació de cadascun d'aquests equips en aquests moments a la seva categoria.
9: Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Cano. Tots aquests continguts a partir de les 9 del vespre avui, el dilluns esportiu. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
10: Bé, Anna, una bona setmana. Adéu.
9: Igualment, adéu.
7: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
8: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
7: Dilluns esportiu.
1: El programa del dia.
0: Castelldefels, així som.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dilluns en aquest espai, som Castelldefels. En aquest cas, ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna.
1: Doncs una mica, com dèiem, amb la ressaca, entre cometes, amb aquest refredat de la nit de l'esport, que com sempre va ser una nit emocionant, perquè participen tots, gairebé tots els clubs esportius de la ciutat, i evidentment es donen premis.
2: Evidentment, Anna, estic una mica refredada. Jo crec que va ser de la nit de l'esport, que estic tot el cap de setmana, però bueno, estic perfecta i estic molt orgullosa i molt contenta de l'acte que va ser la nit de l'esport, perquè, bueno, com tots sabem, la valoració nostra és positiva, des de l'àmbit de secció d'esports és positiva, però segurament hi ha coses que no van funcionar gaire bé i que, bueno, podem aprofitar després de la reunió de la comissió per la valoració, per reincidir en les coses que no van funcionar i l'any que ve tornar a fer-ho encara millor, perquè de tots els events, a vegades, esdeveniments, a vegades surten molt bé i a vegades has de, bueno, fer coses que funcionin millor. I, bueno, nosaltres aquesta nit ja saps que és posar en valor tota la feina dels esportistes i de les entitats de la ciutat, i aquí el que fem és reconèixer tota la temporada de les entitats i dels esportistes individuals, segons les categories, fem reconeixement. Va ser una nit molt divertida, perquè després, ja saps, després de l'esdeveniment, de lo que és l'acte central que es fa al pavelló de Can Roca, sortim a fora, fem un petit còctel, un petit refrigeri, i tenim un company de la feina, que és el Dani Hidalgo, que sempre ens fa una sessió de DJ allà fora, i aquest any vam posar un toro mecànico per la gent jove i va ser molt divertit, Anna, molt divertit.
1: Això són reconeixements, evidentment, als protagonistes de l'esport, però tampoc se n'oblida les persones que falten.
2: Sí, fem un in memoriam també, i aquest any ha sigut el Miguel, que era un noi que estava vinculat al bàsquet i era un noi que estava treballant a la 11. Era un noi que anava amb una cadira de rodes i va tindre un infart i li vam fer un reconeixement. Hi ha una persona de la Unió Esportiva Castelldefels, un directiu, va començar de jugador, va ser directiu i va ser molt emocionant. Va vindre la seva dona i el seu fill, i en el cas del Miguel va vindre el seu nebot. I vam fer aquest reconeixement dos in memoriams, i això sempre toca una mica al cor. També ens toca al cor les persones d'esport adaptat. La Rocío, que és una noia que li va donar un ictus i que està corrent en l'entitat de sedentaris, que ha tornat a córrer, que ja està inscrita en esdeveniments internacionals, ens va dir la nit de l'esport. I, bueno, i després l'Àlex, que és un cerrato, que és un noi que té la cama tallada i porta una pròtesi i és corredor de motos. I totes aquestes coses et fan... Bueno, et fan sensibilitzar-te amb l'esport i veure que la gent que ha tingut problemes o ha patit patologies continua fent esport, malgrat les circumstàncies de la vida, el que els hi ha passat, continuen i s'aferren a l'esport amb una manera de sortir endavant.
1: I pel que fa a la resta de distincions, doncs van ser representants de diferents esports, com diuen, de la ciutat.
2: Sí, bueno, el més destacat, les entitats que més guardons es van emportar va ser el hockey, el bàsquet Castelldefels i el vòlei, el voleibol. Després, equips i... Després va haver-hi individuals, el Carlos López i l'Alba Vázquez, en categoria sènior. El Carlos López és de trial, de bicicleta trial. L'Alba és jugadora de tennis del Jimeno. El Toni Ribas, que aquest és un premi molt... A mi em va tocar molt el cor, perquè és un nen de 12 anys que està participant en vela i està fent campionats, campió d'Espanya, campionats internacionals. De fet, quan va arribar la nit de l'esport, venia d'un campionat. I clar, amb 12 anys, veure tot aquest esforç d'aquest nen, perquè la vela és molt dura i que està competint amb gent més gran que ell, i el seu equip de competició també són gent més gran que ell, o joves o adults, doncs això... Bueno, a mi m'emociona molt tot això. Però va ser una gran nit, una gran nit.
1: Doncs continuem parlant d'esports, perquè torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
2: Sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. Hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt... molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, Però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc el tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fent servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, 2 dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors... Però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer...

0: activitats aquàtiques, programes de salut, activitats dirigides, cursos extraescolars, cursets extraescolars pels nens que quan surten d'escola puguin vindre a fer cursos de natació, cursos escolars a dintre de l'horari escolar també. Pensàvem que aquest any amb el tema dels professors i no tindríem nens que vindrien a natació en horari escolar, però sí, ho han mantingut i tenim les mateixes escoles. De fet, alguna escola ha ampliat els cursos per vindre a la piscina. Si venien dos cursos, potser han ampliat un tercer curs. Si venien primer i segon, potser han fet I5 o tercer. Vull dir que això està molt bé. I, bueno, comencem el dia 1 i si les inscripcions ja estan fetes, hi ha llista d'espera, s'ha cridat a la gent que ha quedat en llista d'espera si hi ha hagut alguna baixa. Vull dir que està tot preparat perquè el dia 1 comencem i la gent comenci a fer esport una altra vegada. Després, com deies, vam fer la climatització de la piscina telescòpica. Això va ser abans de l'estiu, a l'últim trimestre de l'any, a l'abril, maig i juny, vam tindre la piscina tancada a la telescòpica i s'ha posat una climatitzadora deshumectadora nova perquè era necessari, ja ho vaig dir moltes vegades quan vam vindre. I ara aquest estiu s'està fent l'obra de lo mateix, de la climatitzadora deshumectadora de la piscina d'ensenyament, que també estava en molt mal estat. I s'ha fet ara, la maquinària ja està posada, falta fer algunes connexions i per la setmana que ve, que ja serà l'inici de curs, la piscina ja estarà perfectament en condicions per tornar a començar l'activitat. I el més destacable és que hem fet una petita ampliació, petita que queda gran, del gimnàs de fitness, perquè el meu objectiu és intentar trucar a bastanta gent de la llista d'espera. Hem tingut bastantes baixes i llavors això ho estem treballant per... Llavors, trucar gent de llista d'espera, tenim el mateix espai, doncs és una mica incongruent. Llavors, perquè la gent estigui millor, perquè l'activitat es pugui fer millor, amb la zona exterior que ja vam preparar la temporada passada, que hi ha molta gent que ja entrena fora perquè està molt bé acondicionada per entrenar fora i el temps aquí ja saps que d'igual que sigui les 7 del matí o les 11 de la nit, si fa bo, pots entrenar fora. Jo entreno fora sempre de dilluns a divendres i em va perfecte. Pues hem ampliat, hem tret un tros de la sala de cycling de Can Roca, hem deixat la sala de cycling igualment bastant gran, que acaben 20 bicicletes per fer classe, i hem donat tota la resta a la sala de fitness, amb la qual la sala de fitness ha quedat dignificada totalment, o sigui, ha quedat preciosa. Ara el que em falta, i és el meu proper objectiu, és fer la licitació de les màquines i canviar tota la maquinària del CEM, perquè des del 19 està aquesta maquinària, tenim problemes de manteniment, tenim problemes de peces, i jo crec que ja necessita un canvi perquè té molt d'ús. O sigui, hi ha molta gent que la fa servir, té molt d'ús, i si d'aquí un parell d'anys ja tenim el CEM centre, vull que la maquinària sigui la mateixa. O sigui, que si una persona, si al final decidim que una persona que estigui al CEM Can Roca pot anar al CEM centre o viceversa, pues que tingui la mateixa maquinària i el mateix programa de salut amb aquella maquinària.
1: Molt bé, doncs no deixem de banda els esports, però ara parlem d'obres més macro, no? Com l'obra del pavelló de Can Vinader, com va?
0: Pues mira, les obres siguen con el calendario previsto. Parece que no, llegas allí y ves, ahora ya están todos los pilares y ya se ve un poco, se ve menos que la obra de la semi, pero está según lo previsto el calendario. Ya sabes que es una actuación muy importante, son 2.000 metros de pabellón que tendremos y tampoco puedo decir nada más porque la obra sigue, si va bien no hay ningún problema, el único problema que puede haber son las lluvias, pero de momento en aquella obra, aunque lloviera, no impediría que la obra continuara, con lo cual la previsión que manejamos es poder llegar a la inauguración alrededor de febrero del 27, febrero o marzo del 27. Pero bueno, eso siempre dependiendo de la finalización de los trabajos, que todo vaya bien, que el tiempo nos deje y bueno.
1: Continúa la semidescubierta de Can Roca y también las obras del skatepark.
0: Sí, la semi también avanza según la planificación. Esta tendrá un espacio de

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Dia.
1: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. A aquesta hora, l'expresident valencià Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions en comissió sobre la gestió de la Dana. Avui també està citat Emilio Argüello, l'exsecretari d'Emergències del govern valencià. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat del president del Grup Europeu Popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis del mercat i no d'acord amb el valor cadastral. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança, que inclou centres com l'Institut Català d'Oncologia o els hospitals Germans Trias i Pujols i Josep Trueta, entre d'altres, donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. Brad Pitt, ja arribat a Sant Sebastià, un dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, la pel·lícula dels Javis, La bola negra, continua arrasant. S'ha rebut amb una eufòria desbordant després d'endur-se el premi del públic al prestigiós Festival de Toronto.
2: Esports.
3: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 100-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
1: Avui la temperatura serà ben alta, com si fos agost ben bé, valors de 4 o 5 graus per sobre de la mitjana, màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran en alguns punts als 35, sobretot a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Millores dels col·lectors d'aigües residuals de la ciutat. La Junta de Govern local, celebrada el passat divendres 18 de setembre, aprovava dos punts relacionats amb la rehabilitació i la millora dels col·lectors del barri de Marisol i d'un tram de la xarxa residual a l'Avinguda Constitució. La Junta de Govern local també aprovava un punt relacionat amb les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i tres expedients de llicència urbanística. Ecovidrio i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar vidre és una gran aventura. La iniciativa, que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà del 24 de setembre al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. La presentació oficial de la campanya tindrà lloc aquest 24 de setembre a les 6 de la tarda al pati de l'edifici de la República amb la participació de l'alcalde Manu Reyes, el regidor de neteja David Soler i la gerent d'Ecovidrio Catalunya, Sílvia Mayo. I amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, Ambici, servei de bicicleta compartida, ofereix fins demà abonaments gratuïts de 3 dies. Es tracta d'una promoció especial en marxa des del passat 16 de setembre. A Castelldefels comptem amb un total de 17 estacions d'Ambici i 420 places d'aparcament. I fins aquí els titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Avui, 21 de setembre, torna la Lliga del Paraulògic. Compte enrere per les inscripcions de la tercera edició que, com dèiem, arrenca avui, mantindrà el format de quatre fases amb semifinals a Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona. Els requisits per participar-hi són ser usuari registrat del Paraulògic, tenir més de 14 anys. Les dues últimes edicions van reunir més de 15.000 participants de gairebé totes les comarques de Catalunya. El joc lingüístic, que enguany celebra el seu 5è aniversari, ha tret gairebé 3 milions d'usuaris i té una mitjana diària de 90.000 jugadors i jugadores. Parlem del tema amb el Pau Vidal, filòleg i traductor, que conduirà la gran festa de cloenda de la Lliga el proper 28 de novembre. Molt bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: En quins objectius va néixer la Lliga del Paraulògic i en què consisteix aquesta trobada?
1: A veure, l'objectiu principal era, diguem-ho així, donar-li un aspecte més real o més presencial o més de col·lectiu al fenomen del joc mateix del Paraulògic, perquè ens va semblar que una cosa que havia tingut aquest èxit i tanta participació valia la pena que tingués una dimensió, diguem-ho així, més palpable, no? I llavors la gràcia de la Lliga és que té aquesta segona fase en què els jugadors es veuen, es troben i reconeixen que els altres també són reals com ells.
0: Per a aquells que no coneguin el joc del Paraulògic, en què consisteix?
1: És un joc molt senzill que està basat en el principi de l'anagrama, és a dir, tu tens 7 lletres que són diferents cada dia i amb aquelles 7 has de confegir paraules, des de les més curtetes de 3 lletres fins a les més llargues de lletres infinites. Ara, a partir de 7, que és el nombre de lletres que tens, si les hi poses totes, fas el que en diem un tuti, que seria el premi gros, per dir-ho així. És a dir, és un joc d'habilitat lingüística bàsica i, per tant, està realment a l'alçada de tothom. Hi poden jugar des de canalla fins a... No cal tenir habilitats lingüístiques especials.
0: Ja entrem a la tercera lliga. Quin és el balanç fins ara?
1: Home, fins ara ha anat molt bé, perquè les dues primeres, la primera vam tenir 7.000 participants, la segona 8.000, ens fem pagues que aquesta comptem d'arribar als 10.000 i com a proporció, en relació entre els jugadors virtuals i els reals, trobem que és una molt bona mitjana, perquè clar, la realitat sempre és més feixuga que la virtualitat, no?
0: Aquí has dit que pot participar tothom, s'ha de tenir només més de 14 anys, aquest és el requisit principal. I de quina manera es materialitza la preinscripció en la Lliga?
1: A veure, això dels 14 anys és només per la Lliga, eh? Vull dir que el joc del Paraulògic pot jugar qualsevol, eh? Per la Lliga, si s'han de tenir a partir de 14 anys, res, és tan senzill com entrar a vilaweb.cat/paraulògic, allà hi ha les instruccions, t'inscrius com a jugador i ja està. I res més que això, i comences a jugar avui mateix, perquè avui és el primer dia de la primera tongada de 3, és a dir, les quatre fases són dues fases virtuals de 3 dies cada una i després semifinals i final, que són presencials. Per tant, encara que algú no es pugui inscriure avui, també pot començar demà. Però sí, en aquest cas, començaria amb un lleuger desavantatge perquè els punts dels 3 primers dies s'acumulen.
0: Ah, has dit finalment, Pau, que hi haurà trobades a la tercera fase, les semifinals presencials. Els jugadors i les jugadores poden decidir on s'inscriuen, a Perpinyà, Andorra, València, Palma o Barcelona?
1: Sí, això quan es fa la inscripció ja t'ho demana. Et demana des de quina comarca jugues i llavors aplega els finalistes en funció de les comarques en què s'hagi apuntat cadascú. Vull dir que si tu t'apuntes del Segrià o dels Garrigues, per exemple, després et tocarà la semifinal de Barcelona, perquè per una qüestió purament de percentatges demogràfics convé fer-ho així. Lògicament hi ha més participants a tota la secció de Barcelona que la de Perpinyà, per exemple, o la d'Andorra, no? I llavors, perquè tothom tingui el màxim igualtat d'oportunitats, doncs ho distribuïm d'aquesta manera.
0: El cas és que el Paraulògic s'ha consolidat com una eina poderosa per a la de dinamització de la llengua catalana.
1: Sí, malament rai si hagués fos per la llengua castellana o per una altra, no, és per la llengua. El que ha fet sobretot el Paraulògic, a més d'entretenir milions d'hores de catalans jugant amb el joc, és fabricar una simbologia una simbologia associada a la llengua com a element de joc, element de diversió, per tant, element positiu. I a nosaltres això és el que ens fa més gràcia, perquè, de fet, era l'objectiu principal. Vull dir que no ens pensàvem ni de lluny que tindria tant d'èxit.
0: A més, ha tingut tant d'èxit que s'ha editat fins i tot un llibre.
1: De fet, de llibres se n'han fet 4, en realitat. Sí, a l'estiu de l'any passat, si no recordo malament, va sortir al llarg del 24-25, perdona, va sortir el primer, després el segon va ser per canalla, el tercer va tornar a ser per grans i el quart va tornar a ser per canalla. És a dir, n'hi ha dos per grans i dos per canalla, amb jocs diferenciats, perquè llavors, com que a mesura que veiem que la gent ens deia que no en tenia prou amb el joc del dia, nosaltres hi hem afegit allò, el que en diem els enigmes o endevinalles, que són complements a partir de la mateixa, el mateix punt de partida, el rusc, que és on hi ha les 7 lletres aquestes. Fabriquem enigmes i, en general, desafiaments lingüístics que complementen el joc, perquè hi entren en joc més habilitats lingüístiques. Llavors, això, clar, els jugadors no som tots iguals. De fet, hi ha moltes menys de jugadors. I, per tant, no tothom respon de la mateixa manera al mateix repte, no?
0: El final de la Lliga arribarà el 28 de novembre amb una gala al Teatre Poliorama de Barcelona, que, com deia al començament, conduiràs tu mateix. En què consistirà aquesta final?
1: Bueno, la final és una versió tipus revisión, o sigui, així a l'engròs, de simplement una partida col·lectiva. I llavors posarem en solfa tots aquests jocs, és a dir, totes aquestes proves, perdona, els ruscos, els enigmes i alguna prova sorpresa. I la gràcia, pels que participen, però sobretot pels qui no participen, que és per això que ho fem en forma de gala, que són la majoria, l'any passat, a l'última edició, hi va haver, penso que eren 400 assistents que no participaven, però només miraven, és no només veure l'emoció del joc, el risc de veure qui guanya, que és una cosa que sempre engresca molt, sinó també, en realitat, de poder-hi participar. Perquè si tu ets allà a la sala, també hi pots participar, que va ser que jugues per tu, llavors ja no puntues. Però com a espectacle és molt singular veure que un joc que normalment hi juguem individualment, fins i tot tancats al lavabo, en canvi es pot convertir en un espectacle col·lectiu, no? I això realment té molta gràcia. A més, et fa sentir com molt acompanyat en la teva, en el teu vici, diguem, no?
0: Doncs espero, Pau, que hi hagi moltíssimes inscripcions, que continuï augmentant el nombre de persones participants i que es desenvolupi molt bé aquesta Lliga del Paralògic ja, que va per la tercera edició. Moltíssimes gràcies.
1: A reveure a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Doncs aquesta lliga, com dèiem, el que busca és doncs que s'estigui la millor gent possible. És un joc lingüístic que enguany celebra el seu 5è aniversari. Fins ara ha tret gairebé 3 milions d'usuaris i una mitjana diària de 90.000 jugadors. El joc comença justament avui.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

Sents com repica des del fons el meu tambor, que es posa en fase amb el teu cor.

0: doncs parlem ara de temes relacionats amb la salut. Avui se celebra el Dia Mundial contra l'Alzheimer i hi ha diferents activitats que han programat tant la secció d'aquí de Castelldefels com d'abast comarcal l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Mercè Rull, la seva presidenta. Molt bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Quines activitats heu previst per commemorar la jornada d'avui?
1: Bueno, avui estem fent, de veritat, que el Dia Mundial es converteix quasi en el mes, perquè tenim moltes activitats a tot arreu del Baix. En concret, a veure, avui es llegirà el manifest i tenim en aquesta setmana unes portes obertes al taller d'estimulació cognitiva que fem a la Masia Can Roc el dia 23 de setembre a les 4 de la tarda i també el 25 de setembre a les 10, que el fem, perquè és un taller que el fem cada any, que dura tot l'any i ara l'obrim a tothom perquè puguin venir a veure com es fa. També després, ja el dia 5 d'octubre, tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer, què passa i com abordar-lo, a les 5 i quart a la Biblioteca Ramon Fernández Burado. Llavors, bueno, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim dos tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
0: Doncs aquest dia arriba la commemoració del Dia Mundial d'Alzheimer amb, no sé si pensaràs igual, Mercè, però amb coses, notícies esperançadores, perquè hi ha avanços en el diagnòstic precoç, noves teràpies, nous fàrmacs. Estem davant una revolució a l'hora d'abordar la malaltia d'Alzheimer en aquests moments?
1: Bé, m'agrada que facis aquesta pregunta. La veritat és que no teníem res, partíem de zero i durant molts anys no ha hagut cap tipus d'avanç amb investigació científica ni amb res que donés resultat. I ara tenim una esperança amb dos medicaments que estan sortit, el lecanemab i l'altre, que donen un raig d'esperança amb la investigació. Són medicaments que encara tenen les seves dificultats, els seus efectes secundaris, no es poden aplicar a tothom, s'han d'aplicar a l'hospital i una persona més gran de 80 anys no ho rebrà, serà per fases primerenques i aquí és on tindrem la importància del diagnòstic precoç. Sí que és veritat que amb el diagnòstic precoç la gent ara avui en dia va abans al metge i s'ha adelantat molt amb aquest tema i s'està treballant també per poder fer un diagnòstic amb sang. Llavors, quan es pugui fer aquest diagnòstic amb sang, amb una analítica per la població, clar, tot això, doncs sí que serà una mica revolucionari. El que passa és que hem de pensar dues coses. Una, que si el sistema està preparat per tot això, i segona, des del govern van rebutjar el finançament d'aquests medicaments. Què passa? Que només els rics podran optar a aquesta medicació perquè és caríssima? Bueno, no sé, això doncs, des de la Federació Catalana, des de la nostra associació i des de la Confederació Espanyola estem reivindicant aquest Dia Mundial precisament el poder lluitar contra aquest sistema, aquesta voluntat política de no poder finançar els medicaments que tenen l'Alzheimer. Llavors, aquí estem. Nosaltres tenim el lema de si vull i encara hi som aquí perquè ens pensem que una persona quan està diagnosticada d'Alzheimer ja no té voluntat, ja no té autonomia, que això ja no és així. En primeres fases la persona encara hi és, encara pot prendre decisions, encara pot aprofitar molta part de la seva vida, hem de lluitar per donar aquesta dignitat amb les persones de primera fase. Si no estem preparats per això, no sé si val la pena saber si tindràs l'Alzheimer o no. Vull dir que l'administració té molta feina per fer i el que passa és que en surt molta gent. Bueno, no sé, ja veurem. Però sí, ara tenim una petita esperança en què comencen a treballar i comencen a donar resultats les investigacions que estan realitzant.
0: Quines reivindicacions teniu, a més d'aquestes que m'acabes d'explicar, Mercè, des de les diferents associacions, confederacions de famílies de malalts d'Alzheimer?
1: Doncs mira, doncs, aquest any doncs, bueno, reivindiquem sobretot el tema del finançament, de resoldre aquestes demores al finançament públic dels tractaments de l'Alzheimer que ja estan autoritzats per la Unió Europea, que respecti el dret de cada persona a decidir, juntament amb els professionals sanitaris, el que vol rebre, que també es garanteixi un accés equitatiu a totes les comunitats autònomes, perquè en unes passa una cosa, les altres una altra, i creiem que això ha de ser igual per tothom. Que el sistema sanitari disposi dels professionals, les proves diagnosticades i els recursos per administrar-los amb seguretat, que avui en dia tot això sembla una utopia perquè ja tenim el sistema sanitari com el tenim i clar, només, bueno, doncs només falta això. I que les persones afectades i les seves famílies siguin escoltades i participin en les decisions que les afecten, que hi hagi voluntat política. El que no pot ser és que facin un pla d'Alzheimer sense pressupost, que s'omplin la boca de dir que és el gran una epidèmia del futur i després no hi hagin recursos i que no ens valorin a les associacions quan fem una feina que seria de la mateixa administració. Som un braç més de l'administració i a vegades ens tracten d'una manera que no crec que sigui justa. La nostra feina ojalà no existís. No existís perquè seria que ja està solucionat moltes coses. Llavors, bueno, on no arriben ells, doncs nosaltres som un braç més. I, bueno, totes aquestes reivindicacions i justament amb demanar que s'investigui més i que s'inverteixi més, doncs és el que volem fer visible. Els nostres polítics. Sí, sí. Això.
0: No, que et deia que també que un altre dels problemes associats a la malaltia d'Alzheimer és que les fases finals de la malaltia, sobretot, tenint el problema que tenen les persones malaltes que pateixen aquesta patologia, la seva dependència i, per tant, persones que s'han de cuidar d'elles, una tasca que normalment recau en els familiars.
1: Exacte, vull dir, un malalt d'Alzheimer costa uns 35.000 euros a l'any per una família. Això, si no és, ja en fases avançades en què ens aniríem al doble. Aquesta despesa l'assumeix la família. Tots els recursos, o sigui, ja sigui posar una persona que ens ajudi, un centre de dia, una residència, té un cost superimportant per la família i les famílies estan molt limitades econòmicament. Llavors, bueno, doncs, no sé si es plantegen aquests preus desorbitats de les residències, dels preus que hi ha per poder tenir cura d'això, que moltes famílies han de deixar de treballar o reduir la seva jornada laboral per poder tenir cura del seu familiar. Però, bueno, com que queda dintre de la família i no li queda més remei a la família que assumir-ho, doncs queda com amagat. Llavors, la llei de la dependència, doncs cada vegada el tercer sector està més abandonat. La llei de la dependència pot ser els recursos que té i clar, són potser el que es necessita superior a el que es pensaven. I, bueno, doncs el tema administratiu, que és que triga un any en donar-te la llei de dependència, 6 mesos per revisar-la. Vull dir, arriba un moment que, ostres, a la família que ja té prou problemes se li fa molt feixuc tot això. Tot és via online, tot és complicat fer-ho. I des de les associacions intentem fer-ho més fàcil, però a vegades és complicat estar per nosaltres. Bueno, és una problemàtica que té molts peus. Té molts peus, el tema legal, el tema de la cura, el tema familiar, el tema del cuidador. Té molts peus que aguanten aquesta malaltia.
0: Una malaltia que jo no sé si tu tens aquestes dades sobre la taula en aquests moments, Mercè, però que es pensa d'una manera generalitzada que afecta la gent gran, i hi ha persones que les està afectant l'Alzheimer i són molt joves. Ara estava pensant en una pel·lícula que he tingut l'oportunitat de veure aquests dies, Jo no moriré d'amor, on es reflexa tot el que representa tenir cura d'una persona que té 60 i pocs anys i que és diagnosticada una mare amb la malaltia de l'Alzheimer.
1: Sí, nosaltres cada vegada l'associació ens ve gent més jove, potser perquè van abans al metge i es detecta abans, el que dèiem de la detecció precoç, però sí que és veritat que gent que està amb edat laboral. Llavors, és una problemàtica també perquè no entren dintre de la gent gran. O sigui, són abans dels 65. En els centres de dia o les residències igual no els accepten. I tenim gent amb 40 i pico i 50 i pico d'anys. Cada vegada el futur serà que tindrem gent més jove, que tindrem que adaptar també a la manera de tractar-los, d'estimular. I bueno, serà un problema. Per això et deia que abans no investiguen les malalties minoritàries perquè són minoritàries i no dona els recursos, pues, no es compensen a les farmacèutiques o a l'Estat o qui sigui, i en canvi una demència, com pot ser l'Alzheimer o qualsevol altre tipus de demència, que hi ha aquesta dependència total del malalt, al final, doncs que serà la gran pandèmia del futur, doncs tampoc tenim recursos. O sigui, les minoritàries no i les majoritàries tampoc. Llavors, doncs, bueno, serà un problema, un problema.
0: Doncs esperem que siguin ateses totes aquestes reivindicacions, Mercè Rull, des de les diferents administracions que tenen competències, i moltíssimes gràcies per explicar-nos les activitats que heu dissenyat per aquest dia de Món del Compte d'Alzheimer a les comarques del Baix Llobregat, per suposar també aquí a Castelldefels.
1: Moltes gràcies a vosaltres per ser la nostra veu, i dius que qualsevol familiar, qualsevol persona que necessiti de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Baix Llobregat, estem a la seva disposició i que tenim un raig d'esperança amb la investigació i amb els nous fàrmacs que estan venint. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Mercè Rull, presidenta de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Que vagi molt bé la jornada.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels, així som.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón es justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3cat.info que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és una bomber amb Russell Crowe que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
2: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg-Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mlados, el Jadran Split i el Novi Beograd.
1: I el temps tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim. La calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, a continuació els tres titulars d'aquesta hora. Avui es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada que serveix per conscienciar la població sobre aquesta malaltia que afecta als pacients però també a les persones cuidadores i als seus familiars. En el marc de les activitats que es fan al voltant d'aquest Dia Mundial, Castelldefels va acollir el passat dijous 17 de setembre taules informatives de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat a la plaça de l'Església. A més, aquesta setmana, portes obertes i un taller d'estimulació cognitiva el dimecres 23 de setembre a les 4 i el divendres 25 de setembre a les 10 a la Masia de Can Roca. Un any més, l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'Àrea de Comerç, organitza la Nit del Comerç de la Ciutat. La cita té lloc el pròxim dijous 24 de setembre a 9:15 del vespre al Casanova Beach Club, al Passeig Marítim, número 297. És un esdeveniment amb places limitades. Els comerciants que hi vulguin assistir han de fer la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament, castelldefels.org. També, per a més informació, es poden posar en contacte a través de l'adreça de correu electrònic comercio@castelldefels.org. I a l'agenda més pròxima, aquest dimarts 22 de setembre, a la tarda, a les 6, la platja de Castelldefels acull una ruta guiada per les dunes metropolitanes i el mobiliari de platges. El recorregut s'iniciarà a l'espai dunar de Castelldefels, al Passeig Marítim 155. Es tracta d'una activitat gratuïta que requereix d'inscripció prèvia. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Ja en una nova hora és el torn de l'informatiu local amb les notícies en detall de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs comença una nova temporada de l'entitat La Rogeta amb noves tertúlies literàries i conferències. I la temporada comença amb la presentació del llibre Lleón 14, Ombra sota la cúpula, de Vicenç Lozano, una obra que explora l'últim conclau del Vaticà i la seva elecció de Lleón. El periodista i conferenciant Vicenç Lozano amb una carrera de tants anys de mitjans de comunicació i també amb obres de gran abast ofereix una radiografia del poder eclesiàstic actual. El llibre centra a les tensions i aliances que van fer possible l'elecció d'un pontífex decidit a continuar el llegat reformista de Francesc amb un escenari geopolític convuls i la resistència dels sectors més ultres que amenacen l'estabilitat del Vaticà. Periodista i historiador Vicenç Lozano està especialitzat en Itàlia i en el Vaticà, temàtiques al voltant de les quals han girat els seus articles i assajos. A més del seu treball periodístic, ha donat conferències en universitats nord-americanes com Columbia, Berkeley i l'UCLA. Al llarg de la seva carrera està redactor de la secció internacional de TV3, col·laborant també amb el Diari de Barcelona, El País o Mundo Diario, entre altres mitjans. Ha cobert esdeveniments de gran impacte històric, com el cas dels macrojudicis a la màfia l'any 1986, la independència de les repúbliques bàltiques el 1991, o la guerra dels Balcans i el tsunami asiàtic el 2004. El 2021 va publicar Intrigues i poder en el Vaticano, obra en la qual treia a la llum els secrets del Vaticà. Què tal, Vicenç? Benvingut.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta'm, per què vas decidir en un moment donat especialitzar-te en el Vaticà?
1: Doncs jo vaig decidir, vull dir, quan vaig entrar a TV3, que era l'any 84, ja ha plogut molt, hi havia un buit a la secció internacional, els temes d'Itàlia i amb els temes del Vaticà, vaig omplir jo, molt de gust, perquè Itàlia sempre m'havia interessat molt, aleshores em va començar a interessar molt també el Vaticà, i des d'aleshores doncs, he estat especialitzat doncs, en política italiana i amb el Vaticà, vull dir, havent viscut doncs, els tres últims pontificats, el del papa Joan Pau II, el de Benet XVI i el del papa Francesc, i ara doncs, el del papa Lleó XIV.
0: Què és el que explica Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que ja el seu títol et diu una mica per on va el llibre, no?
1: Sí, a veure, els dos primers llibres, Intrigues i poder al Vaticà, de l'any 21, i el segon llibre, Vatican Gate, eren llibres ja que explicaven doncs, intrigues vaticanes, explicaven els misteris, les claus de poder i les lluites de poder que hi ha doncs, a dins del Vaticà, que bé, és, a veure, estem parlant de l'estat més petit del món, però amb una influència molt gran, perquè vull dir, és la seu, òbviament, de l'Església Catòlica, això no passa, vull dir, en cap més estat que sigui la seu d'una religió, o les altres religions no tenen una seu determinant ni tenen un territori. I, per tant, doncs, l'autoritat moral que significa doncs, el papa doncs, és important i sempre ho ha estat a nivell geopolític, a nivell internacional, no? I a mi el que m'interessa fonamentalment del Vaticà i el que m'ha interessat sempre doncs, és treure a la llum temes dels quals no se n'ha parlat o que es desconeixen absolutament per treure una mica doncs, aquestes contradiccions de poder i contradiccions doncs, també de les línies ètiques i morals que defensa el cristianisme i que moltes vegades vull dir, s'han trencat durant la història doncs, de l'Església Catòlica.
0: Fins a quin punt està relacionada o no a la màfia en Itàlia amb el Vaticà?
1: Bé, al llarg de la història hi ha hagut una relació molt directa entre la màfia italiana, sobretot, doncs, amb el Vaticà. Recordem el cas del banc Ambrosià doncs, als anys 80, vull dir, quan era un banc que estava, doncs, formava part del holding bancari doncs, de la Banca Vaticana, de l'Institut d'Obres de la Religió, que és el nom oficial que té la Banca Vaticana. Hi va haver un escàndol doncs, financer important, vull dir, una fallida fraudulenta doncs, d'aquest banc, que va portar doncs, el suïcidi, teòricament suïcidi, que va ser un assassinat del director d'aquest banc, Roberto Calvi, que van trobar penjat en un pont a Londres com si s'hagués suïcidat, etc. Vull dir, tot aquest escàndol estava determinat perquè la màfia rentava els seus diners negres, els diners del crim organitzat, els rentava a través doncs, del Banc Ambrosià i de la Banca Vaticana, i això ha continuat al llarg de la història fins fa molt poc, pràcticament, doncs, fins a l'arribada del papa Francesc, que va ser el primer que va dotar d'una certa transparència a la Banca Vaticana, situant-lo ja fora del que era la llista de paradisos fiscals, i fent que doncs, la banca vaticana tingui uns estàndards similars als que pugui tenir qualsevol banc d'arreu del món. Queda encara feina per fer en aquest aspecte, però sí que ha tingut una relació important. I el llibre que em demanaves abans, el llibre que avui presentem, és un llibre doncs, que en una primera part explica, en exclusiva perquè no s'ha explicat en absolut, vull dir, com va arribar doncs, Robert Francis Prevost, aquest cardenal nord-americà, doncs va arribar a ser escollit com a papa. I, evidentment, hi ha un joc de poder important, de gent, doncs, un nucli de gent que no volia perdre el llegat del papa francès, que de les reformes del papa francès, i el grup que havia plantat batalla i guerra bruta, fonamentalment durant els 12 anys del pontificat del papa francès, que pretenia un canvi a l'Església Catòlica per tornar doncs, una altra vegada al que era doncs, els mecanismes de poder i la manera d'actuar durant els dos pontificats conservadors doncs, de Benet XVI i de Joan Pau II. Aleshores, vull dir, aquí doncs, hi ha una lluita d'intrigues, gairebé està escrit com un thriller, i és, en definitiva, vull dir, una mica doncs, aquesta lluita entre les dues ànimes de l'Església, una ànima conservadora i tradicionalista, que tot veu que és pecat i tot veu que trenca, diguéssim, amb la doctrina oficial de l'Església, i un sector important, que des de feia anys i dècades demanava canvis importants a l'Església Catòlica, que vol el continuisme, com s'ha produït, doncs, del papa francès. Un papa, en definitiva, a la segona part del llibre, revelem com és la personalitat de Lleó XIV, de la qual se'n parla molt poc. Si us hi fixeu, surt molt poc als mitjans de comunicació. Aquí hem tingut la sort de tenir la seva visita doncs, a Catalunya recentment, se'n va parlar més, però és un papa molt discret, és un personatge, vull dir, amb una categoria moral, ètica, diguéssim, important, i a nivell professional, un gran matemàtic, a més, i una persona amb una estratègia molt determinada i que està molt decidit a continuar les reformes del papa francès. Tota aquesta operació secreta que es va muntar, vull dir, jo l'he pogut anar esbrinant a través dels assessors doncs, que tenien els cardenals, diguéssim, més progressistes i també els cardenals més conservadors, que m'han explicat doncs, com va funcionar el conclave, perquè això no s'ha explicat, és una exclusiva mundial. I aleshores revelo no només la personalitat a la segona part del llibre de Lleó XIV, sinó també els projectes que té en marxa. Jo ja explicava, doncs, quan es va publicar el llibre, jo vaig acabar d'escriure el llibre el mes de desembre de l'any passat, es va publicar aquest mes de març d'aquest any, jo ja revelava el que seria l'encíclica que s'ha acabat publicant doncs, fa molt pocs mesos i que, sobretot, doncs, posa el focus en la necessitat d'una intel·ligència artificial ètica i moral i al servei de la humanitat.
0: Ara que parlaves de les persones a les quals havies interpel·lat, és molt difícil obtenir informació de les fonts en aquest context?
1: Molt, molt difícil. És molt difícil, molt complicat. Jo he treballat durant molts anys en política internacional, he treballat en eleccions, he treballat en guerres. On m'ha resultat més difícil és el Vaticà, t'ho dic sincerament. Vull dir, realment, l'opacitat informativa que hi ha al Vaticà i que continua havent-hi al Vaticà, malgrat els esforços del papa francès, repeteixo, vull dir, obrir, diguéssim, el Vaticà a la informació i explicar detalls informatius, això no es produeix. Encara ara és una assignatura pendent. Després tens la gent que et vol engatussar per interessos propis. Fonamentalment, és a dir, la gent que fa córrer rumors, que vol que aquests rumors es donin com a certs, que ataquen un determinat personatge, un altre, etcètera, etcètera, que parlen bé o et parlen malament d'un determinat personatge per liar-te. I això realment és així. I després hi ha les pressions. Les pressions que es produeixen, doncs, en aquest cas, dels dos sectors. És a dir, el sector reformista, que no tenia ganes de que s'expliqués la gran derrota que van tenir en no poder situar un candidat com a nou pontífex, i el sector més progressista i més reformista, perquè no volen que sigui dit que aquest papa, Lleó XIV, va arribar al poder a través d'una operació secreta.
0: És tan intocable com sembla el poder del Vaticà actualment?
1: intocable, no sé si és intocable, però vull dir que és un poder molt, molt gran. Pensem que en aquest moment hi ha dos lideratges importants al món. Un lideratge que és el de Donald Trump, que està avalant, diguéssim, l'ultradreta a nivell internacional i intentant imposar unes polítiques de restricció dels drets humans i de les llibertats que hem tingut, sobretot a les democràcies, i un altre lideratge, que és el lideratge d'un papa que intenta ser una veu i un líder ètic i moral del segle XXI, que intenta doncs, que la dignitat humana estigui per sobre de tot. I la dignitat humana significa llibertat. I significa llibertat d'expressió, i significa llibertat de comunicació, i significa drets socials pels treballadors, drets pels col·lectius que han estat més marginats, com les dones, com els homosexuals, etc. Immigrants posa el focus molt també en el tema de la pobresa i en el tema de la immigració, com ja havia fet el Papa Francesc, i per tant són dos lideratges enfrontats en aquest moment. Dos lideratges enfrontats, els quals evidentment està guanyant el primer lideratge a base de què? A base d'amenaces, a base d'arancels, a base de violència, a base d'absolutes arbitrarietats que violen fonamentalment drets i llibertats que han costat doncs, anys o segles i sobretot vides humanes també, la llibertat doncs, en el món laboral, els drets laborals, els drets de la dona, els drets de les comunitats de la comunitat homosexual al món, els drets de les persones immigrades i la dignitat humana està en aquests moments mentre dit. I això és un poc el focus, l'encíclica aquesta del Papa, del Papa Lleó XIV, i on ell doncs, posa, diguéssim, l'alerta al món i sobre la consciència de la humanitat la necessitat de que el món d'alguna manera torni al diàleg i que la violència i que les amenaces i que les guerres no siguin, en definitiva, vull dir, un element que coarti doncs, la llibertat de la gent i que coarti, sobretot, les vides humanes, també.
0: Mm. Has parlat de col·lectius com els homosexuals i les dones. Mm-hmm. Imagino que en el si de l'Església, entre els cardenals o els capellans que viuen al Vaticà, hi haurà també persones homosexuals que no sé si poden manifestar-se obertament. I també una altra reivindicació és l'entrada de la dona. Doncs, per què no una dona que sigui papa o que sigui cardenala? No?
1: Sí, el tema de la dona és una de les grans assignatures pendents que té l'Església. El Papa Francesc ho va dir molt clarament, l'Església és mare i l'Església és dona, i per tant les dones no només estan absolutament discriminades dins la societat, sinó també a dins de l'Església, i molt, i molt. S'han produït casos d'abusos sexuals doncs, en molts convents, s'han produït casos d'abusos de poder contra dones dins mateix de la institució eclesiàstica, i és un tema que continua obert i que encara no s'ha afrontat d'una manera seriosa. El Papa Francesc va ser el primer que va nomenar dones al capdavant de dicasteris, que són els ministeris de l'Església, i aquest papa ha continuat fent exactament el mateix, Lleó XIV. Ha continuat posant dones al capdavant. Ell, al Perú, quan estava doncs, al Perú com a bisbe de Chiclayo, ja estava envoltat de dones i de laics, de persones que no eren religioses, joves sobretot, que l'ajudaven amb les seves tasques doncs, de dins del bisbat. I actualment doncs, es van dur molta gent doncs, del Perú, vull dir que és el seu entorn més immediat dins del Vaticà, gent que ha conegut i que ha treballat amb ell durant tota la vida, com el seu secretari, que té, no arriba doncs, a 30 i pico d'anys, no arriba a 40 anys, vull dir, és relativament jove, i també moltes dones que ha posat doncs, en llocs claus de responsabilitat dins l'Església, que és un club exclusiu d'homes, vull dir, fonamentalment, i que han fet les seves lleis a partir dels principis de la tradició, diguéssim, del poder masculí dins l'Església. Amb el tema dels homosexuals, el mateix, vull dir, el Papa Francesc va ser el primer que va dir qui sóc jo per jutjar aquesta gent, i el Papa Lleó XIV doncs, segueix avançant doncs, amb aquest tema dins l'Església. Evidentment, hi havia molts catòlics homosexuals, milions de catòlics homosexuals que havien estat condemnats, que havien estat expulsats, com aquell qui diu, qualificats de malalts, qualificats de ser l'anticrist, qualificats de ser persones viciades, etcètera, etcètera, pels pontificats conservadors d'allò de Benet XVI, perdó, i del papa Joan Pau II, i que el papa Francesc va tornar a acollir dins el si de l'Església, considerant que el millor amic del papa Francesc, vull dir, era un homosexual xilè.
0: Mm-hmm. Però es continua mantenint el celibat dins de l'Església Catòlica.
1: Sí, sí, sí, es continua mantenint el celibat i, evidentment, la dona no accedeix al sacerdoci perquè és un tema realment... A veure, l'Església, hem de pensar que l'Església, vista des de l'òptica europea d'un continent profundament laic, cada vegada més laic, menys religiós, amb menys influència de l'Església Catòlica, tot i que la influència a nivell econòmic, a nivell financer, a nivell polític continua sent molt i molt important. Evidentment, els ulls amb els que nosaltres analitzem l'Església, bueno, per què no es poden fer les dones sacerdots com ja passa a l'Església Anglicana, per exemple, poden acabar sent ministres, poden acabar sent en definitiva, els màxims dirigents. No oblidem que l'Església Anglicana fa pocs mesos va triar la màxima personalitat dirigent de l'Església Anglicana, avui en dia és una dona. Això és una assignatura pendent del Vaticà, el que passa és que, vist amb altres ulls d'altres continents, molt més tradicionalistes, molt més conservadors en els temes de la dona, en el tema de l'homosexualitat, amb els temes del món musulmà, per exemple, etc., doncs realment són vistos d'una altra manera. I, per tant, les coses al Vaticà avui van lentes, sempre hi han anat i continuen anant lentes i continuen anant tota la vida així. El que passa és que ara tenim un papa que ell és molt treballador, és molt discret i, per tant, no fa públiques grans reformes ni res, però ens n'enterarem quan estiguin fetes. Ell recull el que va sembrar, les llavors que va sembrar doncs, el papa Francesc, i anem veient com a poc, diguéssim, en base a nomenaments doncs, de bisbes, en base doncs, de bisbes arreu del món, que s'està canviant completament el tarannà dels nous bisbes com a pastors, el que deia el papa Francesc, jo vull que els sacerdots, els bisbes, els dirigents de l'Església facin olor d'ovella, no? Que siguin pastors, i que vagin on hi ha el ramat, i vagin on va la gent, no que el ramat hagi d'anar a les esglésies, que el ramat hagi d'anar doncs, a buscar els sacerdots, sinó que siguin els sacerdots que busquin la gent i que guareixin la gent amb les necessitats materials i també espirituals, òbviament. No? Tot això, evidentment, és lent, és un procés lent, però l'Església ha donat ja els primers passos per un canvi, i això és important.
0: Quin tipus de poder otorga a estar dintre del Vaticà? Que estem parlant de poder tota l'estona, no?
1: Quina
0: influència? Sí. Si un està dintre del Vaticà i és, per exemple, doncs, un cardenal o un membre de l'estatus top, quin tipus de poder o per què està codiciat aquest poder avui en dia?
1: És codiciat aquest poder perquè, evidentment, és un poder sobrehumà en tots els sentits. És a dir, és un poder que va molt més enllà del poder polític o del poder purament econòmic, tot i que hi ha un poder econòmic també al darrere molt important. És el poder de la influència, vull dir, amb la gent. L'Església Catòlica, 1.500 milions doncs, de fidels arreu del món, vull dir, és un contrapoder important, sobretot per Occident, per Donald Trump, en aquest sentit. Per què? A veure, el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, té una influència geopolítica, sempre l'ha tingut important. Aquesta influència geopolítica, precisament estic escrivint un llibre que és sobre geopolítica vaticana, un llibre que m'han encarregat d'una col·lecció de llibres sobre geopolítica al món, a mi m'han encarregat doncs, fets per experts internacionals, m'han encarregat, he tingut el privilegi que m'encarreguessin el del Vaticà. I realment des de l'època de l'Imperi Romà fins avui en dia, vull dir, el Vaticà es demostra, vull dir, que ha tingut un paper determinant en la història de la humanitat. La història de la humanitat en tots els sentits. No oblidem que el papa Francesc, per exemple, vull dir, millor dit, que pausisem l'os polític amb la política en relació als països de l'est. Després arriba, doncs, abans, doncs, els pactes que va fer l'Església Catòlica amb Hitler i amb Mussolini, durant la Segona Guerra Mundial, evidentment, importants. Després, vull dir, la mínima obertura que va significar el Concili Vaticà II, realment podem arribar fins al punt del que el Papa Francesc va ser vital, doncs, per restablir les relacions diplomàtiques entre Cuba i Estats Units a l'època de Barack Obama. Va ser vital per el desarmament de la guerrilla a Colòmbia. Vull dir, els pactes que va fer amb el govern colombià, la guerrilla, que es va desarmar. Va ser també vital a la cimera de París, la cimera del clima de París, quan es van establir, doncs, els grans acords que encara haurien d'estar vigents i que són poc respectats, però que signifiquen d'alguna manera l'ètica i moral del que ha de ser l'ecologia avui en dia i la no destrucció de la humanitat com estem fent amb el canvi climàtic. Això va ser propiciat pel Vaticà. Va ser propiciat pel Vaticà. Per tant, la influència que té l'Església Catòlica, vull dir, en el món, per encara que sembli, vull dir, banal, encara que diguem no, és que cada vegada hi ha menys gent, doncs, de fe, hi ha menys gent, les esglésies estan cada vegada més buides, els seminaris han hagut de tancar, etc. Sí, és cert, però la influència que té l'Església Catòlica, gent situada en llocs claus també de la política internacional, a través de congregacions diverses, catòliques, i a través de fundacions catòliques, etcètera, etcètera, vull dir, dona el to de pensar, doncs, que aquesta influència geopolítica continuarà. I evidentment, va molt més enllà de la influència que té emotiva o de fe per part de les comunitats. Va molt més enllà.
0: Imagino que Lleó XIV es farà una pregunta de si quan fa aquests viatges o que són plan de persones que el volen veure, tocar, és molt més difícil, no? Però fins a quin punt pot esdevenir una figura pop, una figura pop de masses i una figura que pot acabar perdent el pes que és, doncs, intentar fer arribar aquesta ideologia cristiana, catòlica, o la seva visió del món de ser una religió o de ser una doctrina, doncs, que està pels més desfavorits.
1: A veure, la doctrina catòlica es basa en els evangelis. Els evangelis són clars amb el tema de la justícia social, amb el tema de la llibertat, amb el tema de en totes aquestes qüestions, amb la pobresa situada com a centre, diguéssim, de el que hauria de ser l'atenció internacional envers a la gent més desfavorida, la gent que ha de fugir dels seus països per guerres, per conflictes, per problemes econòmics, etc, etc, refugiats, immigrants, etc. Si el Papa fa el que ha de fer, que és defensar els principis de l'Evangeli, està defensant, diguéssim, unes polítiques, entre cometes, encara que el Papa no sigui polític, però està defensant, diguéssim, unes polítiques de justícia social, de llibertat, etc, etc. I això realment és el que determina d'alguna manera el fet de que els dos últims papes, el Papa actual més el Papa francès, van veure clar la necessitat de que l'Església acabi tornant a defensar els principis fundacionals, que no s'enredi amb altres qüestions, que no quedi ancorada amb la tradició sense fer que aquesta tradició evolucioni com evoluciona el món. I, per tant, la necessitat d'adaptar l'Església al segle XXI, vull dir, és evident com s'adaptaria qualsevol empresa, qualsevol institució del món s'ha d'adaptar, evidentment, a una realitat. I aquesta realitat avui en dia té un nom, xarxes socials, intel·ligència artificial, etc, etc. I, per tant, vull dir, això és així, agradi o no agradi. Aquest papa, vull dir, té la consciència, de fet, ell va adoptar el nom de Lleó XIV en homenatge a Lleó XIII. Lleó XIII va ser un papa que va fer una encíclica molt important, que era la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, en l'època de la industrialització, on molts obrers es quedaven sense feina per culpa de les màquines que començaven a accedir, doncs, al món laboral, va fer una encíclica demanant, vull dir, allò, vull dir, responsabilitat, vull dir, els empresaris. Es demanava que es fessin lleis de justícia laboral, també, i de dignitat laboral. En una època que gairebé el món del treball estava entre un amo i uns esclaus. Vull dir, era aquest el món del treball, en definitiva. I això va ser important i va ser una autèntica revolució en el seu moment, com ara ho és la intel·ligència artificial, i és el gran repte d'aquest segle XXI. Una intel·ligència artificial que està canviant ja la nostra societat, la nostra manera d'entendre les relacions socials, la personalitat de la gent, sobretot de la gent jove, i en la qual l'Església, vull dir, seguint, repeteixo, el missatge de l'Evangeli, té alguna cosa a dir. I alguna cosa a dir vol dir, doncs, demanar que aquesta intel·ligència artificial, en lloc d'estar al servei d'una poca gent, que són les grans tecnològiques, estigui al servei de la humanitat. I que estigui al servei de la dignitat humana, per sobre de tot. I que només hi ha unes regles, hi ha unes normatives de restricció de determinades coses a la intel·ligència artificial, que ara són lliures i que estan provocant, i estem veient aquests últims dies, vull dir, amb alarmes que hi ha dels propis CEOs o els propis presidents d'aquestes grans empreses d'intel·ligència artificial que estan dimitint, alguns d'ells, dient que no estan disposats a compartir la feina que fa la seva empresa perquè posa en perill, diguéssim, el que és la dignitat humana i posa en perill, en definitiva, la humanitat. Estem entrant en una època, vull dir, jo l'altre dia vaig veure un vídeo que em va impactar, vull dir, era un robot humanoide que entrava en una botiga a la Xina, on ja circulen robots pel carrer, i el robot, doncs, el senyor de la botiga li donava la mà al robot per donar-li la benvinguda i el robot li va negar. Què va fer el de la botiga? Li va fer una petita empenta al robot. Uh-huh. El robot es va posar en estat de defensa i li va clavar un mastegot que el va tirar per terra. Bueno, què vol dir això? On som?
0: Un perill molt manifest, en aquest cas.
1: Clar, vull dir, a veure, estem generant màquines que aprenen constantment, que sabem que aprenen constantment de tot el que milions de persones li estem ensenyant, que utilitzem la intel·ligència artificial, li estem ensenyant, i entre les coses que li estem ensenyant és la venjança, entre el rancor, la rancúnia, vull dir,
0: la
1: mala educació, i en definitiva la violència, i en definitiva la guerra. Què està passant? Per tant, vull dir, aquí hi ha d'haver una veu ètica i moral que posi, en definitiva, que exigeixi als estats, que són els que haurien de tenir potestat sobre aquests temes, de restringir la intel·ligència artificial o fer-la anar més lenta en la mesura que la humanitat la pugui controlar, que no sigui la intel·ligència artificial que acabi controlant la humanitat, sinó al revés. Uh-huh. Cap i la fi és un producte creat pels humans.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Vicent Lozano, autor de Lleó 14, Hombre sota la cúpula, que és la primera de les tertúlies literàries que organitza la Roget, entitat d'aquí de Castelldefels. Benvingut a Castelldefels. Moltíssimes gràcies per haver estat també aquí als estudis.
1: Moltes gràcies a vosaltres, a la Rogeta també, per haver-me convidat. I bé,
0: i esperem
1: tornar-hi.
0: I tant, amb el següent llibre ja,
1: Molt bé.
0: Editat. Moltíssimes gràcies, Vicent.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: McLaren.
1: Los aniversarios del 2026.

Pues ja marxem. Recordeu que en uns minuts teniu les notícies del dia, l'actualitat de Castelldefels, de la mà de Xavi Martín, a l'informatiu. Gràcies per seguir-nos i salutacions de Gerard Carles, Miguel Navarro i Ana López. Fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem una nova setmana, aquí comença un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. És l'edició d'aquest dilluns 21 de setembre. Per començar, aquí arriben els titulars. L'Ajuntament vol crear punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut. Aquesta nova ABS es crearà amb la propera entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'organització, la plataforma Zeroport, diu que n'eren 30.000. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins aquest diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda els caps de setmana i festius. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. És una iniciativa que s'organitza a ciutats d'arreu del món. A Castelldefels, la marxa es presenta aquest vespre a la biblioteca. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes, que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II, hi ha les restes d'una dona adulta. La reputació turística en línia dels serveis turístics a Castelldefels té una nota de 8,21 sobre 10, unes dècimes superior a la mitjana de la comarca. Així ho reflecteix l'anàlisi que la Diputació ha fet dels més de 100.000 comentaris que ha despertat la nostra ciutat a portals com Booking o TripAdvisor. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Volley Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres al poliesportiu de Can Roca. La crònica esportiva del cap de setmana, a càrrec de Cristian Cano, completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras al control tècnic, Ana López i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem!

0: Quan el Departament de Salut delimiti definitivament la tercera àrea bàsica de Castelldefels, ho comunicarà per carta a tothom. En aquell moment, l'Ajuntament crearà punts d'atenció als usuaris, als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar el veïnat davant els canvis que comportarà la futura entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professional mèdic de referència ni de centre. El projecte de la tercera ABS ara es troba en període d'estudi de les al·legacions. Encara no s'ha definit, per tant, quins sectors de la ciutat canviaran de centre. L'Ajuntament vol que els punts d'atenció que pensa crear serveixin per explicar els canvis i ajudar el veïnat a fer les gestions que siguin necessàries. La regidora de Salut, Paquita Cruz, ha explicat que els punts d'atenció es crearan després o tan bon punt, el CatSalut enviï una comunicació per carta a aquelles persones i famílies que canviaran de centre i passaran al nou CAP la Muntanyeta. Paquita Cruz.
1: Y a mí me gustaría dar más información, más fidedigna y más verídica. Sabemos lo que sabe toda la población. Se ha creado la nueva área básica de salud, la Castelldefels 3. Esta nueva área reorganiza la atención primaria en el municipio y delimita la zona que incluye parte del centro de Castelldefels y otros sectores del municipio. Sabemos que la creación de esta tercera área básica supone una distribución de lo que es el territorio de Castelldefels entre la Castelldefels 1 y la Castelldefels 2, que es el Castell y Can Bou. Mientras no se ponga en funcionamiento el nuevo equipo de atención primaria, los vecinos que estén afectados por el cambio de área seguirán yendo a su médico y a su CAP. O sea, hasta que esto no esté abierto. Entonces, hoy he recibido un mail de la directora del CatSalut, que es Sonia Sevilla, que bueno, invitándome a tener una reunión para ponerme al día de todo cómo va todo, de la carta que van a enviar a los ciudadanos que tengan que realizar el cambio de CAP o de CAP y en este caso de médico, que ya sabemos que esto es elección libre. Si a alguna persona le cambian de CAP porque le tocan su área básica pero no quiere cambiar de médico, ahí hay totalmente libertad para quedarse con su médico. Y bueno, esto ya se irá viendo, pero mandarán una carta. A partir de aquí nos tenemos que reunir porque ellos mandarán la carta y nosotros tenemos que hacer una comunicación previa a nuestros ciudadanos pues mediante los medios de comunicación que tenemos, tanto la radio como la publicidad, como las pantallas, como el bulletí al Castell, como lo que, ¿vale? Y entonces abrir un par de oficinas, no oficinas, sino de puntos de atención al usuario que haya estado en un CAP y tenga que ir a otro, pues habrá un punto de atención en el Castell y un punto de atención en Can Bou. Estos usuarios se dirigirán allá y fantásticamente les atenderán y les informarán del cambio de CAP una vez llegada la carta. O sea, hasta que el CatSalut no envíe las cartas a las personas que tienen que cambiar de CAP, nosotros no podemos abrir este punto de atención, pero es nuestra intención, abrir este punto de atención.
0: Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000, segons l'organització, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Era una mobilització que convocava la plataforma Zero Port sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La protesta va comptar amb el suport de més de 210 entitats socials, veïnals, sindicals i ambientals. Entre aquestes entitats, que formen part de la plataforma Zero Port, hi ha Prou Soroll Castelldefels. Aquesta organització local s'oposa a l'ampliació del Prat per l'impacte que tindria sobre la salut de les persones i el medi ambient. La manifestació d'aquest diumenge ha arribat després que el govern espanyol aprovés la setmana passada el nou pla d'inversions aeroportuàries. És un pla que anuncia que entre 2027 i 2031 s'invertiran al Prat 1.765 milions d'euros. D'aquests, 191 milions es destinarien a actuacions prèvies vinculades a la futura ampliació. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda dissabte i diumenge. El servei és a càrrec de Proactiva. Inclou la vigilància, la prevenció d'accidents i l'atenció i salvament de les persones usuàries a la platja. També es mantenen els punts de bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, tot això fins diumenge. L'Ajuntament recorda als banyistes que cal respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i el color de les banderes. Atenció amb el color. I que davant qualsevol emergència cal trucar al 112. L'àrea metropolitana de Barcelona promociona l'ús de la bicicleta compartida amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins demà, dia 22, es pot aconseguir un abonament flexible de 72 hores d'Ambici per només un cèntim, en lloc dels 12 euros habituals. Els usuaris usuals també poden aconseguir un avantatge. Són dos viatges gratuïts. És una promoció limitada a 2.000 abonaments i està pensada per persones que no el tinguin, aquest abonament de l'Ambici. Carlos Domínguez és tècnic de mobilitat de l'ENS metropolità.
2: Des de l'Ambici, que és el Servei de Bicicleta Pública Metropolitana, estem oferint durant aquesta setmana, entre el dia 16 i el dia 22 de setembre, dues tipologies de promocions, diguéssim. La primera seria per a aquelles persones que no estan abonades al servei, diguéssim, per a aquelles persones que volen provar el servei, que consisteix en un abonament per 3 dies consecutius d'utilització del servei de manera gratuïta. Val? Seria aquesta la promoció. Hi ha una limitació que és de 2.000 unitats fins que s'acabin les existències. L'any passat se'n van vendre 700 i aquest any hem augmentat el topall, les vendes van bé i llavors encoratgem a provar-ho.
0: L'altra promoció el que busca és recompensar els usuaris habituals a qui es regalen dos viatges sense cost.
2: L'altra promoció és per a usuaris que fan servir el sistema, que ja estan abonats, que és dos viatges a cost zero, dos viatges gratuïts, durant també aquests dies. La persona usuària, la persona exacta que ja està donada d'alta al servei, haurà rebut durant aquests dies un correu electrònic amb un codi de descompte que l'introdueix a la pàgina web i llavors ja se li aplica automàticament el descompte durant aquests dos viatges. I per un cost d'un cèntim, per això dic que les vendes van bé, per un tema legal, al final el cost és d'un cèntim, per un cèntim pots adquirir aquests abonaments que habitualment tenen un cost superior.
0: Els atractius turístics de Castelldefels tenen una reputació en línia de 8,21 sobre 10, lleugerament per sobre de la nota mitjana de la comarca. Són dades del laboratori de la Diputació que analitza aquestes dades turístiques. La reputació d'enguany s'ha quantificat en funció de les més de 100.000 opinions sobre serveis turístics de la ciutat registrades a diferents portals, com ara Booking o TripAdvisor. Són dades que formen part del monitor de reputació turística online 2026 de la Diputació, que situa en 8,18 la valoració mitjana dels recursos turístics al Baix Llobregat. A Castelldefels és, dèiem, lleugerament superior, un 8,21. Són les millors notes des de l'any 2020. La cap de l'App Turisme de la Diputació, és aquest servei que analitza dades sobre l'activitat turística, és Montse Giró.
3: Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. I hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps. Hem analitzat 678 recursos del propi municipi de Castelldefels. I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. ¿Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca.
0: Per categories, l'enogastronomia, és a dir, la gastronomia relacionada amb el vi, és l'oferta més ben valorada entre els turistes que visiten les comarques de Barcelona amb un 9,34. A continuació figuren els equipaments culturals, les activitats de natura i el turisme actiu, que obtenen un 9. Les platges també reben una valoració notable entre els visitants de les platges de Barcelona. És un 8,64 sobre 10. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. És una iniciativa que es fonamenta en una base social d'entitats locals. A Castelldefels hi ha l'entitat Món Sense Guerres. Són entitats que promouen que ciutats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, dèiem, la representant de Món Sense Guerres és Imma Prieto.
4: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras. Y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es, en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
0: La Marxa per la Pau i la No Violència a Castelldefels es presenta avui en un acte públic a la biblioteca.
4: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
5: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Hem arribat a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 21 de setembre. L'hem començat amb els punts d'informació que l'Ajuntament crearà als ambulatoris del Castell i Can Bou per informar les persones que l'establiment de la tercera àrea bàsica de salut permeti canviar al centre de la Muntanyeta, que ha d'obrir ben aviat. La segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, s'interessarà per les restes humanes del segle II que s'han trobat fora del que fins ara es pensava que era el perímetre de la vila romana de Castelldefels. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell aquest estiu ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes hi ha una sepultura que correspondria a una dona adulta i que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II. Per conèixer millor què s'ha trobat, quin és el context d'aquestes restes i què ens expliquen sobre el passat romà de Castelldefels, parlem tot seguit amb Alfons López, que és president del grup de recerques històriques de Castelldefels i a més és un dels responsables d'aquesta troballa. Va ser una troballa accidental a càrrec del mateix president del Grey quan passejava pels vols del castell. Bon dia, Alfons.
6: Molt bon dia.
0: Va anar així, això? Qui ho va trobar? Com va anar?
6: Sí, més o menys va anar així. Jo estava amb un amic, que és el Xavier Esteve, que és l'arqueòleg territorial de Catalunya, que és el que s'encarrega una mica de controlar tot el tema arqueològic de la comarca del Baix Llobregat. Estàvem passejant per la zona del castell i en un moment donat tots dos ens fixem en que hi ha una peça de ceràmica que s'entreveu per la terra, hi ha hagut pluja els dies abans i que havia quedat al descobert. I més o menys tots dos la veiem i diem, cony, la prova cony, bueno. Però és literalment certa.
0: Va ser així, no?
6: Literalment certa, sí. Això sembla una teula romana. I així va ser. Truquem per en Lluís Artigas, que era una persona que té molta experiència en recerca arqueològica. Llavors parlo amb els companys del Greic, i els companys del Greic, també Pere, Jan i tot la resta, doncs sí, volen donar suport sense cap mena de dubte. Bueno, doncs fem l'excavació, llavors comencem a excavar l'espai, comencem a baixar sempre d'una forma metòdica, llavors trobem per la superfície, a sobre de les teules, unes restes de ceràmiques romanes molt típiques. Segurament, i era el que pensàvem en principi, van fer nou la finca i en lloc d'anar a la deixalleria romana de l'època...
0: Perquè, esclar, aquestes teules podrien pertànyer a la casa. Pertanyen, per tant, la... això dels límits...
6: Havien pertanyit.
0: Sí, en parlarem,
6: sí,
0: no?
6: Sí, ja, no, sí, ara, ara
0: de la ciutat romana.
6: Havien,
0: la vida,
6: havien, però... havien format part segur de la casa. Vull dir, no, tenies, no tenia cap altre sentit. Llavors, el que feia, com tota la vida del senyor, tothom ha fet, els escombros, sí, la runa la llança al costat de la casa. Vull dir, hi ha, més, hi ha més... llocs més nets que ho fan una mica més lluny, però aquests no van ser gaire curosos i van tirar-ho, i vam suposar nosaltres que ho tiraven al costat de la casa. I això ja em semblava correcte, perquè per l'experiència que tenim, la gent hem estat una mica guarros des de sempre, des del principi dels temps, des de l'Australopithecus. Bueno, pues el cas és que... seguim excavant i baixant i de cop i volta trobem un os de braç humà. I... caramba. Clar,
0: això no ho llencen de qualsevol...
6: No ho llencen.
0: Això no ho llencen.
6: Llavors, el que trobem és que la persona aquesta, la persona morta que trobem aquí, estava orientada cap al sol que neixia, cap a l'est. Comencem a desenterrar-la i finalment comença a surt mig cap, només tenia mig cap, no tenia de genolls cap a baix, no tenia res, tenia les mans completament mogudes. I llavors, bueno, la hipòtesi és que el castell ha estat molt mogut durant 2.000 anys. Aquesta pobra persona la van enterrar fa 2.000 anys tranquil·lament allà en aquell espai, pensant que seria el lloc definitiu, però definitiu no hi ha nada. I la van enterrar fora dels límits de la vila. O sigui, nosaltres, a la vila romana que estava al castell, tenim algunes restes, però no sabem on estaven els límits de la mateixa. Això no s'ha trobat, perquè precisament hi ha hagut molts canvis en tot el lloc, hi ha hagut muralles medievals, hi ha hagut no sé què, no sé quantos, de manera que s'han carregat molta de la part d'allò. Llavors, el que trobem és que el que sí que sabem ara és que on era la morta, la persona morta, sí. No havia vila romana, perquè els romans no enterraven dintre de les cases ni enterraven a la llet en l'interior de la ciutat. Això no ho feia. Hi ha coses que sí que és segur. Era una dona, això sí que és. Del cap només s'ha conservat la part inferior del cap i només la mandíbula inferior. Vull dir, no tenim la mandíbula superior. En les dents de la mandíbula inferior, en els molars, té un desgast que és molt típic de dona que feia cestos de mimbre. Llavors, si és això que treballava amb la boca, no era la senyora de la casa, entre cometes, sinó que probablement era una serva. I si era una serva, igual era esclava.
0: Alfons López, president del GRIIC, el grup de recerques històriques de Castelldefels, hem parlat d'aquesta troballa d'una tomba de l'època romana, segle II, aproximadament. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres per interès.
0: ...78.000 alumnes de secundària de 149 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Castelldefels, comencen el curs amb l'agenda escolar per a la transició ecològica que ha distribuït la Diputació. És una iniciativa que enguany posa el focus en l'energia i en la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i participatiu, diu la Diputació. Anabel Subies és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels.
7: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui que si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
0: El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Voli Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres, dia 18, al Poliesportiu de Can Roca. Entre les entitats que van ser homenatjades com a destacades de l'any, el Castelldefels Hockey Club va figurar entre els millors gràcies al seu equip masculí de divisió d'honor i al tècnic Miqui Delàs, que diumenge atenia la trucada de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels. Miqui Delàs.
8: La veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però si m'he de quedar amb una cosa, sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot, i en definitiva, doncs, molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club, i tot és cert, doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon ascens consecutiu, però bueno, doncs mirant les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
0: Per la seva banda, l'equip sènior femení i l'entrenadora Mònica Lázaro van obtenir els reconeixements per part de la seva representació del Club Bàsquet Castelldefels. En representació de l'equip, la jugadora Paula Gallego valorava, amb les paraules que sentirem, l'obtenció d'aquests dos guardons.
9: És molt guai, o sigui, crec que és un reconeixement molt xulo pel club, per nosaltres, per la Mònica, i que de veritat durant la temporada crec que no ets conscient de tot el que estàs fent, i premis com aquests doncs et fan mirar enrere i dir, ostres, que xulo i quina temporada vam fer i que guai.
0: Pel que fa a les categories individuals, entre els guardonats com a millors esportistes de l'any hi ha Carlos López, del grup Trialcín Picassent. S'ha mostrat molt satisfet amb aquest premi.
10: Doncs un orgull, la veritat que ja quan un té una edat on a l'esport queda com un segon pla, perquè tens la teva vida familiar, tens la teva vida laboral, entrenes doncs quan tens forats, o sigui, a l'horari de la nena, a l'horari del col·le, a l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i no et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble d'orgull, de no poder entrenar com altres persones i poder aconseguir doncs, uns bons resultats.
0: Juan Antonio Martín, Juanito, per la seva banda, l'excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, va rebre un reconeixement per la seva trajectòria al món del futbol local a les files del Club Mariner. Així ho valorava a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels.
11: Bueno, pues la verdad que para mí, a lo que te he dicho, es un orgullo, más que nada porque hacer el equipo de mi ciudad, siempre un reconocimiento así, pues la verdad que hace estar contento y estar bien. Un poco triste, porque como ya no formo parte del equipo, pues la verdad que se me está haciendo un poquito raro ahora en estos tramos, pero la verdad que muy bien, la verdad. O sea, me hizo mucha ilusión y estoy muy contento de haberlo recibido.
0: Altres protagonistes d'aquesta nit de l'esport 2026 van ser Alba Vázquez, del Club Tenis Andrés Jimeno, com a millor esportista sènior. També van resultar reconeguts Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels. La principal novetat d'aquesta edició va ser la incorporació de la categoria màster per a majors de 45 anys. Els primers guanyadors han estat Carlos Avelló, de l'Embol Esportiu Castelldefels, i Natàlia Prosbirnina, del Club Tenis Taula Castelldefels. Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat, va rebre el premi a la millor esportista en esport adaptat. En el terreny de la crònica esportiva, Cristian Cano ens fa un resum dels marcadors de la jornada que els diferents clubs han disputat aquest cap de setmana.
12: Doncs bé, en línies generals podríem dir que pel que fa a partits oficials ja de Lliga doncs hem tingut resultats positius pels equips locals, on, per exemple, la Unió Esportiva Castelldefels, des del meu punt de vista, va treure un punt molt, molt valuós al camp del Can Vidalet, que és un dels favorits per pujar de categoria, com ens apuntava l'altre dia el Carlos de Frutos el dilluns esportiu. També el bàsquet femení Castelldefels va sumar el primer triomf del curs, ho va fer a la pista del Safa Claró per 67-76. En clau hoquei herba, el primer equip femení va golejar per 7-0 el primer Benalmàdena, però en aquest cas el masculí va perdre el seu duel a casa a Via Fèrrea per 2-3 enfront del Pozuelo madrileny. D'altre costat, també cal afegir que en clau futbol, abans hem parlat de la Unió Esportiva Castelldefels a la Lliga Elit, unes categories per sota, més concretament en aquest cas a la tercera catalana, el Vista Alegre també va estrenar-se, en aquest cas amb un resultat molt i molt positiu. Va golejar 3-0 al Viladecans, i d'aquesta manera els de Pinti doncs, van arrencar el curs amb un més 3, que esperem que facin que l'equip doncs, pugui estar a la part alta de la classificació, ja que el Vistalegre, recordem, té un dels seus objectius, com va ser la temporada passada, és intentar l'ascens de categoria. D'altre costat, també Can Roca va golejar el seu partit a quarta catalana. Vam tenir diferents amistosos de pretemporada, per exemple, l'handbol, que ja comença la Lliga el proper cap de setmana, també en clau futbol sala. El CSR Castelldefels va arrencar la Lliga també amb bon peu després de guanyar 5-4 a casa jugant contra el Ripollet, un Ripollet molt i molt potent. O sigui que, en línies generals, un bon cap de setmana amb resultats positius.
0: És la crònica del cap de setmana de Cristian Cano, que aquesta nit protagonitza i condueix el Dilluns Esportiu a partir de les 9 a Ràdio Castelldefels. Hem arribat al final de l'edició d'aquest dilluns 21 de setembre. L'últim minut és per repassar els titulars. L'Ajuntament vol crear punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut quan entri en servei el nou ambulatori a la Muntanyeta. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge funciona d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda al cap de setmana. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. A Castelldefels, la marxa es presenta aquest vespre a la biblioteca. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell ha permès localitzar noves restes de l'època romana. Entre les troballes, que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II, hi ha les restes d'una dona adulta. La reputació turística en línia dels serveis turístics a Castelldefels té una nota de 8,21 sobre 10, unes dècimes superior a la mitjana de la comarca. Així ho reflecteix l'anàlisi que la Diputació ha fet dels més de 100.000 comentaris que ha despertat la nostra ciutat a portals com Booking o TripAdvisor. Així acabem l'informatiu d'aquest 21 de setembre. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, Anna López i Estefania González han fet tasques de producció i Cristian Cano s'ha encarregat de la crònica esportiva. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de la ciutat amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Fons.
1: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
2: Bon dia.
1: Per començar, què és el documental del mes? Com s'articula aquesta oferta del Festival Docs i de la Biblioteca?
2: Exacte, tu has dit ben dit. El Doc del Mes és un documental, és un cicle documental impulsat pel Festival Docs Barcelona, que se celebra a la ciutat, comtal, cap al mes de maig. Allà hi ha una sèrie de passis a presentacions de documentals d'arreu del món, de diferents temàtiques, sempre compromeses, això sí, amb una causa, i d'allà surten els documentals que després circularan per les diferents sales que són projectores, des de biblioteques, centres cívics, cinemes privats, etc. I és això, surt del Festival Docs Barcelona.
1: En parlarem amb més profunditat, però ara comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules. Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
2: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del Mes. Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula, i això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes, hi ha certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
1: És a dir, que pràctiques que donaven per fetes des del camp de la ciència, de l'antropologia, que donaven com a correctes, és a dir, a l'hora d'acostar-nos a aquestes comunitats, ara ja no ho són.
2: Clar, o sigui, tot s'ha revisat. A vegades es qüestionen, a vegades no es qüestionen, vull dir, perquè tot és dins d'un context, però el conflicte existeix. L'enregistrament d'aquelles imatges amb una intenció que simplement era d'aproximar-se a aquella comunitat, però aquella minoria té uns drets i tenia uns drets. I simplement el documental mostra aquesta possible revisió.
1: Detalls concrets, hora, sala...
2: Doncs serà el dijous 24 de setembre, projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts, l'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món, per tant, parlem en aquest cas és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
1: Amazomania, per tant, després ja donarem algun detall més, és aquesta mateixa setmana. Si fem un cop d'ull a la programació, que de moment està establerta, que és fins al desembre, a l'octubre arriba Les culpables. És una pel·lícula de Marta Durán Lozano que aborda l'avortament.
2: Exacte. Les culpables la destaquem, entre altres coses, perquè surt també del Festival Docs Barcelona de la secció en concret Docs en Tins. Què és Docs en Tins? És la secció educativa del Festival Docs Barcelona destinada al públic adolescent, al públic jove, estudiants d'ESO i de batxillerat. Són documentals que, si es passen a les escoles, obren un debat molt important, i més entre la comunitat a la que va adreçada, tot i que el documental és per tothom. És l'òpera prima de la Marta Duran, com bé tu dius, tracta el tema de l'avortament durant l'adolescència. I què té de particular? Doncs que és un relat en primera persona de la documentalista. I què passa? Que la posada en comú d'un relat personal amb altres testimonis, amb altres adolescents que han viscut el mateix, fan que aquell tema passi de lo personal a lo col·lectiu. I això és molt, molt important.
1: Per tant, hi ha aquest, com deies, aquest vessant educatiu que també el festival promou. No?
2: I tant. O sigui, és que són altres mirades en tots els sentits i per a tots els públics.
1: Al novembre la proposta canvia, si més no, de registre, i es presenta Numakage Public Pool, una pel·lícula japonesa.
2: Sí, marxem al Japó. Numakage ens porta, bueno, a la zona de Numakage, a Tòquio, i ens parla també d'un tema de comunitat. Està dins de la secció Docs en Ciutat, que en aquest cas el que es tracta és el tema d'arquitectura, espais urbans, edificis i com tot això influeix a la comunitat. Sentirà parlar molt actualment de l'arquitectura hostil, no?
1: Sí.
2: De la gentrificació, vull dir que tot això és el que mou aquesta secció. I és que la piscina de Numakage és un espai on conviuen gent gran, famílies, persones que practiquen crossing, però tot plegat crea comunitat. I què passa? Arriba el moment de l'enderrocament d'aquest espai, que té un sentit més enllà de la pròpia piscina. La comunitat s'oposa, però malgrat això doncs és una cosa molt difícil d'aturar. I el que ara li toca a la comunitat és superar aquest dol. Igual que les persones, quan tenim una pèrdua humana, hem de viure un dol, doncs en aquest cas la comunitat ha de viure el dol de la pèrdua d'aquest espai que tant significa per tots ells.
1: No pas lluny d'aquí, i fa un parell d'anys potser, va haver el cas del gimnàs a la Ronda de Sant Antoni de Barcelona, en què també sí. Hi havia una amenaça de tancament i tota la mobilització veïnal i de comunitat que va haver al respecte. No?
2: Clar, això crea lligams, no? Més enllà de la pròpia convivència, també el lligam i la lluita conjunta, no?
1: Numakage Public Pool, aquesta piscina pública d'aquest barri de Tòquio que protagonitza la pel·lícula del novembre. I al desembre tanca l'any amb La Pietà, és una pel·lícula islandesa, o, si més no, ubicada a Islàndia, és
2: sí,
1: així?
2: Sí, estem parlant d'Espanya, Islàndia i Lituània. La Pietà, de fet, per nosaltres és especial també perquè l'englobarem. Bueno, la biblioteca formem part del programa Parcs i Biblioteques Naturalment com a lligam amb el Parc del Garraf. A partir d'allà nosaltres programem activitats relacionades amb la natura i també molt amb compartim amb la regidoria de Medi Ambient. I en concret la Pietà formarà part d'aquest bloc temàtic nostre del desembre de Parcs i Biblioteques Naturalment. Bueno, i dèiem Espanya, Islàndia i Lituània perquè darrere d'aquest documental estan el Pepe Andreu i el Rafa Molés, que els van conèixer pel documental com Five Days to Dance, o, per exemple, el que va venir també a presentar aquí a la biblioteca, Lofter Sap. O sigui que el Rafa Molés ja ens va visitar amb altres passis de documentals d'altres anys. I ara ens porta a La Pietà. Com tu bé deies, ens porta a Islàndia. És un tema mediambiental, rural, i per això l'englobem en aquell bloc temàtic. I als peus d'una de les glaceres més importants d'Islàndia viu una família que es dedica i té una vida com o una relació molt especial amb aquesta glacera, i d'això tracta el documental. És rural, mediambiental, però també molt personal.
1: Són quatre documentals, els d'aquesta programació, fins al desembre, que són molt diferents, i hem de suposar que aquest és un dels encants d'aquest programa, no? Tota aquesta diversitat.
2: Sí, perquè, de fet, a vegades es parla d'un públic de documental, no té per què. O sigui, darrere d'un documental hi ha un tema, a una persona li pot interessar un tema i a una altra un altre. I per tant, no este... sí que tenim un públic fidelitzat, però després el tema és molt important. Són temes diversos, això sí, sempre compromesos amb una causa social, mediambiental, de gènere, zona de conflicte, un tema polític, de minories, com havíem dit amb el tema de maçomania, i bueno, és públic divers i zones diverses, temes diversos.
1: Com deies, no és només una proposta per veure cinema, és a dir... persones cinèfiles sí, però a més amb ganes de tenir debat.
2: Debat i que et mostrin realitats, no?, d'arreu del món i que t'espertin opinions, conflictes i que a vegades sí que es crea després de la sessió un petit debat entre els assistents, però de manera molt espontània. Sí que hi ha algunes sessions que han estat comentades per algun professional, o bé, com deien, no? El Rafa Molés ens havia visitat amb alguna projecció d'un altre any. Però a vegades és el propi públic que després comenta.

0: fets reals o un biopic, per exemple, però aquí parlem de realitat dura. De fet, el Docs Barcelona, una de les idees que posa sobre la taula és que si no és veritat, no és documental. I que no és documental si no és veritat.
1: Clar, és a dir, al final és testimonial, és un relat. A vegades inclús en primera persona, no? Com havíem dit en el cas de Les culpables. I és això, és pura realitat i enregistrada perquè després s'obri tota una opinió i poder mostrar al món coses que passen a totes les zones del món.
0: Uh-huh. Si algú encara no ha vingut a cap de les sessions, com l'animaríem?
1: Home, jo l'animaria, estem a l'època de les plataformes, a nivell individual podem veure tot i ho tenim amb un clic, però sempre les coses compartides i en comunitat són més, donen més possibilitat. Llavors, sí que és cert que el documental es podria recuperar en un futur o no tan llunyà via internet, però en una sala, a la biblioteca, sempre serà més confortable.
0: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta experiència compartida, que és, de fet és una projecció amb altres persones, però pel consum individual la biblioteca doncs, té el seu paper, evidentment. En préstec trobem alguns títols, és a dir, com és el fons de documental de la Fernández Jurado?
1: Justament tenim un fons. Nosaltres tenim una especialització en cinema, en filmografia bàsica, cinema europeu, cinema premiat, familiar, i tenim un petit fons de cinema documental vinculat amb aquesta activitat, amb aquest compromís de que un dijous al mes nosaltres projectem el Docs del mes, que estem dins del circuit. Part d'aquestes pel·lícules que s'han projectat després sí que surten en format DVD i les incorporem al nostre fons. No totes, però part d'elles sí. I les que no, les podem aconseguir a través de la xarxa.
0: Uh-huh. Durant un temps, m'hauràs de corregir si m'equivoco, va haver un temps en què la projecció era seguida d'un període de temps en què la gent amb un codi podia fer un visionat en línia. Això es va deixar de fer o encara funciona?
1: Sí, o sigui, és cert el que dius. Això va venir una miqueta en relació amb el tema del confinament i la pandèmia, que no es podien fer certes activitats, no es podien compartir espais, etc. I durant un temps, ja posteriorment, quan es van aixecar les restriccions, es va continuar mantenint el tema de... Perquè, clar, la decisió personal de cadascú després de participar en activitats compartides o no ja era una decisió individual. Llavors, es va oferir l'oportunitat de veure-la en línia un cop passada presencialment aquí a sala, a l'Espai Margarida Xirgu. I sí, es feia presencial i després s'oferia la possibilitat d'enviar aquest codi. Després ja es va deixar de fer perquè la normalitat va arribar.
0: Sí, de totes maneres, com de vegades ens deixem fascinar per tot el que sigui en línia i tot el que siguin aplicacions i streamings i tal, doncs va semblar que en aquell moment també era un argument, no? Aquest del codi de visionat individual després de la projecció.
1: Sí, era una bona opció, però sí. També és cert que hem dit que en altres sessions hi ha algunes que es van acompanyar presencials, parlo, d'un debat posterior amb part de l'equip del DOCS o bé alguna persona especialitzada en la matèria o una persona especialitzada en la tècnica del documental. Tot això a nivell virtual es perdia.
0: Uh-huh. Molt bé, Yolanda, doncs si de cas dediquem els últims minuts a repassar la informació, tot i que és molt més fàcil, molt més senzill seguir les xarxes, no?
1: Nosaltres la informació la tenim penjada a Facebook, a Instagram, al web, a tot arreu.
0: En tot cas, a la ràdio, com diem les coses i després les paraules se les endú al vent, però que no sigui dit que no hem dit les dates. Per començar, dèiem, aquestes quatre projeccions, aquest últim quadrimestre de l'any, per començar, Amazomania, aquesta mateixa setmana.
1: El 24 de setembre, o sigui, un dia perfecte, festa a Barcelona. Qui
0: és veritat?
1: Vulgui fer alguna cosa diferent del que no li permet un dia que no té festa, sí. És que vingui a la biblioteca a les 7 de la tarda, a l'Espai Margarida Xirgu, i compartim aquest documental. La seva durada, 93 minuts.
0: documental de 93 minuts, dèiem, sobre l'aproximació antropològica, social de la ciència, en definitiva, a una tribu al Brasil.
1: Exacte, en concret la tribu del

0: Corubo.
1: Continuarem a l'octubre amb Les culpables.
0: Les culpables. Data el 22 d'octubre, sempre parlem d'un dijous a les 7 de la tarda. La durada és de 85 minuts. Públic divers, perquè hem dit que tracta, ja són testimonis joves d'una experiència que vam viure durant l'adolescència. I és un tema que ens pot tocar a tots, directe o indirectament, i algo diferent.
1: Les culpables de Marta Duran Lozano, a l'octubre i al novembre, Numakage Public Pool.
0: Sí, en concret el 19 de novembre i la durada 80 minuts i l'oportunitat de viatjar al Japó.
1: Sí, mira, la mar de bé, eh? I a més en un, això, per conèixer una comunitat i de quina manera trontolla tota la seva activitat al moment en què hi ha l'amenaça de tancament de la piscina. És una qüestió tan, tan trivial, si vols.
0: Exacte,
1: no? com
0: sí, sí, sí, sí.
1: I per tancar, la Pietà al desembre.
0: En concret, el 17 de desembre, abans de les festes de Nadal, la durada són 82 minuts i un tema mediambiental, rural i d'una història també molt personal.
1: Molt bé, doncs convidem tothom a qui es vulgui acostar a la projecció del documental del mes. Dèiem que és gratuït, no s'ha de pagar entrada.
0: No cal l'entrada a les 7 de la tarda i entrada lliure.
1: I tampoc cal inscripció, que de vegades hi ha activitats que...
0: Nosaltres recomanem inscripció pel tema de l'aforament, però no és obligatori. Sempre que ha vingut una persona de manera espontània ha hagut espai per compartir.
1: La sala és en condicions, és a dir, que ja té un equip com Déu mana, no és allò de qualsevol manera.
0: No. Hem dit que són versions originals subtitulades en català. Pel tema de la distribució, el subtítol es veu perfectament a la part superior de la pantalla i és un espai confortable.
1: Yolanda Zamora és la bibliotecària de la Fernández Jurado que coordina el Doc del Mes, aquest programa, aquest cicle, que conjuntament amb Docs Barcelona s'ofereix doncs, des de quants anys fa, ja així parlant de memòria?
0: Això és la pregunta, ja és molt difícil, ja és però diria 8 anys, potser, no sé, això sí que m'hauria de mirar.
1: Hauríem d'haver mirat. Molt bé, Yolanda, moltes gràcies. Ja recordem la primera projecció aquest mateix dijous a Masomania. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Avui el Doc del Mes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado l'hem tractat aquí a Ràdio Castelldefels a fons.
2: A fons.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Via Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a judici. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Una setmana abans de jubilar-se, el jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado, ha enviat aquest matí Begoña Gómez a judici per tràfic d'influències i per malversació, Joan Bota.
3: La dona del president del govern espanyol s'haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular i amb peticions de fins a 13 anys de presó.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Ja no hi ha marxa enrere. El jutge Peinado jubila diumenge, però ha deixat la feina feta i envia Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. El judici pot coincidir amb la campanya de les eleccions municipals o les espanyoles, si s'avancen. El govern espanyol condemna la decisió de Peinado, és injusta, és arbitrària, és una mostra de l'ofer, diuen, i una persecució contra Begoña Gómez per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez.
1: Per cert, tot just uns minuts després d'aquesta notícia, un altre jutge, en aquest cas el jutge del cas Plus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx la primavera passada.
3: A més, ha encarregat un nou informe pericial per saber quan valen. El jutge també cita declarar les filles de Zapatero com a investigades el pròxim 30 de novembre.
1: Mentrestant, a Catalunya, la recaptació per l'impost de successions i de donacions augmenta un 32% el primer semestre de l'any 2026. Arriba als 700 milions d'euros en 6 mesos.
3: Les dades s'expliquen en bona part per l'augment del preu de l'habitatge, que fa créixer el valor de les herències. Gairebé 2 de cada 3 hereus, però, acaben pagant menys d'un euro per aquest tribut un cop aplicades les diferents bonificacions existents.
1: Ho analitzarem a fons en aquest Catalunya migdia, el dia en què, en crònica internacional, Alemanya paeix els resultats de 2 eleccions regionals que debiliten encara més el canceller Friedrich Merz. A banda d'una nova victòria de l'extrema dreta en un altre land de l'antiga Alemanya Oriental, la notícia és la victòria de l'esquerra radical a la capital, a Berlín. Jordi Regàs.
5: Victòria clara de l'advocada alemanya d'origen turc Elif Eralp a la capital de la República Federal. L'extrema dreta, mentrestant, amb els resultats sobre la taula, dona el canceller per acabat. Merz afirma, però, que ell vol continuar per aplicar les reformes pendents.
1: I avui, Dia Mundial contra l'Alzheimer, ens fixarem també en els avenços científics per prevenir i fins i tot per retardar fins un 40% l'avenç d'aquesta malaltia.
3: Actuant sobre factors de risc com la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. A Catalunya, 150.000 persones, la majoria dones, tenen Alzheimer. Són 1 de cada 10 persones majors de 65 anys.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: La crisi del Madrid ha trigat només 7 jornades de Lliga a arribar.
6: Ahir va perdre el derbi madrileny i Mourinho va tornar a la versió provocadora, a la sala de premsa, criticant l'arbitratge. El Barça arriba a aquesta aturada de seleccions sent líder de la Lliga amb un marge de 5 punts respecte al segon, que és l'Atlètic de Madrid, empatat amb el Betis. La Penya guanya la Supercopa de Bàsquet amb un La Pro Vítola molt motivat davant el seu exequip i aquesta tarda ho celebraran a Badalona. Feia 18 anys que la Penya no guanyava un títol.
1: Aquest matí, a primera hora del matí, hi ha hagut molts problemes a la xarxa viària catalana per culpa d'alguns accidents i especialment a l'AP7, però ara mateix quina situació tenim a les carreteres del país? Mariluz García.
7: Bon dia. Doncs a les carreteres ara mateix poques complicacions. En canvi, el transport públic encara retards a l'R2 Sud de Rodalies per una avaria entre Castelldefels i Garraf ja resolta. I d'altra banda, un tren AVE que feia el trajecte Marsella-Madrid ha quedat aturat a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema a l'Alt Empordà per una avaria a la catenària. El passatge s'està traslladant a un altre comboi.
1: I ara, el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquesta setmana hauria d'arribar la tardor. Però el que ahir ens ho ha robat, ens ha robat la tardor, Mauri.
9: Sí, astronòmicament sí, i això és ciència exacta, això és mil·limètric, a les 2 i pocs minuts de la matinada del 23. Mm. Per tant, el 23 al migdia, dimecres al migdia, a aquesta hora ja parlarem en termes de tardor astronòmica. La climàtica ja va arribar a l'1 de setembre, però sembla tot un fake, perquè en realitat no la veiem per enlloc, no se'n suma. Això sí, es veuen moltes fulles seques, però és perquè els arbres estan estressadíssims des del punt de vista hídric i en defensa, i perden fulla. Però això no és la tardor, no se l'espera. Sí que és veritat que no tenim valors extrems, però, com dirien, suma i sigue tota la setmana de calor i de sol. Sí, sí.
1: Bé, doncs amb paciència anirem esperant que arribi la tardor també a la climatologia. Gràcies, Francesc, bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:05. Era un final anunciat i avui s'ha confirmat. El jutge Juan Carlos Peinado envia definitivament a judici a Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. Ho fa just al final de la seva carrera com a magistrat, perquè es jubila aquest mateix diumenge, i enmig d'una instrucció molt polèmica que li ha costat rectificacions i crítiques molt dures del govern espanyol i també d'alguns dels seus companys de magistratura. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
1: A Begoña Gómez, Paula, la jutjarà un jurat popular i, atenció, pot coincidir de ple en la campanya de, com a mínim, les eleccions municipals.
10: Sí, amb les municipals o amb les eleccions espanyoles, si és que s'avancen, perquè ara només falta posar data per al judici, que serà l'Audiència Provincial de Madrid, i sol trigar entre 5 i 8 mesos a començar un judici com aquest. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, se la jutjarà per dos delictes, malversació i tràfic d'influències, i se l'acusa d'haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per crear una xarxa d'influències i per fer negocis privats amb la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. A partir d'avui, per tant, el futur de Begoña Gómez està en mans dels nous ciutadans anònims que la jutjaran. Peinado l'envia a judici amb jurat popular i ho fa en contra del criteri de la Fiscalia i també del seu advocat, que en demana l'absolució. A part d'ella, també es jutjarà la seva assessora, Cristina Álvarez, que en aquest cas s'enfronta a 6 anys de presó.
1: Deia en Paula que aquest és un final anunciat. No sorprèn a ningú, perquè el jutge Peinado ja fa molt temps que estava intentant fer això, portar-la a judici.
10: Sí, era qüestió de dies i a ningú li ha sorprès la decisió. Peinado es jubila diumenge amb la feina enllestida, tanca 2 anys després una investigació llarga i polèmica amb decisions inèdites i qüestionades com la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol per risc de fugida. L'han corregit també tribunals superiors, instàncies superiors, i ha hagut de reduir, per exemple, de 4 a 2 els delictes contra Begoña Gómez, però se'n va aquesta setmana amb la feina feta en un cas que, recordareu, va començar per una denúncia del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias.
1: La Moncloa i també els socis de Pedro Sánchez condemnen aquesta decisió del jutge Peinado. Què n'han dit?
10: Sí, el govern espanyol diu directament que la decisió és injusta, és arbitrària i que és una clara mostra de lawfare, diuen, i una persecució sense proves contra la dona de Pedro Sánchez per intentar tombar el govern espanyol. El PSOE confia que es demostrarà la seva innocència, i sumar els socis de Sánchez van encara més enllà i acusen el jutge Peinado d'haver fet un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. Des de Catalunya també n'ha parlat el PSC, que torna a tancar files amb Sánchez. Sentim Lluïsa Moret, la número 2 del partit.
11: Estem en contra d'aquesta decisió. Creiem sincerament que la justícia el que ha de fer, i esperem, és que sigui imparcial i compleixi amb la seva funció.
10: I des de Junts, en la mateixa línia, Josep Rius apunta que Peinado es mou per atacar Pedro Sánchez.
12: Ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
10: En canvi, el Partit Popular celebra la decisió i retreuen a Sánchez que de res han servit els seus atacs als jutges. Diuen que la seva dona haurà de donar la cara a la justícia. Per cert, Òscar, que la decisió de Peinado s'ha fet pública avui, justament quan Pedro Sánchez viatja cap als Estats Units per anar a l'Assemblea de la ONU. Un cop més, una decisió de Peinado que coincideix amb un viatge internacional del president espanyol.
1: Però aquesta no és l'única decisió judicial que hem conegut avui. Un altre jutge, en aquest cas el del cas Prus Ultra, ha donat 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero per tal que aclareixi l'origen d'aquelles joies que van ser requisades al seu despatx el dia 19 de maig. El magistrat José Luis Calama també ha encarregat un nou informe pericial sobre les joies perquè se sospita que el seu valor actual de mercat és molt superior del que es va fixar inicialment, 1,3 milions d'euros. A més, el jutge ha citat a declarar com a investigades el dia 30 de novembre les dues filles de Zapatero dins de la causa sobre les suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Això el dia en què Carlos Mazón ha tornat al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana a València, però s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Diu que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups, però, han criticat el silenci de Mazón, a qui acusen de menystenir les víctimes i fins i tot de burlar-se'n. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
13: Hola, bon dia. Carlos Mazón ha arribat a la comissió d'investigació del Congrés amb una estratègia molt clara, no contestar les preguntes dels grups perquè, ha argumentat, la justícia l'ha eximit de responsabilitats polítiques el dia de la Dana.
14: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
13: Un silenci que Mazón ha mantingut davant totes les preguntes i que ha provocat moments de forta tensió, sobretot amb els grups de l'esquerra parlamentària i en concret amb el republicà Gabriel Rufián i les preguntes que li ha fet en nom dels familiars de les víctimes.
14: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
15: Le estoy dando tiempo para que responda.
14: Ya lo he hecho.
15: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
13: Mazón no s'ha desviat del guió establert, fins i tot ha afirmat que la resolució del tribunal és una sentència ferma, obviant que es tracta d'una resolució. L'expresident de la Generalitat Valenciana ha negat que no hagi escoltat les víctimes, diu que sempre ha tingut les portes obertes per rebre les diferents associacions i s'ha queixat que se les utilitzi políticament. Unes associacions que s'han concentrat davant del Congrés i que d'entrada esperava molt poc de la compareixença de Mazón.
1: Passant 11 minuts de les dues, a Catalunya la recaptació per l'impost de successions i de donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu dels habitatges. Segons dades públiques, aquest any la Generalitat ja ha ingressat 700 milions d'euros per aquest impost. La qüestió és que l'habitatge heretat tributa ara en funció del valor actual del pis al mercat i no, com passava abans, d'acord amb el seu valor cadastral. Tot i això, més de la meitat de la població, un 60%, no acaba pagant ni un euro d'aquest impost de successions, Sara Riera.
16: La Direcció General del Cadastre calcula totes les compravendes d'un any i dona un valor de referència per pagar l'impost. L'any passat l'habitatge es va encarir un 10% i això, per tant, n'ha fet pujar a la recaptació. El cas, però, com dèiem, és que qui ha pagat més aquest semestre és qui ha heretat més, també, diners i béns. Segons l'Agència Tributària, dues de cada tres persones que liquiden l'impost a Catalunya gairebé no paguen res perquè qui hereta és la parella i per aquests casos la bonificació és del 99%. Els fills, en canvi, des del 2020 han de pagar un impost progressiu.
17: Altres comunitats tenen aquesta bonificació al 99 també per fills. Nosaltres no la tenim. Ja no comença amb un 99, sinó comença amb un 60%. Va baixant fins al 0. Per tant, els fills que rebin determinada quantitat, la bonificació tindrà poc efecte.
16: Els fills que hereten un edifici, per exemple. Ara mateix, la mitjana de les herències rebudes a Catalunya està en els 150.000 euros per persona.
1: Anem a la informació internacional. La desfeta electoral dels democratacristians del canceller Friedrich Merz, que per primera vegada han quedat fora d'un parlament regional a Alemanya, qüestiona el futur del cap del govern alemany. L'extrema dreta ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental i, tot i que no podrà governar, creu que Merz té els dies comptats com a canceller. La CDU ha perdut, a més, l'alcaldia de Berlín, que passarà a mans de l'esquerra Die Linke. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
18: Bon dia. Eufòria a la seu d'Alternativa per Alemanya, cares llargues i silenci a la CDU. Mentre l'extrema dreta aconsegueix doblar generosament els resultats, la CDU ha vist com el partit s'enfonsa. Merz no plega, tot i la desfeta electoral.
19: Els resultats de Mecklenburg-Pomerània Occidental són un desastre. Jo assumiré la responsabilitat perquè vull tirar el país endavant. El que s'ha de fer ara requereix coratge, fermesa i paciència. Jo el reuniré com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
18: L'extrema dreta aquest matí des de Berlín ha fet una lectura completament diferent. L'etapa de Merz la donen per acabada. Erich Holm, candidat d'Alternativa per Alemanya a Mecklenburg-Pomerània Occidental.
20: És un senyal devastador per a la CDU i per aquest motiu és un fet. El canceller no arribarà a final d'any. El seu cas ha arribat.
18: Per a la portaveu d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, la CDU ha perdut el dret a continuar com a partit.
0: Aquest resultat en Mecklenburg-Pomerània Occidental mostra que la gent està farta de la política del govern. Ha estat un càstig claríssim a la CDU de Friedrich Merz, que només fa política d'esquerres, i per aquest motiu, un partit com la CDU ha passat a ser superflu. No té sentit que existeixi.
18: Tot i la victòria en vots d'Alternativa per Alemanya, els resultats del Partit Socialista a Mecklenburg-Pomerània Occidental han estat prou bons com per permetre als socialistes formar govern en una coalició amb Die Linke i els Verds.
1: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin amplia encara més la majoria que té al Parlament. A les eleccions legislatives del cap de setmana ha aconseguit gairebé el 58% dels vots, a molta distància de la resta de partits. I la xifra més alta d'escons de tota la història. Això mentre la guerra contra Ucraïna va camí de complir 5 anys i enmig de les denúncies de l'oposició que assegura que les eleccions han estat farcides d'irregularitats. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
21: Bon dia. Rússia Unida obté 8 punts més que ara fa 5 anys i tindrà 355 diputats dels 450 totals. Aquestes xifres, però, no es corresponen amb la caiguda de popularitat que el partit de Putin havia experimentat els últims mesos. Precisament, el Partit Comunista esperava treure rèdit d'aquest malestar social, però ha acabat sent el gran perjudicat. Tot i quedar en segona posició, ha caigut 5 punts i s'ha quedat amb un 14% dels vots. I el seu líder ha acusat el Kremlin de fer servir pràctiques pròpies dels convulsos anys 90, una època marcada pel gangsterisme. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, assegura que tot ha anat com una seda.
22: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
21: Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf inapel·lable com un aval del poble rus a la seva guerra. Ara caldrà veure si endureix la repressió interna, si escala un grau més en el conflicte d'Ucraïna o bé en les seves amenaces híbrides contra els països de l'OTAN.
1: Passa un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
23: Catalunya Migdia.
24: Benvolgut professional, a Obramat trobaràs una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals amb estoc sempre disponible i amb els millors preus.
25: 20 anys construint junts, Obramat.
26: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne, perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
27: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
28: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
29: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
30: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat d'origen a Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
31: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
32: Viladrau.
31: Guissona.
32: Salou.
31: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
32: Només en quedaran 50. Torna
31: Soc i Seré.
33: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
34: Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Sabies que, amb el teu testament, pots contribuir a un futur sense Alzheimer, deixant un llegat transformador per les pròximes generacions. Quan fas testament solidari i inclous la Fundació Pasqual Maragall, ajudes a impulsar la recerca en Alzheimer perquè en el futur puguem prevenir-lo i detectar-lo a temps. Gràcies als llegats solidaris, aconseguirem que envellir estigui associat només a experiències positives i bons records. Fer testament és senzill i accessible, i el seu impacte arriba a tota la societat. Descobreix-ho a www.attestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
2: Catalunya migdia.
1: Passant 4 minuts d'un quart de 3. El govern ja ha encarregat formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació i la millora del sistema educatiu català. El president Illa i la consellera d'Educació s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions el mes d'abril de l'any que ve. Palau de la Generalitat, Montse Poblet.
3: Bon dia. El debat s'obre a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i girarà al voltant de 5 o 6 temes, encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu és generar un debat el més ampli possible per millorar el sistema educatiu i situar-lo a nivells d'excel·lència. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes pràctiques per passar a l'acció.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: Els debats els liderarà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, preocupat per la desconfiança creixent en el sistema educatiu i per com les tensions acumulades en l'últim curs poden afectar aquest diàleg. En aquest sentit, feia aquesta crida als que participin en el procés.
5: Primer, serenitat, després, bona fe. Podem discrepar, però jo penso que la teva posició és feta amb honestedat, no amb pretensions que no siguin educadores, no amb pretensions que no siguin democràtiques. I, si fem això, obtindrem un benefici extraordinari per la millora de l'ambient de l'educació.
3: L'escolta de propostes es farà entre octubre i novembre, els debats entre desembre i març, i a l'abril es presentaran les conclusions.
1: Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i acusa les grans tecnològiques de voler controlar el mercat. El president espanyol ho ha dit a la presentació del seu pla per regular la IA de manera responsable just abans d'agafar l'avió cap a la cimera anual de l'ONU a Nova York, on la IA serà un dels grans temes de debat, Núria Har.
6: Sí, Pedro Sánchez vol un consens de país sobre la intel·ligència artificial que està molt lluny de la posició dels grans magnats de la IA, que en els últims dies han fet crides a l'autorregulació per controlar els riscos de la tecnologia.
7: Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona. Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
6: Des de la Moncloa, Sánchez ha demanat un nou contracte social que vol pactar amb patronal i sindicats amb qui es vol reunir el mes que ve. El full de ruta també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. Són algunes de les mesures del pla IA360 que també posa en valor la tecnologia com a motor econòmic i la necessitat d'infraestructures com el projecte europeu de gigafactoria de Móra la Nova.
1: Tot plegat al mateix dia en què les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties de mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. És l'advertència que surt del primer informe del grup d'experts de l'ONU sobre intel·ligència artificial. Més coses. Existeix evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que afecta una persona de cada 10 més gran de 65 anys, és a dir, 150.000 persones a Catalunya, la majoria dones. Mònica Mas.
8: Sí, el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar aquest diagnòstic del Alzheimer.
9: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
8: I és per això que des de la Fundació Pasqual Maragall demanen que els ajuntaments fomentin activitats que vagin en aquesta línia, així com ajudes perquè les persones amb Alzheimer segueixin actives. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
10: Som mestra i les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre, amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
8: I també cal ajut, diu, pels cuidadors, en qui recau el 80% de les cures, que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a Ceuta, acompanyat ara del president del Partit Popular Europeu, per tal de donar dimensió europea a la crisi migratòria de Ceuta. Això mentre creix la tensió social i també les agressions a la ciutat. Ahir un grup de manifestants va apedregar el cotxe d'una diputada. Alhora, a les xarxes socials s'han fet crides a una entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta que el govern espanyol relativitza, Pilar García.
0: Sí, quarta visita de Núñez Feijóo a la ciutat autònoma des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Avui acompanyat de Manfred Weber, que li ha fet costat a les crítiques del govern espanyol per la gestió de la crisi. Feijóo ha reclamat que s'activi un mecanisme de retorn immediat per casos com el de Ceuta.
11: Un mecanismo de emergencias ante crisis de circunstancias o características similares para activar mecanismos de retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado europeo y del fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada.
0: Feijóo ha alertat que la situació a Ceuta és insostenible i ha lamentat l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada del partit Ceuta Ja durant una manifestació ahir contra l'arribada d'activistes d'una ONG navarresa. També diversos ministres han condemnat l'agressió.
1: I com dèiem, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la crida a xarxes a una altra entrada massiva de migrants a Ceuta per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions que es fan al Marroc.
0: Álvarez ha assegurat que n'estan al cas, que mantenen contactes amb les autoritats marroquines i alhora estan fent una campanya a través de xarxes i dels mitjans de comunicació marroquins en què s'avisa que entrar de manera irregular a Ceuta no dona dret a quedar-se a Espanya ni a moure's lliurement per Europa. El ministre ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
12: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto, evidentemente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio, pero que si es necesario se pueda utilizar para impedir cualquier avalancha. El 15 de agosto ese mecanismo funcionó perfectamente.
1: Mentrestant, hi ha calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, tot i aquestes crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. A la localitat de Fenidek, la policia continua controlant el pas i hi ha hermetisme al carrer. Són els dies previs a les eleccions legislatives que es fan dimecres i que se celebraran en un país en creixement, però amb desencant entre els més joves. Enviat especial a Fenidek. Nando Zanoguera, bon dia.
13: Bon dia. El Marroc manté la frontera de Ceuta fortament vigilada, mentre a Fenidek no hi ha cap indici que hi hagi d'haver un nou assalt migratori. Les dues ciutats estan comunicades a través d'una única carretera que, sortint des d'una rotonda vigilada per la policia, està encarxofada entre la mar i una muntanya on a sobre també hi ha gens. Durant el matí hem pogut sentir un dron sobrevolant periòdicament la zona. El trànsit rodat és fluid. La frontera no està tancada i, de fet, a Fenidek es veuen molts cotxes amb matrícula espanyola. El que no es veu són persones que hagin travessat la frontera a peu, i el que sí que hi ha és molt silenci. Els ciutadans d'aquí no volen parlar sobre la crisi migratòria i qui ho fa no dona la seva opinió, com el venedor d'una botiga esportiva que explica com va viure la crisi del 30 de juliol.
14: Molts migrants van venir de tot el Marroc, del nord i del sud, de totes les parts del país. Hi havia algerians, egipcis i iemenites amb nosaltres aquí. Va ser un dia terrible. Quan es va fer tard i es van tancar les portes, els van mantenir allà.
13: El Marroc entra en la setmana de les eleccions legislatives de dimecres enmig d'un context de gran descontentament entre els joves i on els analistes creuen que la clau de tot plegat serà la participació.
1: I encara en la informació internacional, nou tiroteig dels agents d'immigració dels Estats Units, els ICE. Ha estat a Austin, a la capital de l'estat de Texas, on un agent ha ferit de gravetat un immigrant veneçolà. L'alcalde d'Austin ha reclamat una investigació independent sobre aquests fets, Vicent Mifsud.
15: L'home ferit de 28 anys ha rebut dos trets al pit i es troba hospitalitzat en estat greu, però estable i sota custòdia del Departament d'Immigració, segons ha informat la policia de la ciutat. El Departament d'Interior nord-americà ha anunciat una investigació sobre l'incident, però l'alcalde d'Austin, el demòcrata Kirk Watson, demana que hi participin també agents de l'estat de Texas.
16: When you have a shooting on their streets, Quan hi ha un tiroteig al carrer, la gent se sent menys segura. I l'ICE és al carrer, amb la por que això genera. Pel simple fet de ser-hi, es crea una sensació de por a la ciutat. Si no temen res sobre el que han fet, si no han fet res incorrecte, haurien de veure amb bons ulls una investigació.
15: L'ICE és la punta de llança de la política migratòria de Trump i la seva actuació ha generat protestes, sobretot en estats governats pels demòcrates. La brutalitat de la repressió a Minneapolis, amb dos morts a trets, li va costar el càrrec el passat mes de març a la secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kristi Noem.
1: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè el govern invertirà 190 milions d'euros anuals els pròxims 3 anys per rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatges. A Catalunya hi ha 4 milions de llars, de les quals el 60% es va construir abans del 1980. Les actuacions es faran bàsicament en entorns urbans vulnerables, nuclis antics i en municipis rurals. I el pressupost esmentat s'hi ha de sumar 165 milions més amb crèdits de l'Institut Català de Finances. Els detalls d'aquest panorama, que demà aprovarà l'executiu, els ha donat des d'Esparreguera, al Baix Llobregat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de Vitàngela.
17: El principal objectiu és garantir l'habitabilitat d'aquells edificis que el seu deteriorament el condiciona o l'està posant en risc. Conservació, instal·lació d'ascensors, intervenció en edificis amb esquerdes, despreniments o problemes estructurals en zones de vulnerabilitat socioeconòmica. D'aquest pla en queden excloses les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
18: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla genera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
17: Entre les 6 grans línies d'actuació, a banda d'intervenir en els edificis més vulnerables, crear oficines de suport a la ciutadania, facilitar el finançament a través de préstecs públics o adquirir habitatges per ampliar el parc públic, entre d'altres. Aquest pla deriva de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC.
1: Més coses. Entre els mesos de gener i d'agost d'aquest any s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies del tren de Catalunya, segons els Mossos d'Esquadra. I s'han fet 229 denúncies per aquests tipus de delictes, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que les que hi va haver en tot l'any passat. Quin perfil tenen els lladres de coure, Joan Garcia?
19: No serien grups organitzats a contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Sergi. Colies al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
19: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. I la presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3Cat Info, discrepa que sigui a través de la xarxa legal pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
21: Cada quilo que es mou en una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
19: Segons el Gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert.
1: I ja que parlem de seguretat, la Guàrdia Urbana de Lleida dedicarà un equip especial a combatre els incompliments de les ordenances de civisme que han augmentat aquest any. Segons l'alcalde, això genera un problema de convivència i acaba sent un problema de seguretat ciutadana. Ho diu després de diverses baralles multitudinàries a la ciutat. Paeria de Lleida, Toni Subirats i Pere Joan Álvarez.
22: Hola, bon dia. Després de la Junta Local de Seguretat, l'alcalde s'ha referit a les baralles entre dos grups de persones de la setmana passada a la plaça dels Pagesos o a la del Parc de les Vies a mitjans d'agost. Ho ha posat com a exemple d'un problema de convivència, diu que genera un problema de seguretat.
23: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. A on són? A on són? A la presó. Això és el que importa. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
22: La consellera Núria Parlon destaca que s'actua amb contundència amb aquells que participen en diverses baralles.
24: Durant tot aquest any s'han fet més de 26 detinguts en diferents baralles que s'han pogut donar en l'espai públic. Per tant, la feina policial de detenir aquelles persones que pertorben la bona convivència s'ha fet.
22: També es vol combatre la multireincidència. En aquest sentit, hi ha 13 persones que han estat detingudes una vintena de vegades. A la Junta Local de Seguretat s'ha informat també que baixen els delictes un 1% i pugen un 10% les detencions.
1: Passen 4 minuts de 2/4, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
5: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
25: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
26: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
25: Sí.
7: 18a temporada.
27: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
7: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
1: Comencem la cultura amb cinema.
28: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: La Bola Negra continua el seu camí triomfal amb la vista posada als Oscars. Després de rebre el Premi del Públic al Festival de Toronto, el més important del certamen, ara tot apunta que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi, el Premi del Públic, al Festival de Sant Sebastià. Els espectadors l'han puntuat amb un 9,40 sobre 10. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
29: La Bola Negra ha rebut el suport del públic allà on s'ha presentat. A Toronto no ha tingut rival, però a Sant Sebastià li podria passar per davant la pel·lícula palestina NASA, que ja va rebre una ovació rècord a Venècia. De fet, a Donosti només un film ha superat aquest 9,40 de la Bola Negra. Va ser La Voz de Hind Rajab l'any passat, un altre film sobre el genocidi a Gaza. D'aquest èxit també se'n senten partícips l'equip artístic i tècnic català que hi ha al darrere de la pel·lícula. Hem parlat amb la directora de fotografia Gris Jordana i el compositor de la banda sonora Raúl Fernández Refri.
30: Jo em sento part de l'èxit. és un procés creatiu molt entrelligat. O sigui que quan s'acaba la pel·li ja no sabem de qui ha set quina idea.
31: Jo penso que els Javis tenen una capacitat de donar molt espai i al mateix temps ser-hi sempre. Ells sempre t'acompanyen, però al mateix temps et deixen que tinguis espai per sentir que és cosa teva, no? Que ho has fet tu.
30: Jo crec que la gent que té, igual té més inseguretats no deixa tant espai. I trobar uns directors que no només et donin espai, sinó que t'encoratgin a que no siguis conservador amb les idees que et venen és molt important, perquè nosaltres també anem creixent.
29: Tots dos entren en les quinieles dels Oscars, però ara per ara no hi volen pensar.
1: I del cinema a la televisió.
32: Noi, vine. Tu ets amic del Ferni Puig, oi?
33: Sí.
32: Com et dius?
33: Ferran Adrià.
32: Té experiència com a cuiner.
1: I concretament a les estrenes a les plataformes aquesta setmana. Aquesta nit no us podeu perdre a TV3 la sèrie Gènesi, sobre la trajectòria, ara sentíem, de Ferran Adrià, Òscar Callao.
34: Gènesi narra la revolució gastronòmica al Bulli de Roses des de l'arribada d'Adrià a Cala Montjoi als anys 80 fins que aquell restaurant de platja va ser el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie s'estrena a les 10 a TV3 i 3CAT i s'emetrà el novembre a Netflix. En aquesta mateixa plataforma divendres arriba i una Bomber amb Russell Crow sobre el terrorista que va terroritzar els Estats Units als anys 80 amb cartes bomba que van matar 3 persones i en van ferir 23. Dos documentals de directors catalans a Movistar, Reixac, Correres de Cobardes, on Santi Nolla retrata el llegat de l'exentrenador del Barça, i a HBO Max, El buen espíritu, de Mònica Terribas, amb el testimoni d'antics numeraris de l'Opus Dei. I dues sèries amb protagonistes estel·lars, Matthew McConaughey i Woody Harrelson, que són els divertits Brothers d'Apple TV, i Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan a la segona temporada de Tierra de Mafiosos a Sky Showtime.
1: I ara teatre.
35: Liebe mich! Und heute Nacht wird alles.
1: Perquè el Palau Robert de Barcelona acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu de la celebració del mig segle del teatre lliure. La mostra reuneix l'obra de 5 escenògrafs que al llarg de 5 dècades han contribuït a construir l'imaginari visual del teatre. Anem al lliure, Marta Vives.
36: El Teatre Lliure commemora els 50 anys de la seva història amb una exposició que vol ser un viatge visual immersiu per a algunes de les escenografies i elements claus durant 5 dècades. Des dels talons i els terres que la veterana Mont denúncia menors, ha volgut exaltar.
0: El terra es converteix en el fons de l'escena. Un fons que es trepitja, que s'acarona, que s'embruta i que, des del material del que està fet, ens parla.
36: Fins a la reivindicació de tots els treballadors del lliure que Lluc Castells ha transformat en una escenografia especial per l'ocasió.
6: Oficis que són invisibles, que no estan a l'escenari, persona. He intentat com col·locar els seus objectes.
36: Passant per la memòria de Frederic Amat, que ha volgut homenatjar al públic citant Lorca i Beckett.
8: Diu, espectadors, no us quedeu al llindar de la porta. Entreu, que vostre alè els doni vida.
36: Les mirades de Max Glenzel i Sílvia Delanyó completen la mostra que explica l'essència d'un teatre lliure que enguany celebra el seu llegat, però també el seu futur.
1: I acabem amb una escriptora. L'anglesa Zadie Smith, que fixa la seva incisiva mirada sobre l'art, la política i la memòria a la col·lecció d'assajos Morts i Vius, que s'acaba de publicar. L'aclamada autora de Dents Blanques, considera una de les intel·lectuals més influents del moment, l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
9: A Morts i Vius, Zadie Smith agafa de la mà el lector i el passeja pel seu barri de Londres o pels seus records d'adolescència. El fa plorar com ella per les morts de Martin Amis o Philip Roth. Reflexions fetes en un moment que la intel·ligència artificial i les noves tecnologies es qüestionen més que mai, i llença aquest missatge.
10: I think it's embarrassing for all of us that...
11: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora, i ha resultat que no és així.
9: Zadie Smith participa aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en una xerrada al costat del francès Édouard Louis i Remedios Zafra sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
7: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Amb Mourinho com a un dels protagonistes.
12: Mourinho i la seva frustració de veure com no soluciona els problemes al Madrid.

0: Després de 7 jornades de Lliga, ha tornat el Mourinho que coneixíem a les sales de premsa.
1: Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de la Liga que yo he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la Liga que yo he dejado aquí años atrás.
0: El Madrid va perdre 2-1 ahir al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho es queixava per la vermella que va veure Hausen i demanava dues expulsions a jugadors matalassers. Mourinho intenta amagar el poc futbol del seu equip del Madrid amb el soroll arbitral Marcos García.
2: El descans ahir al Metropolitano empat a 0. Abans del descans hi ha dues de les seccions que es queixa el Madrid. Demanen vermella per al Cuti Romero per una entrada a Bellingham i una altra a Kang In-Lee sobre Fede Valverde. De la primera, el CTA va publicar l'àudio del VAR entre el col·legiat de camp Ortiz Arias i el de VAR Trujillo Álvarez. L'àrbitre de camp havia considerat groga per a Bellingham però la va canviar per groga per al Cuti.
3: Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de una confusión de identidad. Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid.
4: Vale.
3: Y el jugador del Madrid es el que toca balón.
4: Ok. Vale, voy a cancelar a María para el jugador del Real Madrid, voy a sacar a María para el jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?
3: Recibido.
2: En cap cas es va valorar vermella per al Cuti, que és el que demanava Mourinho. Qui sí que va veure vermella va ser Hausen, com dius, en el penal sobre Giuliano Simeone. Primera groga, però va acabar sent vermella per la revisió de nou del VAR. El penal el va marcar Grimaldo i 6 minuts després, només 6, Jonathan David va fer el segon. Just abans del temps afegit, Rüdiger va fer el gol del Madrid, el 2-1 final. En roda de premsa, Mourinho va sortir amb un paper. Us heu d'imaginar Mourinho amb un paper amb les dues imatges impreses, les fotografies de les dues, de l'entrada del Cuti i de l'entrada de Kang In-Lee. I acaben rebent l'àrbitre de camp i també el de VAR.
1: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro. 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. La temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. A este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. Cosas que se han visto en las últimas semanas, aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Atlético de Bilbao. Si nos dejan en paz y tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado.
2: Això només és un tastet del que va dir Mourinho en roda de premsa. Simeone li van preguntar, va replicar que ell no parla dels àrbitres i avisa del que està fent Mourinho.
5: Ahora, si no queremos detener en eso y no nos detenemos en lo que pasó en el partido, vale, es un juego y juguemos.
2: Per cert, Mbappé ha fet una entrevista al diari AS, avui una altra, ja en va fer la setmana passada una. Diu que han de fer més, han de treballar perquè tornin la il·lusió i els títols al Madrid, i diu que Mbappé que no vol entrar en el tema dels àrbitres, que són humans i que s'equivoquen.
0: I mentrestant el Barça, que s'ho mira des del capdamunt de la Lliga, líder amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i el Betis, que és tercer, però amb els mateixos punts que els matalassers. Avui comença aquesta aturada de seleccions més llarga de l'habitual. No tornen a jugar un partit de Lliga els blaugranes fins aquí a 20 dies. I en aquestes setmanes, quants jugadors tindrà Hansi Flick per poder-se entrenar, Ramon Salmurri?
6: Molt pocs, Laia, perquè marxen 17 futbolistes amb les seves seleccions i es queden a Barcelona. Wojtek Stenzne, Alejandro Valde, Gerard Martín i Gavi. Tot això a banda dels lesionats, Joan Garcia, Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi. A més, d'Andreas Christensen... que

0: preparació per tornar a intentar el més aviat possible.
1: I aquests dies també serviran per tancar algunes renovacions de jugadors del primer equip.
0: Bàsicament ho va exposar Deco a l'assemblea quan va exposar el seu projecte esportiu. Va dir una frase textual que és: res del que passa al camp és casual, una mica traient pit de la feina feta aquest estiu, i també va anunciar tres renovacions d'una tacada. La primera, la del capità Rafinha, que renovarà amb el Barça fins al 2030. També serà fins aquella data quan renovi Xavi Espart, i a més, la de Marc Bernal, que renova amb el Barça i ho farà fins al 2031.
1: I per cert que Marc Casado estarà uns 3 mesos de baixa. Ahir al partit del Depor amb el Betis, Casado es va fracturar l'espatlla i l'han operat aquest matí. I a l'Espanyol, la derrota a casa amb l'Elx ha fet que l'afició posi Manolo en el punt de mira. Passa per un moment delicat, el tècnic, però més pel soroll de l'entorn que no pas a Udal Serra, pel que opinin i opinen des de dins.
2: És cert que l'equip és 15 ara mateix, amb 2 punts de marge sobre la zona de descens i quan tot just només s'han disputat 7 jornades. Però els de Manolo González encara no han aconseguit cicatritzar la ferida de la mala segona volta de la temporada passada, amb 18 partits sense guanyar. I això fa que l'afició es qüestioni la continuïtat o no del tècnic, després de 2 derrotes consecutives, l'última davant l'Elx a casa i contra 10 gairebé tot el partit, en el que segurament ha estat el pitjor partit dels últims anys. On de moment no s'ho qüestionen, però, és el club. Per ara, Monchi segueix confiant en Manolo González i ara mateix no es planteja cap relleu a la banqueta. Com sempre, però, seran els resultats i la dinàmica de l'equip la que ho marcarà. Ara, els de Manolo González tenen 3 setmanes gairebé per treballar i mirar de revertir la situació abans de jugar al camp del Màlaga, al CUE de primera, on tornaran a ser examinats per l'afició.
1: I amb tu, Eudald, fem un primer balanç a la Lliga, que ara que s'atura per aquesta aturada de seleccions, s'han jugat 7 jornades, dèiem el Barça líder destacat, però hi ha una tercera posició, que és la del Betis, que ha sorprès bastant fins ara, Eudald.
2: Els andalusos, que hi van empatar un al camp del Deportivo després d'anar guanyant gairebé tot el partit, arriben a aquesta aturada com a segons, empatats a 16 punts amb l'Atlètic de Madrid, a 5 del Barça i un punt al davant del Madrid. A més, els de Manuel Pellegrini han sumat 7 dels últims 9 punts a la Lliga i es van estrenar a la Champions guanyant per 2-3 al camp de l'Illa.
3: Analizando globalmente, creo que hemos hecho un comienzo de Liga de 7 partidos muy bueno y el mismo hecho el empatar ya de visita no parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo y le sumamos los 3 puntos importantísimos en la Champions que ganamos de visita, así que muy contento con lo que ha hecho el equipo.
2: Mentrestant, el Villarreal i la Real Societat comencen a remuntar posicions. Els de la Plana van guanyar el Llevant per 3-1 en la segona victòria consecutiva i els bascos van superar a domicili per 2-3 al València, que segueix en zona de descens. Finalment, el Getafe va guanyar el Màlaga per 1-0 i deixa els andalusos com a cuers de primera.
1: I a segona divisió, el Sabadell guanya i ja es troba en posicions de promoció d'ascens. Francesc Ripoll.
4: Va ser davant l'Oviedo per 3-1 i en un nou partit on els arlequinats van ser superiors a un equip cridat per estar a la zona alta. Al descans, el Sabadell ja guanyava per 2-0 amb gols de Gastón Valles i Òscar Sanz. Malgrat que la represa dels asturians van escurçar distàncies, no hi va haver sensació de perill en cap moment i Baena va sentenciar el partit. Nova victòria, la tercera a la nova Creu Alta per instal·lar-se a la zona alta. Ferran Costa, l'entrenador, sap que van ser millors.
5: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
4: La nota negativa, la lesió de Gioacchini, màxim golejador de l'equip. A l'espera de proves mèdiques, tot apunta a una lesió greu al genoll.
1: I el Girona, que va guanyar dissabte a Cádiz, és 8è amb 10 punts. Nou minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
6: La penya campiona de la Supercopa CB 18 anys després ha tornat la Pro.
1: La penya que va guanyar la Supercopa davant del Barça.
7: Catalunya migdia.
8: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4...

0: 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
4: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
5: A veure si s'ha entès.
4: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
6: T'esperem al Supercampus!
7: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
6: Som 3Cat.
8: La penya celebrarà aquesta tarda a partir de les 7 el títol de la Supercopa ACB. Van guanyar ahir el Barça de bàsquet i això ho han de celebrar bé perquè Ernest Macià feia 18 anys que no guanyaven un títol.
9: Doncs sí, a més la penya és el primer equip que guanya la Supercopa d'un equip anfitrió. L'organitzava i efectivament 18 anys després doncs, va tornar a aixecar un títol de la Supercopa. L'últim va ser la Lliga Catalana de la temporada 2009. Ahir un en propi, la Provítola. Recordem que el mes de juny dèiem que el Barça no el volia renovar perquè s'havia lesionat últimament, que era un jugador ja que tenia una certa edat. Doncs bé, aquest jugador amb l'equip rival, amb la penya, va fer ahir 31 punts i 9 de 13 en triples.
10: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: I entre l'últim títol que va guanyar la penya i el d'ahir, i tot i haver-hi 18 anys, hi ha un fil conductor, i aquest fil conductor té un nom i el sap tothom a Badalona, és el de Ricky Rubio.
11: Sí, quan ets petit no ho valores tant, la veritat. Han passat molts anys i ara ho valores molt més. I sí, puc haver aconseguit molts títols, però no m'esperava aconseguir aquest títol aquí i... el vaig a disfrutar.
8: Doncs avui a les 7 de la tarda, celebració amb recepció a l'Ajuntament de Badalona. Marc Márquez va arribar al Gran Premi d'Àustria de MotoGP empatat a punts amb Jorge Martín i després, al cap de setmana, el Tro de Cervera ja és a 12 punts del madrileny, que ara és el nou líder en solitari, Damià Aguilar.
12: Márquez va descobrir divendres que li tocava patir. Dissabte va fer segon darrere Jorge Martín i diumenge l'objectiu era el mateix, però Ducati, el seu circuit talismà, el Red Bull Ring, ha fallat i, a més, Márquez va tenir problemes amb el fre davanter. Ara el campió és a 12 punts de Jorge Martín. Tampoc no li fa tant de mal.
13: Hace tres carreras estaba más. Entonces, es un circuito más. Llegaremos a Motegi, quizá la película cambiará. Entonces, quedan siete carreras. Evidentemente, no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro. Sino que es intentar surfear la ola por la mitad y ir manteniendo el nivel.
12: Problemes de frens a banda, Ducati ha fallat com a marca, perquè amb la Moto 2026 no han sabut adaptar-se a uns pneumàtics amb els quals en el passat havien guanyat sempre. Ara li queden 7 caps de setmana i són més de 250 punts encara en joc. Per altra banda, Maverick Viñales, absent els darrers 4 caps de setmana per lesió, és avui a Àustria per fer un test i veure si pot reincorporar-se la setmana que ve al Mundial de MotoGP al Gran Premi del Japó.
8: I encara motor, Damià, Berta Ballant i Daniela Guillén són dues de les campiones del món de dues rodes que hi van certificar els títols del 2026, però és que són fins a 5 els pilots catalans que hi van guanyar un campionat del món.
12: Berta Avellan va vèncer la pressió de Sofia Rabino per sumar el segon títol mundial consecutiu a l'aire lliure. Diu que arribar a igualar els 40 de Toni Bou serà impossible.
14: Sincerament ho veig molt difícil. El que ha fet ell és impressionant, l'admiro molt, però per mi és un extraterrestre.
12: També en trial es van estrenar com a campions Arnau Ferrer i Abril Montserrat a trial 2 i en motocross Daniela Guillén ja és campiona del món. Un títol que la de Lloret ha buscat moltíssim en els darrers 3 anys. A MX2, la segona categoria, Guillem Ferrés va gestionar perfectament les dues curses de diumenge sense perdre els papers i la temporada que ve pujarà a competir amb els millors a la classe reina.
8: I ahir va començar el Mundial de Ciclisme de carretera a Montreal, al Canadà, amb les proves a contrarrellotge Elite. Paula Blasi i Mireia Benito van quedar lluny del podi, tot i que avui arriba la primera oportunitat real de medalla catalana, Isabel Alta.
5: Doncs sí, mal dia per Paula Blasi, 18a, i Mireia Benito, 20a, que van quedar molt lluny de Marlen Reuser, or mundial, i que confirma així que és la gran dominadora d'aquesta especialitat. És el mateix que demostra Remco Evenepoel, campió sense discussió i primer ciclista de la història a guanyar 4 mundials contrarrellotge consecutius. Avui és el torn de la Crono Sub-23 amb un candidat a la victòria que és de Montbrió del Camp, Matís van Kerkhove.
15: Les meves expectatives per la Crono jo crec que és guanyar, no? Al final tinc una molt bona Crono i crec que ho he demostrat també aquesta temporada en diferents competicions. Llavors, la cursa és bastant... el trajecte és bastant pla. Crec que em va bé de tot. Si hi ha una pujadeta, mira bé, i si és tot pla, doncs mira també.
5: Atenció, perquè el seu palmarès hi ha el campionat contrarrellotge júnior de Catalunya, però també el de contrarrellotge sub-23 belga, Matís, com el seu germà Sef, competeixen amb la selecció de Bèlgica.
8: I tornem al futbol. A la primera federació, que el Nàstic va perdre ahir al camp de l'Alcorcón, el primer partit de Lliga, l'equip segueix sense victòries, i el Sant Andreu, que jugarà dimecres, Carles Vila.
16: Ho farà contra el Madrid Castilla. Pel que fa al Nàstic, la contundent derrota per 3-0 deixa els de Xisco Campos fora de la zona d'ascens, a la 6a posició, i amb els primers dubtes aquesta temporada.
17: Intentar rescar el poc positiu que hi ha, perquè és la realitat. Crec que la segona part hem competit millor, però ens ha costat fer arribades. Clar, el rival, quan té aquest avantatge, juga molt més còmodo. Ens ha faltat ajustar i estan més precisos, però clar, no ha estat res a veure el que ha estat la primera part. Hi ha hagut un moment que no estàvem en el partit i no hem respectat la identitat nostra i dolgut per això.
16: L'Europa va perdre 2-1 al camp del Múrcia. Els barcelonins encara no han guanyat cap partit. N'han perdut 3 i han empatat un.
8: I a la Golden Cup d'hoquei patins, a Vitovac, doble victòria de Catalunya.
18: Títol, doncs, per a les seleccions catalanes, la masculina i la femenina. La femenina va ser la primera a guanyar aquesta competició que es va disputar la setmana passada a Cerdanyola, culminada amb les finals d'ahir. En tots els casos, triomfs contra Portugal. 3-2, la selecció catalana femenina es va imposar al combinat portuguès, remuntada inclosa d'un 0-2 advers. I després, la selecció catalana masculina va guanyar també Portugal, en aquest cas, per 2-1 ahir també a Cerdanyola.
8: I després de la classificació del Sabadell, ahir, entre d'altres, ja s'han sortejat els grups de la primera fase de la Lliga de Campions masculina de waterpolo.
18: Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup A, juntament amb l'Olympiakos grec, el Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi Montenegrí. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, que és l'actual campió, jugarà el grup C contra el Mladost de Zagreb i el Jadran Split croats i el Novi de Belgrat, Sèrbia. Els dos primers de cadascun dels grups avancen a la segona lligueta de grups.
8: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la notícia que el jutge Peinado ha decidit enviar a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici, amb jurat popular per tràfic d'influències i per malversació. El govern espanyol parla de persecució judicial en aquest cas. També ens hem fixat en la recaptació per l'impost de successions i de donacions al primer semestre de l'any 2026. Ha augmentat a Catalunya un 32%. La dada s'explica perquè, com que el preu de l'habitatge puja, heretar-ne un també és més car. I hem connectat amb Alemanya. Allà, el canceller Friedrich Merz ha patit un nou revés amb una victòria de l'extrema dreta en unes noves eleccions regionals ahir, combinada amb el triomf inèdit de l'esquerra més radical a Berlín, a la capital del país. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el president Salvador Illa convoca els partits aquest divendres al Palau de la Generalitat a una cimera sobre educació, de quina hauran de sortir les bases d'un futur acord de país sobre el model educatiu. Anem cap allà, Albert Prat.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa acaba de convidar tots els partits de l'arc parlamentari perquè divendres al matí participin al Palau de la Generalitat en aquesta primera cimera per posar en comú les propostes de cadascú sobre educació. Un primer pas per intentar sortir de la crisi que ja va anunciar la setmana passada. D'entrada, el PP ja ha confirmat que no té previst anar-hi i falta per veure què faran tota la resta. Sigui com sigui, el primer cara a cara del president amb l'oposició serà demà passat, dimecres al matí, quan Salvador Illa ha de comparèixer al Parlament pels errors de les proves PISA.
2: Mentrestant, anem acumulant reaccions a la decisió que ara explicaves del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar definitivament a judici la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La ministra de Ciència i Universitats, Diana Morán, creu que és una persecució sense proves contra la dona del president espanyol per intentar tombar el seu govern.
4: Sigue siendo un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: I us parlem també del suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada del pis on havia viscut 20 anys. El Sindicat de l'Habitatge i la Família han denunciat avui que la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. La dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
8: Sí, ja, com estem?
0: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Us heu assegut raros.
9: Sí, avui sí.
0: No?
9: Hem sí, canviat, eh?
0: Com un codi no escrit que fa que les tertúlies tothom sempre utilitzi el mateix lloc, la mateixa cadira, i en canvi avui us heu com canviat el lloc.
8: És que tenim un codi nosaltres que tu no pots entendre.
0: No, és realment... Està molt bé que el deixis així, però el deixes allò com per generar-me allò una mica d'atenció. Tant me fa, eh? Mentre sigueu tots a taula, si us asseieu una a la dreta, una a l'esquerra, una al davant, una al darrere, tant me fa. Vull dir que...
9: Sí que és veritat, sempre, no?
0: Que sí?
7: Sempre tenim el mateix lloc.
9: I avui hem fet un canvi amb la Júlia.
0: No sé què ha passat, no sé, però escolta...
9: M'ha arribat una mica justa, jo i la Júlia, no sé...
0: I encara s'ha produït un altre fet, que ara comentarem, perquè abans haig de saludar una altra persona. Ja sabeu que els dilluns el primer tema de tertúlia ens el proposa l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
10: Bona tarda, Òscar.
0: Que heu tingut com una alegria amb l'Alba quan us heu vist. La roba ha sigut?
10: Sí.
0: He vist com uns gestos, com volent dir, molt bé aquesta camisa, molt bé.
10: No? L'Alba sempre va com un pinzell.
0: Ah, i això?
10: És, com diria Juliana Canet, és perfecta. Ah. És del club de les perfectes. Aleshores, clar, avui porta un mono, que és una granota, una granota, però que ningú mal interpreti, no ve com del mecànic, saps què vull dir? Vull dir, és una cosa molt fina, sense mànigues, ajustada a la cintura.
0: A mi costaria definir aquesta peça, no sabria posar-li nom, diguem. diguem-ne. Perquè jo he dit camisa i ja veig que no és camisa. Ja veig que va tot sencer, per tant, ja veig que no és camisa, però bé...
10: Això és un problema perquè quan has d'anar al bany... T'has de desmuntar tota la vestimenta.
9: Això és veritat. El que passa que al matí va bé perquè...
10: ja ho tens tot fet.
8: Però no seria un vestit, entre això?
10: No, és una granota.
7: Perquè és pantalons.
8: Ah, d'acord.
10: No saben res.
0: I lo feliços que estem, sense saber-ho.
10: Escolta, cap problema. No us calia, tampoc.
0: El Jordi segur no té tants mal de caps al matí per vestir-se.
9: Però m'ha alegrat el dia quan he entrat. Com
10: molt,
9: això.
10: No, és que és meravellós.
0: És uns gestos que no he acabat d'entendre. Ah, val, de la roba.
10: La roba, exacte.
8: I a nosaltres res.
10: Vas molt bé, Jordi, per això, eh?
0: T'ho
10: Sí. Molt fi, molt fi.
8: Com que he dit que he vist que aquest matí a l'Ogit Vasco deies que no s'ha de saludar la gent.
10: No, jo crec que sí.
8: Que hi ha alguna gent que no saludes directament.
10: Ella hi ha alguna gent a qui no saluda. Vale, jo crec que sí, que sempre s'ha de saludar perquè crec que aquella persona li vulguis arrencar el cap o treure els ulls amb unes culleretes de cafè. Això és igual, saps? Bon dia, un bon dia no te'l pot treure ningú.
0: L'educació, escolta'm, els nostres pares han pagat una educació i això s'ha de notar. Hem de treure un
8: ret. El cinisme és el lubricant de la societat.
10: Sí, senyor. Sí, senyor, és el que diuen.
0: Què, el tema? Veiem.
10: Avui us porto cosa fina. Avui us porto la punta de la nau, eh? És una cosa meravellosa.
0: Que ens preparem, a veure si estem a l'alçada.
10: Jo crec que sí que ho estareu, evidentment. Bé, suposo que aquest estiu heu estat molt al dia del que ha passat a xarxes.
0: Molt.
10: En general, i en particular del que ha passat amb els influencers, eh? Han anat per terra, pobrets meus. Ah. Quan han tingut la caiguda dels influencers, se'n diu això. Sí, la Júlia, veus com diu que sí, això em sona.
7: He treballat aquest estiu i tot l'agost hem estat amb aquest tema. Encara no sé
10: és una cosa
7: que hem fet xup-xup.
10: Sí, aquí és on tenim. Com de ball han caigut. No ha sigut de cop, ha sigut una caiguda per parts, Paula. Saps allò que vas pel carrer i ensopegues i de cop i volta fas dues passes més i dius no caic, però et falla un genoll i de cop ja comences a veure que ets pell, saps? I et deixes la dentadura allà. Doncs això, més o menys, la caiguda dels influencers va per aquí, no? És per graons, una miqueta esglaonada, no ha estat de cop, però sí que, mica en mica, la cosa es va desinflant. Això és el que diuen, eh? Abans d'entrar en matèria, jo us dono el context i vosaltres us l'agafeu com vulgueu. Fa anys aquestes persones que fan coses a xarxes, quan nosaltres entrem a TikTok, a Instagram, es dedicaven a fer vídeos, doncs, ballant, per exemple, ballaven amb cançons com aquesta. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. Això us sonarà, estiu de 2020, pandèmia absoluta, i tothom a casa fent el ball amb aquesta cançó. Bé, després doncs, van dir, mira, ara què podem fer? Que la gent ja està cansada de veure'ns fer el mico aquí. Doncs vinga, va, ara ens pentinem. Després ens maquillarem, després ensenyarem els outfits, que vol dir, veus, mira, Alba, tu podries fer, per exemple, ensenyar i dir, mira, això és una granota, perquè l'aprenguin l'Òscar i el Jordi, d'acord?
0: A mi em vindria bé unes classes així, per saber.
10: Aquí està. Doncs tot això, mira, la gent ens ho anàvem empassant. Mira aquesta noia com una, mira aquest quin vestidet que porta, mira l'altre quins pantalons més... Després feien hauls. Què són els hauls?
0: Bueno, no sé. Sí, això sí, això ho
10: toco. Això ho saps, eh?
0: Sí, perquè tinc una filla que fa hauls a vegades.
7: Com pot ser que sapiguis això i no el que és una granota?
0: Escolta'm, perquè la meva vida és molt complicada.
10: No es pot saber això.
8: Perquè és jove, ella és jove.
0: Què és una granota? Devia ser, l'hauria d'haver conegut de fa molts més anys, i en canvi els hauls és perquè, ja et dic, la meva filla quan va comprar diu, papa, et faré un haul, i llavors comença a ensenyar-me el que ha comprat.
10: I tu fa, exacte,
0: és sí, m'ensenya, exacte, i de, mira, això és això, això és...
7: Però llavors es tria el que tornes i el que et quedes.
10: Ah, ho has de demanar a l'audiència.
9: Mira el que un altre s'ha comprat.
0: Sí, t'ho ensenyen. Sí,
9: tenen molt de temps lliure.
10: Porta la bossa del Prica. Jo he vist hasta hauls de gent que ve del supermercat ensenyant-me que s'ha comprat uns tigretones. Pues que t'aprofitin, no? Vull dir, que és allò que penses, ja et faran bé, però m'és igual a mi si et menges uns tigretones. Tant se me'n fot a mi. Bé, tot això els va portar, en aquesta gent, els va portar a tenir un número de seguidors importants. Anava creixent la gent, pum, pum, follow, follow, i vinga, i una goteta fa una pica, saps? Uns més que d'altres, eh? N'hi va haver que va triomfar molt, d'altres no van triomfar tant. I les marques van aixecar les orelletes. Ta-ta-ta-ta-tan! I van dir, calla, que aquesta gent amb tants seguidors, si ens fan una publicitat de la nostra marca, encara arrossegarem gent. I així es va fer. Els van untar amb bitllets de 500 euros. Vull dir, hi ha gent que surt al balcó de casa seva, la Bonbon Reig, que és una d'aquí que li diuen Raquelucci o Raquelita o Raqueli, no sé com es diu, d'aquí de Sabadell, és catalana, eh? Però aquesta noia es fuma uns bitllets de 500 euros, escolta'm, a mi em fa plorar d'enveja, perquè penso, mira, que en té de granotes, la Bonbon Reig aquesta. Que en té de granotes. Bé, és per això que ara hi ha influencers que són rics. D'acord? Són rics no pel contingut que fan, perquè monetitzin el seu contingut. És perquè les marques els hi posen unes cosetes i ells, doncs, evidentment, fan publicitat. Fins aquí tot bé. El que passa és que després els influencers, de cop i volta, van dir no en tenim prou amb això, i van fer... I van sortir dels seus vídeos, de cop i volta van sortir dels seus vídeos, dels menjadors de casa seva, que hi ha gent que té que anar al menjador, que té la marinera, i comencen a ocupar espais que en principi no els corresponen. I de cop i volta, ai las, te'ls trobes a una catifa vermella dels Goya o del Festival de Màlaga. Aquest és el primer acte de caiguda dels influencers. L'he dividit en tres actes, eh? El primer acte és aquest. No sabem en condició de què conviden alguns d'ells a actes culturals. El que sí que sabem és que donen respostes tan meravelloses com aquesta al Festival de Màlaga.
11: ¿Me recomienda una peli para el siguiente?
12: Pues... no sé, ahora. Una peli, ¿qué rollo?
11: No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
12: Pues mira, La 9 de 8 apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
10: Aquesta noia és l'Ona Bonfaus, que és fillastra d'un bon reig, tot queda a casa, d'acord? I actualment arrossega una comunitat d'uns 2,5 milions de seguidors a les seves xarxes. 2,5 milions, eh? No sé, aquesta noia, una espera que quan es presenta la catifa vermella del Festival de Màlaga s'hagi preparat.
0: Com a mínim sàpigui alguna cosa, una pel·lícula, un títol de pel·lícula. Un.
10: No et demanem tant. Doncs bé, Ocho Apellidos, l'última que van fer és Ocho Apellidos Marroquíes i és del 2023. Tampoc no direm quina qualitat de pel·lícula mira ella, cadascú mira el que vol i el que més, el que millor li va. Eh? Molts usuaris es van queixar de la presència d'aquestes persones a catifes, per on només s'hi haurien de passejar guionistes, actors, actrius, directors de fotos, sonidistes, etc etc. Inclús hi va haver alguna actriu que es va exclamar i va dir escolta'm, jo aquest any no he pogut acudir ni als Goya ni al Festival de Màlaga perquè hi havia una part del teatre ocupada per influencers. Segon acte de la caiguda. Alguns d'aquests influencers, que ja no saben què fem tants quartos, perdent el món de vista... es dediquen a menys tenir els seus propis seguidors. Aquesta que escoltarem es diu Fabiana Sevillano. Us sona d'alguna cosa? No. Us hauria de sonar moltíssim, Fabiana Sevillano. Jo tampoc, és una senyora que no sabia que existia fins aquest estiu. 3,5 milions de seguidors i amb premis Ídolo a la vitrina de casa seva. Sabeu que són els premis Ídolo. Són aquests premis que regala i atorga i dona la Dulceida, que és catalana, és nostra. La Dulceida és nostra, d'acord. Doncs aquesta noia és la mitja mà dels influencers. Va aixecar polseguera aquest estiu dient això, escolteu.
13: Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque... la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo. La gente se pensaba que cuando yo acabara la pelea iba a estar entrenando a muerte, iba a estar siguiendo la vida que tenía antes. Cariño, perro encerrado se vuelve más bravo. Yo estoy peor.
10: La meva reina pensava que la gent tenia 3 mesos de vacances.
0: Ah, i no com ella, que només n'ha tingut un pobreta.
10: Mes. Segurament pobreta no ha treballat mai. I com que les últimes vacances que va tenir les va tenir a tercer d'ESO, a tercer d'ESO sí que eren 3 mesos. Saps què vull dir?
2: Amb el Piranya.
10: Clar, exacte. Llavors, evidentment, se li van tirar a sobre i es va començar a qüestionar a qui estàvem donant veu i espai a la societat. La gota que va fer vessar el got va ser amb un llondro que anomeix el Xocas, aquest sí que sabeu qui és,
0: sí.
10: I que va parlar-li així a un seguidor.
14: O cerdita y cochina, ¿vale? Vuestra madre me habla por WhatsApp, la tengo bloqueada, la zorra, que es muy pesada, sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte, sí, sí, efectivamente. He ganado más en una promo de un Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, sí, cerdito, tengo entradas, sí.
10: Gairebé 15 milions de seguidors, aquest senyor, eh? Evidentment, Burger King va trencar tots els contractes amb el Xocas, després que digués això, va fer altres, de vídeos, va faltar l'Ester Expósito, a la selecció argentina... Vull dir, sí, és una cosa, és un individu realment execrable. I es defensa dient que ell és així, que si una marca el vol, doncs, evidentment, ja sap que s'hi trobarà, no? No tots els influencers tenen aquest nivell, hi ha molta gent que té un contingut meravellós a xarxes, però no tenen aquest nivell de fama. És a dir, aquí estem fent famosos, no? Tercer acte, el classisme i la validació popular de segons quins perfils. Si te quieres divertir... A veure, recordem el revolt que va tenir en Bad Bunny.
0: La casita.
10: A la casita aquella, que és com una espècie de decorat dels pastorets que té la seva última gira. Allà hi posa el naixement, hi posa una mare de Déu, exacte, un Sant Josep, un bou i una mula, bueno, i tots són influencers, cares conegudes, que si un Ibai, a mi l'Ibai, bé, encara te'l compro. Però clar, hi ha gent que dius, per l'amor de Déu, no? Clar, i aquí què va passar?
0: Compte que dius que Santi Villas, que fa de les dèries els dimecres.
10: Va estar a la casita.
0: I va estar a la casita.
15: I en Marc.
10: Però ells no són influencers.
0: Ell assumeix que hi anava al Santi Vilas com a partener, diguem-ne, de Marc Giró. Ho assumeix i ens ho va explicar. Va fer dos dèries sobre la casita. De tot el que va viure allà a la casita.
10: Clar, és que imagina.
0: Ara li va treure tot el glamour. Que tota la gent, la casita. I va dir, bueno, vaig allà, no sabia què fer, em vaig asseure, vull dir, allò que fa el Santi.
10: I que la gent va suada també perquè es va fer l'estiu, això. Clar. I llavors molt d'influencer, molta senyora que va tocada i posada i a última hora tots suem, saps? Vull dir, i hi ha gent que hi té vinagre sota la xella, eh? Vull dir, poca broma amb això. Bueno, doncs clar, què va passar? Que hi ha gent que està enxubada a la pista amb aquella calor, que ha pagat una entrada estratosfèrica i de cop i volta veu... els seus ídols a la casita, no? Que penses, quin classisme? Hi va haver aquesta crítica, no? De quin classisme, quines maneres de fer, etcètera, etcètera. Què ha passat aquest cap de setmana? Exactament el mateix amb la Shakira, que ha sortit acompanyada d'un acord de senyores influencers, la Paula Echevarría, la seva filla, la Daniela, la Lola Lolita, el Sum Sum Corda, el Cap de Déu, tot això la van acompanyar. I com se'n diuen d'aquestes noies? Les caminantes. Ah. Perquè l'ajuden a caminar, l'acompanyen caminant fins a l'escenari. Jo pensava que era un homenatge a Machado, però es veu que no, que es veu que no. Bé, clar, més els problemes d'accés que han tingut tota la gent que tenia entrada per anar a veure el concert de la Shakira, etcètera, etcètera, i després es troben que hi ha una zona VIP amb tot de gent embolicada en paper d'albal, saps?, aquest de plata, i amb unes ulleres estratosfèriques ballant amb un metre de distància cadascun d'ells, doncs, que no ni es tocaven. I clar, tu estaves allà a la pista i de cop i volta amb un senyor de Vallecas que li feia pudor la xella. Bé, aquests tres actes han generat el que es coneix com la caiguda dels influencers. Alguns usuaris d'aquests comptes han deixat de seguir-los en protesta pel tracte, pel classisme, la distorsió de la realitat, el posicionament polític escurat a l'extrema dreta amb molts d'ells, els diversos empadronaments a Andorra, que això també és un clàssic, ple d'influències que se'n van per no haver de pagar impostos, i una bola immensa que ha fet que els usuaris en tinguessin els nassos plens. Però, Júlia, aquí és on ens ho preguntem. La caiguda aquesta, que havia de ser tan grossa fa 15 dies, 3 setmanes, cada cop i volta tothom deia això és l'acabose... Això és tan gros perquè jo crec que aquesta gent se sostenen, segueixen fent publicitats, les marques segueixen apostant per aquesta gent i no hi veig un final a tot això. No sé com ho veieu vosaltres.
7: Jo crec que no. És a dir, crec que la caiguda és reputacional, però això no vol dir que la gent deixi de seguir-los. De fet, em sorprèn que no hagis parlat d'una persona que a mi m'inquieta molt i he de reconèixer que la segueixo, que és Maria Pombo. Ah. I tota la família.
10: A mi també, però
7: per això a mi em genera dopamina. És a dir, a mi m'agrada molt veure què fa. Sí. I ara l'han acusat de fet de plagi, de la seva joies, és a dir, no para de tenir polèmiques, va ordenar una llibreria i va treure els llibres, va posar-hi coses que no tenien res a veure amb llibres, no? Però crec que és reputacional, crec que en el fons joves i no tan joves, perquè també hem de mirar ben bé qui segueix aquest tipus d'influencers, segueixen allà enganxats i jo en aquest cas m'incloc en el cas de Maria Pombo. Però és cert que s'ha de fer obrir una reflexió sobre això i veure també si ells canvien els seus continguts. Al principi el que feien, com deies, era explicar la seva vida.
10: Clar.
7: Després van monetitzar la seva vida i ja no explicaven ben bé el que feien al seu dia a dia, sinó com parlaven d'altres marques. I crec que això al final el que fa és perdre interès, perquè la gent el que li agrada és la naturalitat i està una mica en la vida dels altres. I crec que això s'ha perdut totalment.
10: Però sí, el tafanejar, la senyora aquella que està darrere del viso, com la Pepa Xerraire, per dir-li la Pepa Xerraire, que tu passes per davant de la cantonada i ja l'has arribat a la cantonada de davant, ella ja ha informat a tot el poble de qui ha passat per allà, no? Una Pepa Xerraire.
7: I moltes, especialment en aquest cas dones, també canvien d'etapes d'influencer en el moment en què són mares. Comencen a idealitzar la maternitat, a monetitzar absolutament tot, des de l'embaràs fins que tenen el fill, els productes, i jo crec que tot això també acaba generant pèrdues d'audiència, perquè al final tu segueixes una persona perquè té un perfil molt marcat. En el moment en què el canvien, ja...
10: Exacte.
7: Dulceida ha fet una segona boda, 10 anys després de la primera. En la primera no van firmar els papers. Per tant, això, en el fons, també és una mena de publicitat del lloc on l'han fet, de les marques que han vestit... Perd interès.
10: És aquest teatre, no? Que dius, bueno, han de construir aquest teatre, constantment han d'estar fent aquest teatre, han de generar aquestes polèmiques perquè també els hi funciona, i llavors ens plantegem a qui estem situant al cap damunt d'aquestes llistes i a qui li estan donant veu, no? I espai, perquè clar, són gent que després acudiran a que t'hi fas vermelles i aniran, o que presenten programes de televisió després, o que fan seccions de ràdio i que estan ocupant uns espais que en principi doncs no estaven ni ells mateixos pensaven que podrien ocupar-los. Nois i noies que també surten a sèries de televisió. No sé.
0: L'Alba i el Jordi, com ho veuen, això?
8: Jo estic content que hi hagi hagut una mena de campanya en contra d'alguns perfils, bàsicament perquè això... És a dir, això no ho pots parar, eh? Això, la gent pot penjar el que vulgui i sempre que no sigui delicte. I, per tant, pot haver-hi un més cutre, més hortera, més racista, etc. Poden penjar el que vulguin mentre no sigui delicte. El que passa és que està molt bé l'única manera que tens de reaccionar contra això i d'intentar frenar-ho o de la ràbia que de veritat arriben a fer de vegades és promoure una campanya de no seguiment. Estem acostumats a seguir i no costa res seguir algú. Tu de sobte el segueixes i el segueixes gairebé per sempre. Mm-hmm. Deixar-lo de seguir demana un acte exprés de dir, escolta, jo no vull saber més de tu i a més, si, està, si es fa a través d'una campanya que sigui vària gent que diguin per qui no, per qui no, per qui no. Vull pensar que les marques se n'han adonat d'això. Vull pensar que jo no sé fins on ha arribat, no crec que s'hagin enfonsat a la misèria, però segur que algunes marques han dit compte perquè acabarà atacant-nos a la nostra reputació.
10: De fet, Burger King és qui retira la col·laboració amb el Xocas, després ell surt desmentint-ho, dient que ell ja ha cobrat, i que etcètera, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que en aquest moment doncs era, no els anava bé a la marca tenir col·laboracions amb aquest noi.
8: I no cal ni que sigui delicte, hi ha coses que dius, noi, és que com a mínim estàs cridant a la desobediència de la llei, per exemple, no recordo qui era, un que parla d'economia molt famós, doncs, que va dir que no pensava aprendre català a Andorra. Mm. I que pagaria el que fes falta per no haver de pagar, sí. No haver de parlar català.
10: Crec que va dir que podia pagar 40.000 euros, sí, 40.000 euros per no haver d'aprendre el català. Sí, sí.
8: Vull dir, som continguts que no és que siguin il·legals, però sí que promou una actitud que vull pensar que, per exemple, els governs o les mateixes empreses obrin els ulls i diguin per qui no, perquè això ens pot perjudicar i perquè això és convidar a unes actituds que no molen, diguéssim. Però vaja, que la gent que nosaltres interpretàvem, sobretot la gent jove que interpretàvem com a de vegades no crítics, que de vegades que només segueixen seguir el corrent, diguéssim, gairebé deixar-se anar, m'alegro que com a mínim hagin despertat una mica i hagin començat a veure que poden fer alguna altra cosa que és deixar de seguir i perjudicar-los directament.
9: A mi aquest tema em fa una mica de pena i de mandra, perquè...
10: Home, Alba, no t'agrada res, eh?
9: No, sí.
0: Ara ja no m'agrada el mono que portes, ja.
10: Ara ja està.
0: Treu-li la floreta al mono que li has llençat.
9: O sigui, em fa mandra i pena els propis influencers, perquè... Sí. El que deies, aporten uns valors. A més, hi ha gent que realment està... O sigui, aporten coses positives perquè, jo què sé, a vegades... Ara, per exemple, parlo del meu àmbit, en l'àmbit de la salut mental, no? Vull dir, avui en dia que s'ha posat tan de moda parlar d'això del benestar emocional tal, i que sents que els gent que dius, bueno, doncs hi ha gent que té doncs, un background, un bagatge, una formació i està bé, però llavors et trobes cada xitxarelo, com si diguéssim, que dius, però aquesta persona, no? A partir de la seva experiència donant consell sobre temes de salut mental, que dius, ostres, quina por, no? I a més el que tu deies ara, quins valors es posen al centre, no? A mi em preocupa, per exemple, quan gent jove et diu tu el dia de demà que jo sé, jo vull ser influencer.
8: Sí,
9: per
8: sí,
9: què?
8: Sí.
9: Bueno, no ho sé, perquè la gent em miri i visqui com és. Però qui vol... O sigui, i al final posar al centre aquests personatges que en moltes ocasions no saps ni quin ofici tenen, si no fossin... Havien arribat aquí, per què? I a part jo crec que també fan que ens acostumem a mirar molt la vida dels altres i no mirem gaire la nostra, no? I llavors hi ha un altre tema que a vegades he vist algun documental d'alguns d'aquests influencers a nivell de salut mental, com acaben molts, que acaben fatal també.
10: Clar.
9: Llavors, és com la sensació de que estem construint entre tots i totes, no?, alguns espais de referència que són absolutament nocius, no?, perquè això, ara parlaves de tots aquests mals valors que posen al centre, però ja no parlem ni de racisme, d'homofòbia, de masclisme, que molts d'ells també estan molt alineats amb l'extrema dreta, no?, i al final són els que estan influenciant els nostres joves i les nostres joves. Llavors, jo crec que tenim un problema greu. Tu ara parlaves de les administracions, però més enllà de les administracions, com construir la mirada crítica perquè la pròpia gent digui, tio, jo aquest paio, aquesta paia, jo no el vull ser...
8: Algú que dona sentir el teu fill dient això.
9: Com,
8: vull
9: doncs...
8: deixar de seguir aquest tio perquè no puc
9: clar,
8: més.
9: Clar, no? Llavors...
8: Vol dir que té criteri.
9: Mm. Bueno, i el que també preocupa és al final com aquests personatges posen al centre del debat públic temes que dius, en sèrio que estem parlant d'això, no? Llavors, a vegades tens la sensació que una mica les línies del debat social a vegades es porten uns personatges que dius, mare meva, no? Vull dir que, no sé, a mi
0: ara,
9: em preocupa
0: ara
9: bastant.
0: Ara perquè ens hem fixat molt en el tema dels influencers, eh? Però jo sempre ho he pensat quan, des de fa molts anys, quan des dels mitjans de comunicació fem una entrevista a un actor, a un cantant, a un futbolista, i li acabem preguntant per temes de política, de sociologia...
10: Clar.
0: I l'opinió d'aquell actor, futbolista, periodista, etc., l'elevem a com si fos algú que hi entén molt d'aquell tema, no? I penses, bé, és que com un sigui molt bo fent d'actor, fent de futbolista, fent de cantant o fent de periodista, no vol dir que sàpigui, jo què sé, la derivada geopolítica d'Israel en Palestina. I dius, bueno, escolti, més que l'opinió d'aquest senyor, doncs igual no, saps? Vull dir que ara sí, posem molt a la lupa a els influencers, però a vegades també veiem algunes entrevistes d'això a un actor o a un futbolista, això, que li pregunten per temes d'informació general, que dius, no sé quin nivell o quina preparació té, no?
8: No, al revés, de vegades pot haver-hi perfils molt seguits precisament per lo burros que són. Mm. I és interessant.
9: Però és de més trist, sí, no, veure algú per lo burro bueno, que és. A mi ja, em peta el cap.
8: Però de vegades de tant que ho és acaba sent divertit.
10: Hi ha un substrat de la societat que jo t'he de dir, Alba estimada, que em genera un cert magnetisme. Sí, no? Que penso, Verge Santíssima, com pot ser, quins mecanismes mentals hi ha dins d'aquest cervell? Quines connexions neuronals? Com està fabricat això, saps? Perquè, i després com li baixa pel tobogan fins a la boca i deixen aquelles paraules? Saps què penses? Verge Santíssima, en quin moment han fabricat aquesta persona? I és el que deia la Júlia abans. Són gent que potser estan a les antípodes teves i no saps per què, però t'hi quedes enganxat com una paparra. És així, no?
0: Bé, doncs estarem pendents de si això va continuar cap avall i s'acaba en aquesta època dels influencers o si tot plegat ha estat flor d'estiu.
10: Tant de bo.
0: Elisenda, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres. Adiós.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb Begoña Gómez, Judici, etcètera, etcètera. Anem a Madrid.
6: Catalunya migdia.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
19: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
20: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
19: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
20: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
21: Com et dius?
22: Ferran Adrià.
21: Quina és la teva experiència com a cuiner?
22: Has estat a alguna escola?
21: Has tingut algun mestre?
22: Això és una altra lliga.
21: Això són dos estrelles Michelin.
23: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
24: Estàs posant a tots al límit.
25: Prendreu tots mal.
23: Gènesi. Avui a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya migdia.
26: 10 anys.
27: Els llums s'han apagat.
28: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
26: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
28: I ho farem amb un programa especial.
26: El dimarts 29 de setembre.
28: Amb els col·laboradors d'avui.
26: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
28: 10 anys d'esports.
26: 10 anys de ràdio.
28: 10 anys de Tot Costa.
29: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
30: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
0: D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb l'Alba Alfageme, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré. El dia en què Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va a judici. El jutge Juan Carlos Peinado ha tancat definitivament el cas i ara serà un jurat popular format per 9 persones qui acabarà jutjant a Begoña Gómez. El jutge Peinado finalment s'ha afanyat a tancar la causa just abans de la seva jubilació, que és la setmana que ve, aquest diumenge. Ara només falta posar data al judici per malversació i per tràfic d'influència. Recordem que se l'acusa d'haver-se aprofitat de la seva condició de parella del president del govern espanyol per crear una suposada xarxa d'influències a la Universitat Complutense de Madrid. Les acusacions demanen 13 anys de presó, la fiscalia demana la lliure absolució. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
31: Bona tarda, què tal?
0: De fet, aquest pas ja fa setmanes, mesos que l'esperàvem. També sabíem que hi havia aquesta espasa de Damocles en forma de jubilació del jutge Peinado i també teníem la sensació que ell volia enviar-la a judici abans de jubilar-se.
31: Sí, al final estava escrit i a més sabíem que això havia de passar abans d'aquest divendres, perquè com tu dius, Peinado es jubila diumenge, la setmana passada se'n va anar de vacances, tornava avui i per tant avui a mig matí el que ha fet és deixar el cas rematat, envia Begoña Gómez a judici, això no és sorpresa per ningú perquè ja sabíem que acabaria així, sabeu que ha estat una instrucció molt polèmica, que a més li ha costat al jutge Peinado moltíssimes rectificacions, ha hagut de repetir molts i molts tràmits, fins i tot el que ha fet avui avui, el d'enviar a Begoña Gómez a judici, perquè primer ho va fer per 4 delictes, després el va corregir un tribunal superior i al final avui rectifica i l'envia per 2 delictes, que són malversació i tràfic d'influències. I ara ja, com tu deies, només falta posar-hi data. El judici serà a l'Audiència Provincial de Madrid. Això és una instància superior al jutjat que dirigeix Peinado. Sabem que l'Audiència Provincial de Madrid sol trigar entre 5 i 8 mesos a trobar una data concreta per començar un judici amb jurat popular, com és aquest cas. Ara és setembre, per tant, febrer o maig, és a dir, coincidiria segur amb precampanya de les eleccions espanyoles si s'avancen, o de les eleccions municipals. Per tant, ja tenim aquesta decisió de Peinado. Ara ja és un compte enrere per arribar al judici i... Sí que és veritat que mentre s'espera que arribi al judici, Peinado no ha repetit l'error anterior, no li ha retirat el passaport a Begoña Gómez per risc de fugida, però sí, que això és novetat avui, li reclama que li presenti les 5 últimes declaracions de la renta per veure quins ingressos té de cara a una futura condemna.
0: I això, aquesta decisió, es coneix, efectivament és el primer dia després de les vacances del jutge, a una setmana de jubilar-se, però amb Pedro Sánchez volant cap a Nova York, per tant, amb el president del govern espanyol que estarà uns dies fora de l'estat.
31: Sí, perquè quan arriba la decisió de Peinado, Sánchez ja era a l'avió i volava cap a Nova York, on assisteix al plenari de les Nacions Unides, i el que ha fet Moncloa de seguida és criticar que un altre cop una altra decisió del jutge Peinado coincideix amb un viatge internacional de Pedro Sánchez. Li va passar, per exemple, quan va anar a la Xina, a l'Índia, en cimeres de l'OTAN, o fins i tot amb el G20 li ha coincidit. Per tant, hi ha diverses ocasions en què Peinado ha aprofitat que Sánchez era fora d'Espanya per anunciar una decisió important sobre el futur de la seva dona. La Moncloa el que diu és que creu que tot plegat és un intent de perjudicar aquest perfil internacional de Sánchez, que ja ho sabeu, és justament on se sent més còmode. Però el que respira aquesta hora la Moncloa, més enllà d'això, és que el jutge Peinado tira pel dret. Avui sí que ja carreguen sense embuts contra ell. L'acusen de fer un últim servei al PP abans de penjar la toga. I diuen que és evident, doncs, que l'acusació contra Begoña Gómez no s'aguanta per enlloc, no hi ha proves per acusar-la i que tot plegat respon a una persecució judicial per fer caure el govern de Sánchez.
0: No sé com ho veieu, no és sorpresa, perquè és evident que tenia ganes el jutge Peinado d'enviar-la a judici. Després veurem què és el que decideix el jurat popular.
1: De fet, passi el que passi, és a dir, un cop hi hagi aquest judici amb jurat popular, que per cert és important que sigui amb jurat popular, perquè això vol dir que al final el que jutjarà sobretot és l'opinió pública, com condicionarà a les persones que ocupin aquest jurat, sinó més enllà de tot això, jo crec que la condemna és el propi procés, és a dir, al final encara que resultés absolta, que ja ho veurem, amb 2 anys d'instruccions, en aquest cas llarguíssimes, on hi ha hagut altres tribunals que li han dit a Peinado fins aquí, això no ho pots fer, ell ha obert noves causes de dins de la pròpia causa general, és a dir, hi ha hagut una sèrie, per mi, de greuges en aquesta instrucció que fan que la condemna ja sigui al propi procés. Ara bé, per què passa tot això? Perquè hi ha una part de la justícia que està dedicada a actuar, en aquest cas, contra el govern espanyol. I crec que en aquest cas és molt diferent el cas Zapatero, el cas Ábalos, i també el propi PSOE, fins i tot el PSC ho veuen així, perquè al final el que consideren és que el cas Begoña Gómez és tan greu que pot ser fins i tot un revulsiu, i el fet de que s'apropi tant aquest possible judici a una campanya electoral, sigui de les generals o de les municipals, és una munició que faran servir en favor seu. Veurem si això resulta, perquè al final jo crec que a l'electorat en general tampoc no li agrada que es barregi la política i la justícia, però crec que en aquest cas ho faran servir. Veurem si coincideix amb altres condemnes o causes pendents, penso molt en Zapatero, que això sí que crec que és una altra història i no té res a veure amb una instrucció com la del jutge Peinado.
8: Sí. És una pena que encara Espanya es barregi tant la justícia amb la política, i els tempos i el calendari, tot és tan flagrant i tan obsè que preocupa, perquè això fa veure que hi ha realment una Espanya contra l'altra, per variar, com sempre, i que obliguen a molta gent que no voldria prendre partit, i a dir, escolta, hi ha coses que no s'aguanten o que no s'aguanten prou o que són massa flagrants, simplement són massa sospitoses pel jutge, bàsicament pel jutge. En aquest cas, tenim una resolució que el que parla és de portar aquest tema a un jurat popular. I ara parlaves d'una mena de sondeig, de com és un jurat permet veure com és el sondeig de l'opinió pública d'un tema. En aquest cas estem parlant d'un jurat popular que, evidentment, que pot ser molt divers i plural i, evidentment, el sistema intenta que sigui el màxim de divers i plural possible. Però el màxim de divers i plural possible a una comunitat com Madrid és el que és. I jo diria que això és una sentència gairebé dictada, i com deia la Júlia també, la sentència mediàtica doncs ja està feta i acabarà, no crec que acabi, evidentment tot això pot portar recursos i pot portar fins i tot al nivell europeu, etc, en funció de com de poc fonamentat estigui tot plegat, però sí que és veritat que estem davant d'una veritable guerra descarnada, com ja va haver-hi en el temps del procés, sense que molta gent de l'esquerra en fes gaire cas, i ara s'ho troben una mica al damunt perquè estem davant d'un exèrcit organitzat per part dels jutges que van al que van i tenen agenda pròpia.
2: Clar, a veure, aquest, jo crec que el que deies, no? El que deia en Jordi, que és un cas d'un altre cop, de politització de la justícia, i a mi també el que em preocupa és que en aquest cas hem vist com diferents disfuncionalitats, coses que no es veien clares, i tot i això no hi ha uns mecanismes de transparència, no? O de control del propi Consell General del Poder Judicial que puguin en un moment donat entrar al fons de la qüestió i fins i tot poder fer aquest canvi de jutge. Per tant, és com que tot plegat, no? Dona la sensació que hi ha tan poca transparència, no diríem tot el sistema judicial, però amb una part, i sobretot quan té a veure amb determinats jutges, que al final fa fredat, no? Perquè al final tens la sensació d'una impunitat absoluta. El fet de que sigui l'últim servei també encara és més preocupant, perquè és com que pot posar la sisena i, escolta, i ell se'n va i de rossites, que això també és un altre problema que jo crec que amb els mecanismes aquests que dèiem de rendició de comptes, de transparència, mecanismes de control, que sempre, sobretot jutges i jutges, han quedat com a part de tot, com si fossin intocables, és el que caldria repensar. I amb el que ara deia en Jordi del tema del jurat popular, tu apuntaves, no?, que probablement el fet de ser de Madrid hi havia com aquest biaix, no? Però sí que és cert que, com a mínim, jo personalment crec que tinguent a davant un jutge, sé que és el jutge d'instrucció, però que et pogués tornar a tocar un jutge amb aquest posicionament com Peinado, potser el jurat popular pot ajudar a democratitzar potser una miqueta més, al final, una sentència. Perquè si ho deixem en mans de determinats jutges, és que la sentència sí que ja està escrita, no? Llavors, no ho sé. A veure, de fet, el jurat popular, teòricament, era, no? Tot i que aquí està aplicat d'una manera
8: bastant errònia. Havia de ser garantia. No? I molt sovint funciona com a garantia de que s'ho mirin diversos ulls i que, evidentment, la majoria d'un jurat per condemnar algú és una majoria molt qualificada. Això també és veritat, eh? Això també és cert. Però insisteixo, és un afer tan extremament polític que jo no sé si ho hauria derivat a un jurat popular. Perquè la política s'hi barreja massa i la gent opina, i la gent mira diaris, i la gent vota. I votarà mitjançant una resolució judicial.
31: Ja es va qüestionar molt en el seu dia quan va decidir anar per jurat, perquè tothom té al cap que la majoria de jurats populars doncs, són per homicidis o per assassinats, etc. Però és veritat que la llei preveu en altres casos, per exemple, la malversació. Aquí hi havia diversos delictes que es barrejaven en aquesta causa i molts juristes creien que això mai hauria d'haver arribat davant d'un jurat popular. És veritat que Madrid, ara ho dèieu, no?, governa el PP en majoria absoluta, però també és veritat que els candidats a jurat popular surten del cens electoral i a partir d'un sorteig que es fa cada dos anys i que, per tant, doncs, és aleatori, i que a l'inici del jurat les parts poden descartar i triar qui es queden, dels 11 ciutadans que hi van, que dos són suplents i els altres 9 doncs, seran els titulars. Però sobre això sí que us puc explicar que hi ha cert neguit entre les acusacions populars en aquest cas, perquè ara sabeu que les lidera totes Azteoir, però creuen que de cara al judici cadascú vol tenir el seu rol perquè són conscients que caldrà, i a més en un cas tan mediàtic on s'ha qüestionat per una banda aquesta falta de proves, doncs són conscients que caldrà persuadir i seduir molt bé el jurat popular per les dues bandes, per acabar condemnant o per acabar absolent, que és el que espera doncs, tant la Fiscalia com l'advocat de Begoña Gómez. Per tant, que aquí s'hi afegeixi un jurat popular sí que fa encara més rocambolesca tota aquesta causa.
0: Doncs haurem d'estar-ne pendents, perquè això, a més, caurà això en campanya o per campanya electoral, per tant, tot això encara s'enrarirà més. Recordem que no és com a les pel·lícules, que el jurat americà ha d'estar tots d'acord, hi ha d'haver unanimitat, aquí no, aquí n'hi ha d'haver 7 de 9, per tant, no cal que estiguin tots d'acord en un sentit o en un altre.
31: I a veure qui es cita, perquè es podria citar, per exemple, exemple, Pedro Sánchez de testimoni o el ministre Félix Bolaños, que ja ho ha estat en aquest cas. Vull dir que serà un judici, òbviament, amb moltíssima càrrega política que coincideix en precampanya, doncs serà realment explosiu.
0: I aquí ho explicarem amb la Paula Brujats i companyia des de la delegació de 3CAT a Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
31: Una abraçada, adéu.
0: Passant 9 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida tornem al tema de l'educació a Catalunya, perquè avui hi ha hagut la primera reunió al Palau de la Generalitat en què el president de la Generalitat ha encomanat ja aquella reflexió que havia de generar a través de, sobretot, el Consell de l'Educació de Catalunya. Ara en parlem precisament amb el seu president.
30: Catalunya migdia.
3: Únic, s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
32: Ciutadans de Catalunya.
33: No us ho creureu.
34: És més fàcil del que et penses.
35: Sorpresa.
36: Així que som-hi. A practicar.
32: T'acompanyeu?
25: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
30: Catalunya migdia.
37: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
38: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
39: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Ali.
40: Gran ambientazo, mano.
39: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiteado sobre la línea.
40: Qué barbaridad.
39: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
40: Buena venta.
39: Buena venta, ojo. ¡Coche Seminuevo para casa!
40: Ven a por más.
39: Venta. Ocasión Plus.
41: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschau. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
30: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
0: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Ja sabem que des del curs passat el conflicte al món de l'educació catalana és ben viu i encara hores d'ara continua actiu. Avui el govern ha encarregat al Consell de l'Educació de Catalunya que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu que està en crisi. Ha estat en una reunió aquest matí entre el president, Salvador Illa, la consellera, Esther Niubó, i el president del Consell, Joan Manuel del Pozo, que s'ha compromès a tenir enllestides les conclusions al mes d'abril de l'any que ve. Saludem precisament el president d'aquest Consell d'Educació de Catalunya, el senyor Joan Manuel del Pozo. Bona tarda.
42: Hola, bona tarda.
0: Com ha anat la reunió? Quin és l'encàrrec exacte que li ha fet el president?
42: L'heu dit molt bé. Un encàrrec per obrir un debat que ajudi a millorar l'educació de Catalunya. L'educació, per sort, té ja una llei que havia estat molt consensuada després del Pacte Nacional per l'Educació de fa 20 anys, però és veritat que la societat, per una banda, ha canviat molt, l'educació també ha canviat molt, i que hem passat un curs que moltes persones hem qualificat de convuls, de difícil. I tot i que hi ha hagut acords que han estat signats i que s'estan aplicant i que, per tant, milloren, per dir-ho així, de manera significativa la reivindicació sindical, ens queda per cobrir tot l'altre espai d'opinió i de criteri i de proposta per millorar l'educació, que són els sectors no sindicals. Això no vol dir que els sindicats quedin exclosos, sí que vol dir que no seran, com ho eren en la negociació laboral, protagonistes. Ara hem de donar el protagonisme a totes les parts, que són, per dir les més significatives i conegudes, els docents, les famílies, els propis alumnes, persones que són expertes en el terreny educatiu, testimonis internacionals, és a dir, una varietat molt gran de veus que esperem, de part del president, que puguem fer un debat serè, un debat basat en el principi de bona fe respecte a tots els que hi intervinguin. Aquest principi de bona fe és una mica com el principi de presumpció d'innocència en un altre territori. Jo vaig de bona fe i espero que l'altre reconegui que vaig de bona fe, perquè jo també li reconec que va de bona fe. És a dir, que venim aquí a intentar aportar construcció educativa. I que això acabi generant el que probablement és, diguem-ne, la solució a un dels dèficits de la situació, que és el dèficit de confiança. Hi ha una veritable crisi de confiança.
0: Anem a preguntar. L'objectiu és treure propostes concretes? És detectar els problemes? Perquè és veritat que se n'han fet d'alguns d'informes, d'alguns de catalans, altres a nivell estatal i altres fins i tot a nivell internacional. Quin és l'objectiu? Detectar problemes o aportar solucions als problemes que ja han estat més o menys detectats?
42: La veritat és aquesta, que és que estem sobrediagnosticats. Per tant, no es tracta de fer un diagnòstic més, sinó, partint dels diagnòstics coneguts, estendre la consciència de compromís que tots tenim per avançar en la millora i en la forma en què cada sector de l'educació pot aportar criteri i valor. Es tracta, per tant, de, sobre moltes propostes que ja existeixen, trobar prioritats que cal fer avançar. Es tracta de generar compromís de les diferents parts. Per dir ara un exemple que jo improviso i que el debat veurem per on va, el compromís de més famílies a associar-se per ajudar els seus centres. També el compromís de més famílies per acceptar que elles també són una unitat educadora, que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en molt primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines en el món públic i en el món privat. És a dir, hi ha moltes possibilitats de fer coses que no són molt noves, però que estan, per alguna raó o altra, encara al frigorífic. Es tracta de treure-les i cuinar-les.
0: Clar, què passa si no es posen d'acord? És a dir, si els uns demanen blanc, els altres demanen negre i els altres demanen gris. Aquí com es troba el punt mig en propostes?
42: Pot ser que no es trobi. És a dir, ningú pot garantir que el resultat del diàleg sigui un èxit. Jo crec que ja és un èxit el sol fet que s'intenti i que serà un segon èxit que es practiqui, espero, amb molta, com deia abans, amb molta elegància deliberativa. En els processos de deliberació, diuen els grans teòrics d'aquesta virtut social, és molt important l'acceptació de l'altre com un component vàlid del diàleg.

0: sostenible econòmicament. Per tant, no hem d'anar cap a l'escola inclusiva. O si es decideix, per exemple, que alguns mètodes innovadors que s'han estat aplicant els últims anys no són funcionals. Fins al punt de poder tirar enrere algunes d'aquestes, algun d'aquests consensos amb els que ha funcionat fins ara l'escola catalana, fins a aquest grau de llibertat, diguem-ne, tindran vostès?
1: No, la llibertat de proposta és total, això per descomptat. Altra cosa és que després, segons el que fos posat en dubte, el govern pogués assumir-ho o no. És a dir, no som, ni serem, ni volem ser un òrgan legislatiu. Som un òrgan d'aportació de criteri, un òrgan de participació i consulta. Per tant, podem dir alguna cosa que fos molt... Per exemple, anem a un cas que és molt important. Anem a suposar que es digués, escolta, això de la llengua s'ha acabat. Mm. Tu, aquí ens en sortiríem més bé amb el que diuen alguns com la llengua comú. Escolta'm, jo fa l'efecte que el govern de cap manera pot acceptar que l'escola deixi de ser l'espai que és on el català necessita afermar-se, necessita ser conegut, necessita ser ensenyat i necessita ser difós. El mateix podem dir de l'escola inclusiva. Es pot discutir si s'està aplicant més bé o més malament, si falten mitjans o no en falten, però el govern crec que pensa que no es pot negar el principi. El principi de la inclusió és un principi democràtic, és un principi educatiu. I diria més sobre el principi de inclusió. Hem de mirar, sense discutir ni una mica el principi, fer-lo molt practicable, perquè si no el fem molt practicable de debò, estarem justificant que un dia algú digui això és un desastre tal que hem de negar el principi. Per tant, a favor del principi, hem de fer que aquest principi trobi una adaptació realista, una adaptació amb recursos, una adaptació ben feta.
0: El president ha anunciat que convoca tots els grups parlamentaris divendres al matí per començar a debatre un acord ampli sobre el model educatiu. Ja hi ha hagut alguns grups, per exemple, Partit Popular i Vox, que ja han dit que no aniran a aquesta reunió. En l'actual moment de crispació amb eleccions que hi ha l'any que ve, com a mínim les municipals i també probablement les espanyoles, en el moment de crispació fins i tot laboral en el sector de l'educació, es pot fer aquest debat que vostè demanava de bona fe?
1: Ho hem d'intentar. És a dir, jo crec que la ciutadania en general està bastant cansada de veure una política que és pura confrontació, moltes vegades extrema, artificiosa, d'una duresa absolutament inacceptable. Potser podem obrir un espai de participació democràtica que resulti, com he dit fa un moment, que desperta satisfacció, tranquil·litat i motivació en les persones. Això és el que busquem. Donar-nos abans de començar per derrotats no penso que ho hàgim de fer. I penso el contrari, que hi ha moltes persones en el món educatiu, penso que molts docents que tenen un alt sentit de la seva responsabilitat professional estan esperant que hi hagi també un, com si diguéssim, un canvi de terreny de joc. I passar del terreny de joc de la reivindicació al terreny de joc del compromís, la confiança i l'ajuda mútua.
0: Tinc la Júlia Reguer que m'aixecava el dit perquè volia fer una pregunta. Júlia?
2: No, d'una banda, amb el que hem començat, és a dir, amb la part dels sindicats, entenc que hi ha una part que és purament laboral i que s'ha de negociar directament amb el govern, però també entenc que poden fer aportacions en aquest fòrum o no, pel que deia, he entès que no, i després d'altra
1: sí,
2: banda...
1: Sí.
2: Sí, oi? Vale. I d'altra banda, la part dels recursos, clar, tot això ho atravessa un moment polític i ve després de diferents anuncis del propi president en el qual es va comprometre a dedicar un 6% del PIB a l'educació. No sé si en aquest espai de reflexió també es pot discutir sobre quants recursos es necessiten o no, o si això ja és part de la línia institucional i de la línia política i, per tant, el seu encàrrec és fer una mena de reflexió general i després el propi govern ja decidirà què és el que fa amb això i el que no.
1: Sí, per parts. La primera part, per aclarir, els sindicats naturalment poden participar i han de participar en aquest procés. El que sí han d'entendre que no ho han de fer amb protagonisme exclusiu com el que han tingut durant el temps de negociacions laborals. Han de ser una veu més, totalment respectable, i és més, també hem de dir que els sindicats continuen tenint durant aquest temps, perquè és llei, una regularitat de relacions amb la conselleria. I això, evidentment, no es perd. Per tant, hi són i poden ser. El segon punt, el 6%. El 6% és, per dir-ho així, la primera aportació que fa el president de la Generalitat de dir que s'obri un procés de diàleg sabent que ens comprometem a arribar, naturalment, de manera gradual, no podem saber en quants anys, però amb els menys possibles, a aplicar allò que la llei d'educació de fa 20 anys, perdó, de fa 17 anys, l'any 9, ja preveia. Per tant,

0: Es tracta de, en el debat, saber que ja hi ha un compromís d'aportar recursos de manera molt significativa. Penseu que ara estem més o menys entorn del 4% sobre el producte interior brut. Arribar al 6 significa un increment del 50%, que és molt. En el temps que s'hi arribi, que jo crec que s'ha d'entendre que és un temps gradual, però no té per què ser un temps lent. És a dir, pot haver una gradualitat ràpida i una gradualitat lenta. Naturalment, jo defensaré, i espero que el Consell d'Educació i tots els participants també defensin, que com més aviat hi arribem, millor. Però també hem de ser realistes i acceptar que, per raons, entre altres econòmiques òbvies, això no es pot fer de sobte. Per tant, del que es tracta ara és de despertar en tots els sectors de la comunitat educativa iniciatives i compromisos que permetin, comptant amb l'increment fins al 6% gradual, que ja hi ha uns recursos nous. Crec que aquest és un ingredient molt important per animar també el debat. No és un debat fet només per gust teòric, sinó que és un debat pensant que si hem de posar en marxa determinades mesures que costen diners, no sé si tots de cop, però en qualsevol cas progressivament hi haurà més diners.
1: Una de les crítiques que a vegades es fa és que pràcticament cada govern que arriba, fins i tot l'Estat o a vegades també la Generalitat, és una nova llei educativa, un nou model educatiu, i que cada 4 anys o cada 8 anys, el que duren les legislatures, va canviant el model. En aquesta línia, per exemple, durant l'estiu, Oriol Junqueras, líder d'Esquerra Republicana, demanava un pacte de país que anés més enllà de la legislatura, amb experts, i que fins i tot estigués com blindada, diguem-ne, la Conselleria d'Educació per evitar aquests altabaixos cada vegada que hi ha un canvi de govern. Aniria en aquesta línia? Vostè hi estaria d'acord amb el fet que no es lligui el model educatiu al que dura un govern?
0: Efectivament, hem tingut una crisi de massa canvi legislatiu. També he de dir que tenim la bona notícia que a Catalunya, des de l'any 9, disposem d'una llei que va ser consensuada. Bueno, àmpliament consensuada, no del tot, perquè això ja seria gairebé un miracle, però que tenim una base d'estabilitat important. Per tant, jo diria que, de moment, ningú m'ha manifestat aquest interès de dir hem d'anar a una nova llei. Jo crec que, de moment, no existeix aquesta demanda, i jo diria que, en principi, no es percep la possibilitat que desperti. Aleshores, mantenir aquesta estabilitat legislativa jo crec que és una virtut que ja té el sistema educatiu català, i que el que hem de fer és trobar mesures concretes que tinguin prioritat sobre altres, perquè n'hi ha moltes per aplicar, i que se sàpiga que hi ha, per una banda, recursos, i que s'espera també un compromís progressiu de totes les parts.
1: És el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, que té aquest encàrrec d'encapçalar aquest debat, podríem dir, per treure aquestes conclusions abans del mes d'abril. I, per tant, té feina per endavant, i li desitgem tota la sort del món, perquè realment és un tema del qual hem estat molt pendents els últims mesos i que, a més, ens hi va molt com a futur de país. Senyor del Pozo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
1: Queden 4 minuts i mig. No sé com ho veieu. Crec que és un objectiu encomiable. Crec que va amb molt bona voluntat, però no sé si ho tindrà fàcil. Perquè en el tema de l'educació, a més, tots hi tenim la nostra opinió, tots hi estem embolicats, perquè o som alumnes, o som pares d'alumnes, o som mestres, o tenim mestres al voltant, i tots tenim la nostra recepta. I posar-nos a tots d'acord no sembla fàcil.
2: No, jo crec que no és gens fàcil, i ell parlava, no?, molt d'intentar aquests espais de comunicació, aquest debat de bona fe, no?, d'alguna manera és molt clar que realment ara mateix emocionalment hi ha aquí unes tensions que cal d'alguna forma apaivagar, sobretot perquè els que ara hi són, les famílies, però sobretot la mainada que estan, no?, mainades, adolescents, que estan vivint de primera mà l'impacte de tot això, també pels que vindran, i sobretot perquè al final l'ensenyament és com una estructura essencial de país, i jo crec que és necessari que d'alguna manera acabem trobant aquests punts, no?, d'unió, aquests punts que al final segurament uns i altres hauran de renunciar, però al final per un bé comú, perquè jo crec que és essencial, perquè ara ja comencem, ja ho vam veure amb el curs acadèmic de l'any passat, però ara ja amb l'inici d'aquest nou curs ja anem coixos, no? Tens la sensació de que no acaba d'avançar, no?, la roda. Llavors jo crec que és molt necessari que tots i totes acabem fent un esforç per arribar aquest pacte comú, a veure si tant de bo, i passa per sobre dels processos i els interessos partidistes.
3: Ja estic d'acord i penso que sona molt bé i està molt bé que es faci un eix ideal paral·lel a la negociació sindical, que és, una cosa, és un altre tema, i que es convidi també els sindicats a participar-hi, però que no tinguin tot el protagonisme perquè ara estem parlant d'una altra cosa que sobrepassa sindicats, patronal i partits. I que, per tant, doncs, si hi ha una reflexió i que, a més, no només sigui reflexiva, sinó que, a més, adopti mesures o proposi mesures que siguin molt concretes, doncs millor. Una altra cosa és que confio que també dintre d'aquestes mesures s'inclogui el fet d'allò que... És a dir, que això suposo que va dirigit a allò que es pot fer amb el que tenim. Vull pensar que també inclourà una reflexió sobre què podem fer amb allò que no tenim, i em refereixo molt explícitament a finançament i a competències. És a dir, això representava o representa que era una competència exclusiva de Generalitat. Aviam com això es pot recuperar aprofitant que teòricament Generalitat i Govern d'Espanya governen el mateix partit.
1: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per passar-li el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
4: Hola!
1: Què tal?
4: Molt bona tarda, molt bé, molt tot content.
1: Bé? O sigui, sí, has fet una salutació com molt efusiva, eh?
4: Sí, perquè gairebé ens enganxes, però bé...
1: Ah, que no estaves preparat, eh?
4: Me'l basses aquí comentant la jugada.
1: Però perquè queden 2 minuts, com volies que et donés pas?
4: Jo tenia l'orella preparadíssima, però...
1: Sí, ai,
4: m'ha avisat prou.
1: Avui és un d'aquells dies, l'Empar Moliner té una idea, que és una mica boja, segons ella, i és fer una sitcom ubicada a la redacció, i llavors, que a més té el títol, que seria Redacció, i llavors aquestes coses. Llavors, per exemple, avui podríem veure per què durant tota la tertúlia hem tingut Carme Lloberes asseguda a la taula sense dir res, picant a l'ordinador que està fent les prèvies del partit de l'Eurolliga de dijous.
5: Comença l'Eurolliga.
1: No tens un despatx a casa teva.
5: Aquest és el meu despatx.
1: Ja, però és que és un estudi de ràdio on estem fent un programa de ràdio i tu has estat aquí asseguda. És veritat que
4: t'hem molestat molt.
5: Això m'agrada, que tothom estigui preocupat si m'ha molestat, però número 1. Número 2 és que ara tu a Can Garriga.
1: No, ja, però per tant aquí tenim...
5: Primer va el senyor Bas.
1: Clar.
5: Això és important.
1: Nosaltres t'entretenim aquí fins que arriba l'hora que...
5: Vaig aprofitant el meu temps.
4: Òscar Fernández fent de mainadera de Carme Lloberes.
1: Sí, que sí. L'he tingut aquí entretinguda. No l'has trobat a faltar a l'última hora, que no t'ha vingut a destorbar?
5: Sóc una utilitzadora de recursos.
2: I ens apreta perquè diu que no...
6: Això se suposa que és una conversa entre tu i l'Òscar Fernández, però parla de Lloberes.
4: És que passa de Lloberes. És com un ave.
1: No diràs que et sorprèn, Bassas.
5: Ara vaig a veure.
6: No.
5: Ara vaig a veure, però escolta, m'han quedat sorpresos de la meva...
4: Lloberes, que hem de quadrar.
2: Uns meravellosos, de veritat.
5: Ara, digue-ho, diu. Apa, vinga, adéu.
1: Molt bé.
5: Ja ens veiem, baixo ara.
4: Sí, fins ara, adéu.
1: Bé, doncs la Lloberes i el Bassas seran algun dels ingredients d'aquesta tarda de Catalunya Ràdio. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fageva, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies, bona tarda.
1: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Volley Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia es va celebrar divendres 18 de setembre al poliesportiu de Can Roca, on es van lliurar un total de 13 premis. L'edició d'enguany comptava amb la gran novetat de la categoria màster, que ha atorgat un reconeixement als millors esportistes de més de 45 anys d'edat. Milers de persones participaven ahir al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que començava al Passeig de Gràcia i arribava fins a la plaça de Sant Jaume. La convocatòria la feia la plataforma Zero Port Barcelona, amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, on hi participava Prou Soroll Castelldefels. La convocatòria arribava sota el lema No a l'ampliació ni ara ni mai. Segons els organitzadors, s'han concentrat 30.000 persones enfront de les 5.500 que calcula la Guàrdia Urbana. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins al 27 de setembre s'ofereix d'11 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres, i de 10 a 7 els dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries del nostre litoral. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.
1: Buenos días, Castell de Fels. Bon dia, Castell de Fels. Empezamos una nova setmana con cosas como siempre de aquí en Castell de Fels. Així som. A la broma del dia, avui escoltarem els continguts del dilluns esportiu. El protagonista, sens dubte, d'aquest espai serà avui els resultats, els premis concedits, atorgats a la darrera edició de la nit de l'esport. Doncs el dilluns esportiu arribarà amb entrevista dels seus protagonistes, ens ho explicarà Cristian Cano, el seu conductor, a partir de les 9, però abans, viajando per les ondes de la mà de Jordi Jové i també de Dani Hernández. Avui el nostre cofí, com cada dilluns, som Castell de Fels. En aquest cas ens acompanyarà Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports. Parlem de la llengua, de la tercera lliga paraològic, a càrrec d'un dels seus creadors, el filòleg Pau Vidal. I Dia Mundial de l'Alzheimer, per aquesta raó parlarem amb la Mercè Rull, i és la presidenta de l'Associació de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. La nostra mòbil torna a voltar per un comerç de proximitat i ens farem ressò de la darrera tertúlia literària de la Rugita, aquesta entitat que va convidar el periodista Vicenç Lozano, un especialista en el Vaticà i també que està present en nombroses guerres d'arreu del món. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: El programa del dia.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.
5: Bien, pues hola Ana, hoy en Viajando por las Ondas también vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Seguiremos hablando de viajar y de comer y de descubrir gastronomía. Y hoy concretamente nos vamos a ir a hablar de algo de gastronomía japonesa. Viajaremos a Japón y comentaremos algo de su gastronomía, por si es que alguien a estas alturas no lo la conoce. Pero además de eso, Jordi, vamos a hablar de más cosas.
6: Sí, vamos a comentar y hacernos eco de una campaña para concienciar a los viajeros en los viajes en avión, en los momentos de evacuación, para que nadie se entretenga a recoger el equipaje y, sobre todo, para que nadie se entretenga grabando la evacuación.
5: Eso
6: lo vamos a comentar porque se está poniendo serio y peligroso. Y luego, además, vamos a seguir viajando por Zambia. Comenzamos la semana pasada y esta nos vamos a introducir ya por algunos lugares interesantes del país. Estamos a punto de llegar a Livingston, supongo.
5: Eso es. Y además de eso, también vamos a hablar de alguna recomendación para reclamaciones en hoteles cuando nos encontremos con algo que no es de nuestro agrado, por ejemplo. Así que todo eso es de lo que vamos a hablar esta tarde en Viajando por las Ondas. Hasta esta tarde, allí, ya saben, les esperamos en el programa de viajes de Radio Castelldefels. ¡Hasta luego!
6: ¡Hasta luego!
3: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros
4: a través del 98.0 en Viajando por las Ondas.
2: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Al programa del dia.
7: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
8: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
7: Dilluns esportiu.
9: Pues efectivament, nosaltres és Cristian Cano, el conductor del Dilluns esportiu. Bon dia, Cristian.
10: Hola, Ana, molt bon dia.
9: Evidentment, els continguts del dilluns esportiu pilotaran avui sobre els resultats, les proclamacions, els guanyadors i les guanyadores de la darrera edició de la Nit de l'Esport.
10: Doncs sí, parlarem primer de tot sobre la Nit de l'Esport, que jo crec que ha sigut l'esdeveniment més destacat del cap de setmana, entre cometes, a la nostra ciutat, ja que va ser divendres a la nit. I sí, també parlarem, lògicament, sobre els resultats del cap de setmana, on ja diferents equips com la Unió Esportiva Castelldefels de futbol han fet l'estrena a la seva lliga oficial. I també, com és habitual, Anna, parlarem amb protagonistes sobre el que ha succeït aquest cap de setmana. O sigui que tindrem un programa molt i molt interessant.
9: Molt bé, a banda d'això, els resultats dels diferents equips, de les diferents disciplines esportives aquest cap de setmana, oi?
10: Sí, però com he dit, parlarem sobre els resultats del cap de setmana, on en línies generals, des del meu punt de vista, ha sigut positiu pels clubs locals. A més, hem tingut diferents estrenes a competicions, sobretot el futbol ha tornat a l'activitat ja amb normalitat, amb l'inici de Lliga Elite i també de categories inferiors com tercera o quarta catalana, on també tenim equips del municipi. En clau, per exemple, bàsquet, encara segurament tots els equips no s'han incorporat, però sí que és cert que el bàsquet femení Castelldefels ja ha sumat la primera victòria de la temporada a Supercopa. En clau handbol vam tenir amistosos que inicien la Lliga ja els equips l'Esportiu Castelldefels el pròxim cap de setmana. Hi ha hagut un munt de partits, alguns de pretemporada, altres oficials. Parlarem sobre tots i també repassarem quina és la situació de cadascun d'aquests equips en aquests moments a la seva categoria.
9: Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Cano. Tots aquests continguts a partir de les 9 del vespre avui, el dilluns esportiu. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
10: Bé, Anna, una bona setmana. Adéu.
9: Igualment, adéu.
7: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
8: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
7: Dilluns esportiu.
1: El programa del dia.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dilluns en aquest espai, som Castelldefels. En aquest cas ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna.
1: Doncs una mica, com dèiem, amb la ressaca, entre cometes, amb aquest refredat de la nit de l'esport, que com sempre va ser una nit emocionant, perquè participen tots, gairebé tots els clubs esportius de la ciutat, i evidentment es donen premis.
2: Evidentment, Anna, estic una mica refredada. Jo crec que va ser de la nit de l'esport que estic tot el cap de setmana, però bueno, estic perfecta i estic molt orgullosa i molt contenta de l'acte que va ser la nit de l'esport, perquè, bueno, com tots sabem, la valoració nostra és positiva, des de l'àmbit de secció d'esports és positiva, però segurament hi ha coses que no van funcionar gaire bé i que, bueno, podem aprofitar després de la reunió de la comissió per la valoració, per reincidir en les coses que no van funcionar i l'any que ve tornar a fer-ho encara millor, perquè de tots els events, a vegades, esdeveniments, a vegades surten molt bé i a vegades has de, bueno, fer coses que funcionin millor. I, bueno, nosaltres aquesta nit ja saps que és posar en valor tota la feina dels esportistes i de les entitats de la ciutat, i aquí el que fem és reconèixer tota la temporada de les entitats i dels esportistes individuals, segons les categories, fem reconeixement. Va ser una nit molt divertida, perquè després, ja saps, després de l'esdeveniment, de lo que és l'acte central que es fa al pavelló de Can Roca, sortim a fora, fem un petit còctel, un petit refrigeri, i tenim un company de la feina, que és el Dani Hidalgo, que sempre ens fa una sessió de DJ allà fora, i aquest any vam posar un toro mecànico per la gent jove i va ser molt divertit, Anna, molt divertit.
1: Es fan reconeixements, evidentment, als protagonistes de l'esport, però tampoc se n'oblida les persones que falten.
2: Sí, fem un in memoriam també, i aquest any ha sigut el Miguel, que era un noi que estava vinculat al bàsquet i era un noi que estava treballant a la 11. Era un noi que anava amb una cadira de rodes i va tindre un infart i li vam fer un reconeixement. I a una persona de la Unió Esportiva Castelldefels, a un directiu, va començar de jugador, va ser directiu i va ser molt emocionant. Va vindre la seva dona i el seu fill, i en el cas del Miguel va vindre el seu nebot. I vam fer aquest reconeixement dos in memoriams, i això sempre toca una mica al cor. També ens toca al cor les persones d'esport adaptat. La Rocío, que és una noia que li va donar un ictus i que està corrent en l'entitat de sedentaris, que ha tornat a córrer, que ja està inscrita en esdeveniments internacionals, ens va dir la nit de l'esport. I, bueno, i després l'Àlex, que és un Cerrato, que és un noi que té la cama tallada i porta una pròtesi i és corredor de motos. I totes aquestes coses et fan... Bueno, el fan sensibilitzat amb l'esport i veure que la gent que ha tingut problemes o ha patit patologies continua fent esport, malgrat les circumstàncies de la vida, el que els hi ha passat, continuen i s'aferren a l'esport amb una manera de sortir endavant.
1: I pel que fa a la resta de distincions, doncs van ser representants de diferents esports, com diuen, de la ciutat.
2: Sí, bueno, el més destacat, les entitats que més guardons es van emportar va ser el hockey, el bàsquet Castelldefels i el vòlei boom. Després, equips i... Després va haver-hi individuals, el Carlos López i l'Alba Vázquez, en categoria sènior. El Carlos López és de trial, de bicicleta trial. L'Alba és jugadora de tennis del Jimeno. El Toni Ribas, que aquest és un premi molt... A mi em va tocar molt el cor perquè és un nen de 12 anys que està participant en vela i està fent campionats, campió d'Espanya, campionats internacionals. De fet, quan va arribar la nit de l'esport venia d'un campionat i, clar, amb 12 anys veure tot aquest esforç d'aquest nen, perquè la vela és molt dura i que està competint amb gent més gran que ell i el seu equip de competició també són gent més gran que ell, o joves o adults, doncs això... Bueno, a mi m'emociona molt tot això. Però va ser una gran nit, una gran nit.
1: Doncs continuem parlant d'esports perquè torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
2: Sí, sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. Hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt... molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, Però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc el tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fem servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, 2 dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors... Però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer una sessió aquí al Zen Centre per també dinamitzar una mica el Zen Centre i que la gent vegi, quan passi per aquí, que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics. Estem treballant amb tot això.
1: Doncs comença de nou el curs també per al CEM Can Roca, el qual feia esment, amb noves activitats i amb obres a l'interior de l'equipament.
2: Sí, mira, nosaltres sempre, com a tot arreu, totes les instal·lacions, comencem el dia 1 d'octubre, comença el nou curs. El nou curs vol dir que hi ha una gran oferta d'activitats per a usuaris de 4 mesos a 85 anys, o sigui, tot aquest marge d'edat, imagina't. I dintre d'aquest marge d'edat tenim activitats de tot tipus. Tenim activitats aquàtiques, programes de salut, activitats dirigides, cursos extraescolars, cursets extraescolars pels nens que quan surten d'escola puguin vindre a fer cursos de natació, cursos escolars, a dintre de l'horari escolar també. Pensàvem que aquest any, amb el tema dels professors, i no tindríem nens que vindrien a natació en horari escolar, però sí, ho han mantingut, i tenim les mateixes escoles. De fet, alguna escola ha ampliat els cursos per vindre a la piscina. Si venien 2 cursos, potser han ampliat un tercer curs. Si venien primer i segon, potser han fet I5 o tercer. Vull dir que això està molt bé. I bueno, comencem el dia 1, i si les inscripcions ja estan fetes, bueno, hi ha llista d'espera, s'ha cridat a la gent que ha quedat en llista d'espera si hi ha hagut alguna baixa. Vull dir que està tot preparat perquè el dia 1 comencem i la gent comenci a fer esport una altra vegada. Després, com deies, vam fer la climatització de la piscina telescòpica. Això va ser abans de l'estiu, a l'últim trimestre de l'any, a l'abril, maig i juny, vam tindre la piscina tancada a la telescòpica i s'ha posat una climatitzadora deshumectadora nova perquè era necessari, ja ho vaig dir moltes vegades quan vam vindre. I ara aquest estiu s'està fent l'obra de lo mateix, de la climatitzadora i deshumectadora de la piscina d'ensenyament, que també estava en molt mal estat, i bueno, i s'ha fet ara, la maquinària ja està posada, falta fer algunes connexions, i per la setmana que ve, que ja serà l'inici de curs, la piscina ja estarà perfectament en condicions per tornar a començar l'activitat. I el més destacable és que hem fet una petita ampliació, petita que queda gran, del gimnàs de fitness, perquè el meu objectiu és... intentar trucar a bastanta gent de la llista d'espera. Hem tingut bastantes baixes i llavors això ho estem treballant per... Llavors, trucar gent de llista d'espera, tenim el mateix espai, doncs és una mica incongruent. Llavors, perquè la gent estigui millor, perquè l'activitat es pugui fer millor, amb la zona exterior que ja vam preparar la temporada passada, que hi ha molta gent que ja entrena fora perquè està molt bé acondicionada per entrenar fora i el temps aquí ja saps que d'igual que sigui les 7 del matí o les 11 de la nit, si fa bo, pues, pots entrenar fora. Jo entreno fora sempre de dilluns a divendres i em va perfecte. Pues, hem ampliat, hem tret un tros de la sala de cycling de Can Roca, hem deixat la sala de cycling igualment bastant gran, que acaben 20 bicicletes per fer classe, i hem donat tota la resta a la sala de fitness, amb la qual la sala de fitness ha quedat dignificada totalment, o sigui, ha quedat preciosa. Ara el que em falta, i és el meu proper objectiu, és fer la licitació de les màquines i canviar tota la maquinària del CEM, perquè des del 19 està aquesta maquinària, tenim problemes de manteniment, tenim problemes de peces, i jo crec que ja necessita un canvi perquè té molt d'ús. O sigui, hi ha molta gent que la fa servir, té molt d'ús, i si d'aquí un parell d'anys ja tenim el CEM centre, vull que la maquinària sigui la mateixa. O sigui, que si una persona, si al final decidim que una persona que estigui al CEM Can Roca pot anar al CEM centre o viceversa, pues que tingui la mateixa maquinària i el mateix programa de salut amb aquella maquinària.
1: Molt bé, doncs no deixem de banda els esports, però ara parlem doncs, d'obres més macro, no? Com l'obra del pavelló de Can Vinader, com va?
2: Pues mira, les obres siguen con el calendario previsto. Parece que no, llegas allí y ves, ahora ya están todos los pilares y ya se ve un poco, se ve menos que la obra de la semi, pero está según lo previsto el calendario, ya sabes que es una actuación muy importante, son 2.000 metros de pabellón que tendremos y tampoco puedo decir nada más porque la obra se sigue, si va bien no hay ningún problema, el único problema que puede haber son las lluvias, pero de momento en aquella obra, aunque lloviera, no impediría que la obra continuara. Con lo cual, la previsión que manejamos es poder llegar a la inauguración alrededor de febrero del 27. Febrero o marzo del 27. Pero bueno, eso siempre dependiendo de la finalización de los trabajos, que todo vaya bien, que el tiempo nos deje y bueno.
1: Continúan la semidescubierta de Can Roca y también las obras del skatepark.
2: Sí, la semi también avanza según la planificación. Esta tendrá en un espacio de 1.500 metros, no 2.000 como el pabellón, pero también es un pabellón y al cerrarlo, ahora desde fuera, si tú has pasado y lo ves, se ve como si fuera más grande, han ampliado todas las zonas exteriores un poco más con una cubierta de hierro y parece más grande. Aquí lo que tenemos que añadir, que ya lo he añadido muchas veces, es que a partir de una instalación deportiva será una instalación que albergará actividades culturales, musicales, o cualquier fiesta, priorizando siempre el deporte, ¿vale? Priorizaremos el deporte, pero será una instalación que podremos albergar en un momento de lluvia o de mal tiempo. Si hay algún acto importante, lo podremos ubicar en esta instalación porque estará preparada para hacerlo. Y esta, yo creo que podremos empezar a utilizarla. Perdona, Ana.
1: No pasa nada.
2: Podemos empezar a utilizarla en enero, después de las fiestas, en enero del 27. Yo creo que ya la tendremos. A mí me han dicho igual antes, pero yo digo no, mejor después de Reyes, que las entidades tenemos un plan de uso, hay que marcar el plan de uso hasta diciembre y luego en enero si hay que cambiarlo, pues como ahora tenemos reuniones con las entidades para el plan de uso de las pistas, pues ya lo marcaremos y haremos el calendario, pero yo creo que esta sí. Y el skatepark, yo creo que la previsión es tenerlo antes de finalizar el 2026, Ana. Va súper adelantado, avanzan las obras súper bien y la información más reciente que tenemos es que la preparación de las geometrías, rellenos y encofrados ya está realizada, armaduras, un 80% está hecha la obra, lo que permite que la siguiente fase, que es el hormigón armado, proyectado, si no pasa nada con las lluvias y no hace mal tiempo, pues se inicie esta semana y bueno, por eso lo tendremos antes de finalizar el año 2026.
1: Y también hay mejoras en las pistas al aire libre,
2: sí,
1: exteriores.
2: Una cosa se me ha olvidado del skate. Hay una otra actuación muy interesante, que es el puente de la MB, que van a construir, que va desde el puente del canal, el puente de la Anaplau, baja hacia el skate, ¿vale? Y todo esto mejora la accesibilidad y sobre todo la seguridad hasta el recorrido, el puente que lo unirá. Y esto, bueno, es una buena noticia porque es una pasarela que conectará las dos cosas, y es una buena noticia. En cuanto a las pistas de uso libre exterior para la ciudadanía, tenemos la pista de la Pineda, que la están construyendo. La pista actual sigue, pues, está en el sitio.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Millores dels col·lectors d'aigües residuals de la ciutat. La Junta de Govern local, celebrada el passat divendres 18 de setembre, aprovava dos punts relacionats amb la rehabilitació i la millora dels col·lectors del barri de Marisol i d'un tram de la xarxa residual a l'Avinguda Constitució. La Junta de Govern local també aprovava un punt relacionat amb les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i tres expedients de llicència urbanística. Ecovidrio i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar vidre és una gran aventura. La iniciativa, que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà del 24 de setembre al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. La presentació oficial de la campanya tindrà lloc aquest 24 de setembre a les 6 de la tarda al pati de l'edifici de la República, amb la participació de l'alcalde Manu Reyes, el regidor de neteja David Soler i la gerent de Covidrio Catalunya, Sílvia Mayo. I amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, Ambici, servei de bicicleta compartida, ofereix fins demà abonaments gratuïts de 3 dies. Es tracta d'una promoció especial en marxa des del passat 16 de setembre. A Castelldefels comptem amb un total de 17 estacions d'Ambici i 420 places d'aparcament. I fins aquí els titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Avui, 21 de setembre, torna la Lliga del Paraulògic. Compte enrere per les inscripcions de la tercera edició que, com dèiem, arrenca avui, mantindrà el format de 4 fases amb semifinals a Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona. Els requisits per participar-hi són ser usuari registrat del Paraulògic, tenir més de 14 anys. Les dues últimes edicions van reunir més de 15.000 participants de gairebé totes les comarques de Catalunya. El joc lingüístic, que enguany celebra el seu 5è aniversari, ha tret gairebé 3 milions d'usuaris i té una mitjana diària de 90.000 jugadors i jugadores. Parlem del tema amb el Pau Vidal, filòleg i traductor, que conduirà la gran festa de cloenda de la Lliga el proper 28 de novembre. Molt bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: En quins objectius va néixer la Lliga del Paraulògic i en què consisteix aquesta trobada?
1: A veure, l'objectiu principal era, diguem-ho així, donar-li un aspecte més real o més presencial o més de col·lectiu al fenomen del joc mateix del Paraulògic, perquè ens va semblar que una cosa que havia tingut aquest èxit i tanta participació valia la pena que tingués una dimensió, diguem-ho així, més palpable, no? I llavors la gràcia de la Lliga és que té aquesta segona fase en què els jugadors es veuen, es troben i reconeixen que els altres també són reals com ells.
0: Per aquells que no coneguin el joc del Paraulògic, en què consisteix?
1: És un joc molt senzill que està basat en el principi de l'anagrama, és a dir, tu tens 7 lletres que són diferents cada dia i amb aquelles 7 has de confegir paraules, des de les més curtetes de 3 lletres fins a les més llargues de lletres infinites. Ara, a partir de 7, que és el nombre de lletres que tens, si les hi poses totes, fas el que en diem un tuti, que seria el premi gros, per dir-ho així. És a dir, és un joc d'habilitat lingüística bàsica i, per tant, està realment a l'alçada de tothom. Hi poden jugar des de canalla fins a... No cal tenir habilitats lingüístiques especials.
0: Ja entrem a la tercera lliga. Quin és el balanç fins ara?
1: Home, fins ara ha anat molt bé, perquè les dues primeres, la primera vam tenir 7.000 participants, la segona 8.000, ens fem pagues que aquesta comptem d'arribar als 10.000 i com a proporció, en relació entre els jugadors virtuals i els reals, trobem que és una molt bona mitjana, perquè clar, la realitat sempre és més feixuga que la virtualitat, no?
0: Aquí has dit que pot participar tothom, s'ha de tenir només més de 14 anys, aquest és el requisit principal. I de quina manera es materialitza la preinscripció en la Lliga?
1: A veure, això dels 14 anys és només per la Lliga, eh? Vull dir que el joc del Paraulògic pot jugar qualsevol, eh? Per la Lliga, si s'han de tenir a partir de 14 anys, res, és tan senzill com entrar a vilaweb.cat/paraulògic, allà hi ha les instruccions, t'inscrius com a jugador i ja està. I res més que això. I comences a jugar avui mateix, perquè avui és el primer dia de la primera tongada de 3. És a dir, les 4 fases són dues fases virtuals de 3 dies cada una i després semifinals i final que són presencials. Per tant, encara que algú no es pugui inscriure avui, també pot començar demà. Però sí, en aquest cas començaria amb un lleuger desavantatge perquè els punts dels 3 primers dies s'acumulen.
0: Ah, has dit finalment, Pau, que hi haurà trobades a la tercera fase, les semifinals presencials. Els jugadors i les jugadores poden decidir on s'inscriuen, a Perpinyà, Andorra, València, Palma o Barcelona?
1: Sí, això quan es fa la inscripció ja t'ho demana. Et demana des de quina comarca jugues i llavors aplega els finalistes en funció de les comarques en què s'hagi apuntat cadascú. Vull dir que si tu t'apuntes del Segrià o de les Garrigues, per exemple, després et tocarà la semifinal de Barcelona, perquè per una qüestió purament de percentatges demogràfics convé fer-ho així. Lògicament hi ha més participants a tota la secció de Barcelona que la de Perpinyà, per exemple, o la d'Andorra, no? I llavors, perquè tothom tingui el màxim igualtat d'oportunitats, doncs ho distribuïm d'aquesta manera.
0: El cas és que el Paraulògic s'ha consolidat com una eina poderosa per a la dinamització de la llengua catalana.
1: Sí, malament rai si hagués fos per la llengua castellana o per una altra. No, és per la llengua. El que ha fet, sobretot, el Paraulògic, a més d'entretenir milions d'hores de catalans jugant amb el joc, és fabricar una simbologia. una simbologia associada a la llengua com a element de joc, element de diversió, per tant, element positiu. I a nosaltres això és el que ens fa més gràcia, perquè, de fet, era l'objectiu principal. Vull dir que no ens pensàvem ni de lluny que tindria tant d'èxit.
0: A més, ha tingut tant d'èxit que s'ha editat fins i tot un llibre.
1: De fet, de llibres se n'han fet 4, en realitat. Sí. A l'estiu de l'any passat, si no recordo malament, va sortir al llarg del 24-25, perdona, va sortir el primer, després el segon va ser per canalla, el tercer va tornar a ser per grans i el quart va tornar a ser per canalla. És a dir, n'hi ha dos per grans i dos per canalla, amb jocs diferenciats, perquè llavors, com que a mesura que veiem que la gent ens deia que no en tenia prou amb el joc del dia, nosaltres ja hem afegit allò, el que en diem els enigmes o endevinalles, que són complements a partir de el mateix punt de partida, el rusc, que és on hi ha les 7 lletres aquestes. Fabriquem enigmes i, en general, desafiaments lingüístics que complementen el joc, perquè hi entren en joc més habilitats lingüístiques. Llavors, això, clar, els jugadors no som tots iguals. De fet, hi ha moltes menys de jugadors. I, per tant, no tothom respon de la mateixa manera al mateix repte, no?
0: Al final de la Lliga arribarà el 28 de novembre amb una gala al Teatre de Poliorama de Barcelona que, com deia al començament, conduiràs tu mateix. En què consistirà aquesta final?
1: Bueno, la final és una versió tipus revisión, o sigui, així a l'engròs, de simplement una partida col·lectiva. I llavors posarem en solfa tots aquests jocs, és a dir, totes aquestes proves, perdona, els ruscos, els enigmes i alguna prova sorpresa. I la gràcia, pels que participen, però sobretot pels que no participen, que és per això que ho fem en forma de gala, que són la majoria, l'any passat, a l'última edició, hi va haver, penso que eren 400 assistents que no participaven, però només miraven, és no només veure l'emoció del joc, el risc de veure qui guanya, que és una cosa que sempre engresca molt, sinó també en realitat de poder-hi participar. Perquè si tu ets allà a la sala, també hi pots participar, que va ser que jugues per tu, llavors ja no puntues. Però com a espectacle és molt singular veure que un joc que normalment hi juguem individualment, fins i tot tancats al lavabo, en canvi es pot convertir en un espectacle col·lectiu, no? I això realment té molta gràcia. A més, et fa sentir com molt acompanyat en el teu vici, diguem, no?
0: Doncs espero, Pau, que hi hagi moltíssimes inscripcions, que continuï augmentant el nombre de persones participants i que es desenvolupi molt bé aquesta Lliga del Paralògic ja que va per la tercera edició. Moltíssimes gràcies.
1: A reveure a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Doncs aquesta lliga, com dèiem, el que busca és doncs que s'estigui la millor gent possible. És un joc lingüístic que enguany celebra el seu 5è aniversari. Fins ara ha tret gairebé 3 milions d'usuaris i té una mitjana diària de 90.000 jugadors. El joc comença justament avui.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Doncs parlem ara de temes relacionats amb la salut. Avui se celebra el Dia Mundial contra l'Alzheimer i hi ha diferents activitats que han programat tant la secció d'aquí de Castelldefels com d'abast comarcal l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Mercè Rull, la seva presidenta. Molt bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Quines activitats heu previst per commemorar la jornada d'avui?
1: Bueno, avui estem fent, de veritat, que el Dia Mundial es converteix quasi en el mes, perquè tenim moltes activitats a tot el arreu del Baix. En concret, a veure, avui es llegirà el manifest i tenim en aquesta setmana unes portes obertes al taller d'estimulació cognitiva que fem a la Masia Can Roca el dia 23 de setembre a les 4 de la tarda i també el 25 de setembre a les 10 que el fem, perquè és un taller que el fem cada any, que dura tot l'any i ara l'obrim a tothom perquè puguin venir a veure com es fa. També després, ja el dia 5 d'octubre, tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer, que passa i com abordar-lo, a les 5 i quart a la Biblioteca Ramon Fernández Burado. Llavors, bueno, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim dos tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
0: Doncs aquest dia arriba la commemoració del Dia Mundial d'Alzheimer amb, no sé si pensaràs igual, Mercè, però amb coses, notícies esperançadores, perquè hi ha avanços en el diagnòstic precoç, noves teràpies, nous fàrmacs. Estem davant una revolució a l'hora d'abordar la malaltia de l'Alzheimer en aquests moments?
1: Bé, m'agrada que facis aquesta pregunta. La veritat és que no teníem res, partíem de zero i durant molts anys no ha hagut cap tipus d'avanç amb investigació científica ni amb res que donés resultat. I ara tenim una esperança amb dos medicaments que estan sortint, el lecanemab i l'altre, que donen un raig d'esperança amb la investigació. Són medicaments que encara tenen les seves dificultats, els seus efectes secundaris, no es poden aplicar a tothom, s'han d'aplicar a l'hospital i una persona més gran de 80 anys no ho rebrà, serà per fases primerenques i aquí és on tindrem la importància del diagnòstic precoç. Sí que és veritat que amb el diagnòstic precoç la gent ara avui en dia va abans al metge i s'ha adelantat molt amb aquest tema i s'està treballant també per poder fer un diagnòstic amb sang. Llavors, quan es pugui fer aquest diagnòstic amb sang, amb una analítica per la població, clar, tot això, doncs sí que serà una mica revolucionari. El que passa és que hem de pensar dues coses. Una, que si el sistema està preparat per tot això, i segona, de que des del govern van rebutjar el finançament d'aquests medicaments. Clar, ara, doncs, què passa? Que només els rics podran optar aquesta medicació perquè és caríssima. Bueno, no sé, això doncs, des de la Federació Catalana, des de la nostra associació i des de la Confederació Espanyola estem reivindicant aquest Dia Mundial precisament el poder lluitar contra aquest sistema, aquesta voluntat política de no poder finançar els medicaments que tenen l'Alzheimer. Llavors, bueno, aquí estem. Nosaltres tenim el lema de si vull i encara hi som aquí perquè ens pensem que una persona quan està diagnosticada d'Alzheimer ja no té voluntat, ja no té autonomia, que això ja no és així. En primeres fases la persona encara hi és, encara pot prendre decisions, encara pot aprofitar molta part de la seva vida. Bueno, hem de lluitar per donar aquesta dignitat amb les persones de primera fase. Bueno, si no estem preparats per això, no sé si val la pena saber si tindrà l'Alzheimer o no. Vull dir que l'administració té molta feina per fer i el que passa és que som molta gent. Bueno, no sé, ja veurem, ja veurem. Però sí, ara tenim una petita esperança en què comencen a treballar i comencen a donar resultats les investigacions que estan realitzant.
0: Quines reivindicacions teniu, a més d'aquestes que m'acabes d'explicar, Mercè, des de les diferents associacions, confederacions de famílies de malalts d'Alzheimer?
1: Doncs mira, doncs, aquest any doncs, bueno, reivindiquem sobretot el tema del finançament, de resoldre aquestes demores al finançament públic dels tractaments de l'Alzheimer que ja estan autoritzats per la Unió Europea, que respecti el dret de cada persona a decidir, juntament amb els professionals sanitaris, el que vol rebre, que també es garanteixi un accés equitatiu a totes les comunitats autònomes, perquè en unes passa una cosa, les altres una altra, i creiem que això ha de ser igual per tothom, que el sistema sanitari disposi dels professionals, les proves diagnosticades i els recursos per administrar-los amb seguretat, que avui en dia tot això sembla una utopia perquè ja tenim el sistema sanitari com el tenim i clar, només, bueno, doncs només falta això. I que les persones afectades i les seves famílies siguin escoltades i participin en les decisions que les afecten, que hi hagi voluntat política. El que no pot ser és que facin un pla d'Alzheimer sense pressupost, que s'omplin la boca de dir que és el gran una epidèmia del futur i després no hi hagin recursos i que no ens valorin a les associacions quan fem una feina que seria de la mateixa administració. Som un braç més de l'administració i a vegades ens tracten d'una manera que no crec que sigui justa. La nostra feina ojalà no existís. No existís perquè seria que ja està solucionat moltes coses. Llavors, bueno, on no arriben ells, doncs nosaltres som un braç més. I, bueno, totes aquestes reivindicacions i justament amb demanar que s'investigui més i que s'inverteixi més, doncs és el que volem fer visible. Els nostres polítics. Sí, sí, això.
0: No, que deia també que un altre dels problemes associats a la malaltia d'Alzheimer és que les fases finals de la malaltia, sobretot, tenint el problema que tenen les persones malaltes que pateixen aquesta patologia, la seva dependència i, per tant, persones que s'han de cuidar d'elles, una tasca que normalment recau en els familiars.
1: Exacte, vull dir, un malalt d'Alzheimer costa uns 35.000 euros a l'any per una família. Això, si no és, ja en fases avançades en el que ens aniríem el doble. Aquesta despesa l'assumeix la família. Tots els recursos, o sigui, ja sigui posar una persona que ens ajudi, un centre de dia, una residència, té un cost superimportant per la família i les famílies estan molt limitades econòmicament. Llavors, bueno, doncs, no sé si es plantegen aquests preus desorbitats de les residències, dels preus que hi ha per poder tenir cura d'això, que moltes famílies han de deixar de treballar o reduir la seva jornada laboral per poder tenir cura del seu familiar. Però, bueno, com que queda dintre de la família i no li queda més remei a la família que assumir-ho, doncs queda com amagat. Llavors, la llei de la dependència, doncs cada vegada el tercer sector està més abandonat. La llei de la dependència pot tenir els recursos que té i clar, són potser el que es necessita superior a el que es pensaven. I, bueno, doncs el tema administratiu, que és que triga un any en donar-te la llei de dependència, 6 mesos per revisar-la. Vull dir, arriba un moment que, ostres, a la família que ja té prou problemes se li fa molt feixuc tot això. Tot és via online, tot és complicat fer-ho. I des de les associacions intentem fer-ho més fàcil, però a vegades és complicat estar per nosaltres. Bueno, és una problemàtica que té molts peus. Té molts peus, el tema legal, el tema de la cura, el tema familiar, el tema del cuidador. Té molts peus que aguanten aquesta malaltia.
0: Una malaltia que jo no sé si tu tens aquestes dades sobre la taula en aquests moments, Mercè, però que es pensa d'una manera generalitzada que afecta la gent gran, i hi ha persones que les està afectant l'Alzheimer i són molt joves. Ara estava pensant en una pel·lícula que he tingut l'oportunitat de veure aquests dies, Jo no moriré d'amor, on es reflexa tot el que representa tenir cura d'una persona que té 60 i pocs anys i que és diagnosticada una mare amb la malaltia de l'Alzheimer.
1: Sí, nosaltres cada vegada a l'associació ens ve gent més jove, potser perquè van abans al metge i es detecta abans, el que dèiem de la detecció precoç, però sí que és veritat que gent que està amb edat laboral. Llavors, és una problemàtica també perquè no entren dintre de la gent gran. O sigui, són abans dels 65. En els centres de dia o les residències igual no els accepten. I tenim gent amb 40 i pico i 50 i pico d'anys. Cada vegada el futur serà que tindrem gent més jove, que tindrem que adaptar també a la manera de tractar-los, d'estimular. I serà un problema. Per això et deia que abans no investiguen les malalties minoritàries perquè són minoritàries i no dona els recursos, pues, no es compensen a les farmacèutiques o a l'Estat o qui sigui, i en canvi una demència, com pot ser l'Alzheimer o qualsevol altre tipus de demència, que hi ha aquesta dependència total del malalt, al final, doncs que serà la gran pandèmia del futur, doncs tampoc tenim recursos. O sigui, les minoritàries no i les majoritàries tampoc. Llavors, doncs, bueno, serà un problema, un problema.
0: Doncs esperem que siguin ateses totes aquestes reivindicacions, Mercè Rull, des de les diferents administracions que tenen competències, i moltíssimes gràcies per explicar-nos les activitats que heu dissenyat per aquest dia de Món del Compte de l'Alzheimer a les comarques del Baix Llobregat, per suposar també aquí a Castelldefels.
1: Moltes gràcies a vosaltres per ser la nostra veu, i dius que qualsevol familiar, qualsevol persona que necessiti de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Baix Llobregat, estem a la seva disposició i que tenim un raig d'esperança amb la investigació i amb els nous fàrmacs que estan venint. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Mercè Rull, presidenta de l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Que vagi molt bé la jornada.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: Cosmic Bar, y está especializado en restauración italiana y también mediterránea, en comida española también.
1: Guitarras amb ànima, ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, a continuació els tres titulars d'aquesta hora. Avui es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada que serveix per conscienciar la població sobre aquesta malaltia que afecta als pacients però també a les persones cuidadores i als seus familiars. En el marc de les activitats que es fan al voltant d'aquest Dia Mundial, Castelldefels va acollir el passat dijous 17 de setembre taules informatives de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat a la plaça de l'Església. A més, aquesta setmana, portes obertes i un taller d'estimulació cognitiva el dimecres 23 de setembre a les 4 i el divendres 25 de setembre a les 10 a la Masia de Can Roca. Un any més, l'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'Àrea de Comerç, organitza la Nit del Comerç de la Ciutat. La cita té lloc el pròxim dijous 24 de setembre a 9:15 del vespre al Casanova Beach Club, al Passeig Marítim, número 297. És un esdeveniment amb places limitades. Els comerciants que hi vulguin assistir han de fer la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament, castelldefels.org. També, per a més informació, es poden posar en contacte a través de l'adreça de correu electrònic comercio@castelldefels.org. I a l'agenda més pròxima, aquest dimarts 22 de setembre, a la tarda, a les 6, la platja de Castelldefels acull una ruta guiada per les dunes metropolitanes i el mobiliari de platges. El recorregut s'iniciarà a l'espai dunar de Castelldefels, al Passeig Marítim 155. Es tracta d'una activitat gratuïta que requereix d'inscripció prèvia. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Ja en una nova hora és el torn de l'informatiu local amb les notícies en detall de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs comença una nova temporada de l'entitat La Rogeta amb noves tertúlies literàries i conferències. I la temporada comença amb la presentació del llibre Lleón 14, Ombra sota la cúpula, de Vicenç Lozano, una obra que explora l'últim conclau del Vaticà i la seva elecció de Lleón. El periodista i conferenciant Vicenç Lozano, amb una carrera de tants anys en mitjans de comunicació i també amb obres de gran abast, ofereix una radiografia del poder eclesiàstic actual. El llibre centra a les tensions i aliances que van fer possible l'elecció d'un pontífex decidit a continuar el llegat reformista de Francesc amb un escenari geopolític convuls i la resistència dels sectors més ultres que amenacen l'estabilitat del Vaticà. Periodista i historiador Vicenç Lozano està especialitzat en Itàlia i en el Vaticà, temàtiques al voltant de les quals han girat els seus articles i assajos. A més del seu treball periodístic, ha donat conferències en universitats nord-americanes com Columbia, Berkeley i l'UCLA. Al llarg de la seva carrera està redactor de la secció internacional de TV3, col·laborant també amb el Diari de Barcelona, El País o Mundo Diario, entre altres mitjans. Ha cobert esdeveniments de gran impacte històric, com el cas dels macrojudicis a la màfia l'any 1986, la independència de les repúbliques bàltiques el 1991, o la guerra dels Balcans i el tsunami asiàtic el 2004. El 2021 va publicar Intrigues i poder en el Vaticano, obra en la qual treia a la llum els secrets del Vaticà. Què tal, Vicenç? Benvingut.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta'm, per què vas decidir en un moment donat especialitzar-te en el Vaticà?
1: Doncs bé, vaig decidir, vull dir, quan vaig entrar a TV3, que era l'any 84, ja ha plogut molt, hi havia un buit a la secció internacional, amb els temes d'Itàlia i amb els temes del Vaticà. Vaig omplir jo, amb molt de gust, perquè Itàlia sempre m'havia interessat molt. Aleshores em va començar a interessar molt també el Vaticà i des d'aleshores doncs, he estat especialitzat doncs, en política italiana i en el Vaticà, vull dir, havent viscut doncs, els tres últims pontificats, el del papa Joan Pau II, el de Benet XVI i el del papa Francesc, i ara doncs, el del papa Lleó XIV.
0: Què és el que explica Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que ja el seu títol et diu una mica per on va el llibre, no?
1: Sí, a veure, els dos primers llibres, Intrigues i poder al Vaticà, de l'any 21, i el segon llibre, Vatican Gate, eren llibres ja que explicaven doncs, intrigues vaticanes, explicaven els misteris, les claus de poder i les lluites de poder que hi ha doncs, a dins del Vaticà, que bé, és, a veure, estem parlant de l'estat més petit del món, però amb una influència molt gran, perquè vull dir, és la seu, òbviament, de l'Església Catòlica. Això no passa vull dir, en cap més estat que sigui la seu d'una religió, o les altres religions no tenen una seu determinant ni tenen un territori. I, per tant, doncs, l'autoritat moral que significa doncs, el papa doncs, és important i sempre ho ha estat a nivell geopolític, a nivell internacional, no? I a mi el que m'interessa fonamentalment del Vaticà i el que m'ha interessat sempre doncs, és treure a la llum temes dels quals no se n'ha parlat o que es desconeixen absolutament per treure una mica doncs, aquestes contradiccions de poder i contradiccions doncs, també de les línies ètiques i morals que defensa el cristianisme i que moltes vegades vull dir, s'han trencat durant la història doncs, de l'Església Catòlica.
0: Fins a quin punt està relacionada o no a la màfia en Itàlia amb el Vaticà?
1: Bé, al llarg de la història hi ha hagut una relació molt directa entre la màfia, vull dir, italiana sobretot, doncs, amb el Vaticà. Recordem el cas del banc Ambrosià doncs, als anys 80, vull dir, quan era un banc que estava, doncs, formava part del holding de bancari doncs, de la Banca Vaticana, de l'Institut d'Obres de la Religió, que és el nom oficial que té la Banca Vaticana. Hi va haver un escàndol doncs, financer important, vull dir, una fallida fraudulenta doncs, d'aquest banc, que va portar doncs, el suïcidi, teòricament suïcidi, que va ser un assassinat del director d'aquest banc, Roberto Calvi, que van trobar penjat en un pont a Londres com si s'hagués suïcidat, etc. Vull dir, tot aquest escàndol estava determinat perquè la màfia rentava els seus diners negres, els diners del crim organitzat, els rentava a través doncs, del Banc Ambrosià i de la Banca Vaticana, i això ha continuat al llarg de la història fins fa molt poc, pràcticament, doncs, fins a l'arribada del papa Francesc, que va ser el primer que va dotar d'una certa transparència a la Banca Vaticana, situant-lo ja fora del que era la llista de paradisos fiscals, eh? i fent que doncs, la Banca Vaticana tingui uns estàndards similars als que pugui tenir qualsevol banc d'arreu del món. Queda encara feina per fer en aquest aspecte, però sí que ha tingut una relació important. I el llibre que em demanaves abans, el llibre que avui presentem, és un llibre doncs, que en una primera part explica, en exclusiva perquè no s'ha explicat en absolut, vull dir, com va arribar doncs, Robert Francis Prevost, aquest cardenal nord-americà, doncs va arribar a ser escollit com a papa. I, evidentment, hi ha un joc de poder important, de gent, doncs, un nucli de gent que no volia perdre el llegat del papa francès, que de les reformes del papa francès, i el grup que havia plantat batalla i guerra bruta, fonamentalment durant els 12 anys del pontificat del papa francès, que pretenia un canvi a l'Església Catòlica per tornar doncs, una altra vegada al que era doncs, els mecanismes de poder i la manera d'actuar durant els dos pontificats conservadors doncs, de Benet XVI i de Joan Pau II. Aleshores, vull dir, aquí doncs, hi ha una lluita d'intrigues, gairebé està escrit com un thriller, i és, en definitiva, vull dir, una mica doncs, aquesta lluita entre les dues ànimes de l'Església, una ànima conservadora i tradicionalista, que tot veu que és pecat i tot veu que trenca, diguéssim, amb la doctrina oficial de l'Església, i un sector important, que des de feia anys i dècades demanava canvis importants a l'Església Catòlica, que vol el continuisme com s'ha produït doncs, del papa francès. Un papa, en definitiva, a la segona part del llibre, revelem com és la personalitat de Lleó XIV, de la qual se'n parla molt poc. Si us hi fixeu, surt molt poc als mitjans de comunicació. Aquí hem tingut la sort de tenir la seva visita doncs, a Catalunya recentment, se'n va parlar més, però és un papa molt discret, és un personatge, vull dir, amb una categoria moral, ètica, diguéssim, important, i a nivell professional un gran matemàtic, a més, i una persona amb una estratègia molt determinada i que està molt decidit a continuar les reformes del papa francès. Tota aquesta operació secreta que es va muntar, vull dir, jo l'he pogut anar esbrinant a través dels assessors doncs, que tenien els cardenals, diguéssim, més progressistes i també els cardenals més conservadors, que m'han explicat doncs, com va funcionar el conclave, perquè això no s'ha explicat, és una exclusiva mundial. I aleshores revelo no només la personalitat a la segona part del llibre de Lleó XIV, sinó també els projectes que té en marxa. Jo ja explicava, doncs, quan es va publicar el llibre, jo vaig acabar d'escriure el llibre el mes de desembre de l'any passat, es va publicar aquest mes de març d'aquest any, jo ja revelava el que seria l'encíclica que s'ha acabat publicant doncs, fa molt pocs mesos i que, sobretot, doncs, posa el focus en la necessitat d'una intel·ligència artificial ètica i moral i al servei de la humanitat.
0: Ara que parlaves de les persones a les quals havies interpel·lat, és molt difícil obtenir informació de les fonts en aquest context?
1: Molt, molt difícil. És molt difícil, molt complicat. Jo he treballat durant molts anys en política internacional, he treballat en eleccions, he treballat en guerres. On m'ha resultat més difícil és el Vaticà, t'ho dic sincerament. Vull dir, realment, l'opacitat informativa que hi ha al Vaticà i que continua havent-hi al Vaticà, malgrat els esforços del papa francès, repeteixo, vull dir, obrir, diguéssim, el Vaticà a la informació i explicar detalls informatius, això no es produeix. Encara ara és una assignatura pendent. Després tens la gent que et vol engatussar per interessos propis. Fonamentalment, és a dir, la gent que fa córrer rumors, que vol que aquests rumors es donin com a certs, que ataquen un determinat personatge, un altre, etcètera, etcètera, que parlen bé o et parlen malament d'un determinat personatge per liar-te. I això realment és així. I després hi ha les pressions. Les pressions que es produeixen, doncs, en aquest cas, dels dos sectors. És a dir, el sector reformista, que no tenia ganes de que s'expliqués la gran derrota que van tenir en no poder situar un candidat com a nou pontífex, i el sector més progressista i més reformista, perquè no volen que sigui dit que aquest papa, Lleó XIV, va arribar al poder a través d'una operació secreta.
0: És tan intocable com sembla el poder del Vaticà actualment?
1: intocable, no sé si és intocable, però vull dir que és un poder molt, molt gran. Pensem que en aquest moment hi ha dos lideratges importants al món. Un lideratge que és el de Donald Trump, que està avalant, diguéssim, la ultradreta a nivell internacional i intentant imposar unes polítiques de restricció dels drets humans i de les llibertats que hem tingut, sobretot a les democràcies, i un altre lideratge, que és el lideratge d'un papa que intenta ser una veu i un líder ètic i moral del segle XXI, que intenta doncs, que la dignitat humana estigui per sobre de tot. I la dignitat humana significa llibertat. I significa llibertat d'expressió, i significa llibertat de comunicació, i significa drets socials pels treballadors, drets pels col·lectius que han estat més marginats, com les dones, com els homosexuals, etc. Immigrants posa el focus molt també en el tema de la pobresa i en el tema de la immigració, com ja havia fet el Papa Francesc, i per tant són dos lideratges enfrontats en aquest moment. Dos lideratges enfrontats, en els quals, evidentment, està guanyant el primer lideratge a base de què? A base d'amenaces, a base d'arancels, a base de violència, a base d'absolutes arbitrarietats que violen fonamentalment drets i llibertats que han costat doncs, anys o segles i, sobretot, vides humanes també, la llibertat doncs, en el món laboral, els drets laborals, els drets de la dona, els drets de les comunitats de la comunitat homosexual al món, els drets de les persones immigrades i la dignitat humana està en aquests moments en entredit. I això és un poc el focus, l'encíclica aquesta del Papa, Lleó XIV, i on ell doncs, posa, diguéssim, l'alerta al món i sobre la consciència de la humanitat la necessitat de que el món d'alguna manera torni al diàleg i que la violència i que les amenaces i que les guerres no siguin, en definitiva, vull dir, un element que coarti doncs, la llibertat de la gent i que coarti, sobretot, les vides humanes, també.
0: Mm. Has parlat de col·lectius com els homosexuals i les dones. Mm-hmm. Imagino que en el si de l'Església, entre els cardenals o els capellans que viuen al Vaticà, hi haurà també persones homosexuals que no sé si poden manifestar-se obertament. I també una altra reivindicació és l'entrada de la dona. Doncs, per què no una dona que sigui papa o que sigui cardenala? No?
1: Sí, el tema de la dona és una de les grans assignatures pendents que té l'Església. El Papa Francesc ho va dir molt clarament, l'Església és mare i l'Església és dona, i per tant les dones no només estan absolutament discriminades dins la societat, sinó també a dins de l'Església, i molt, i molt. S'han produït casos d'abusos sexuals doncs, en molts convents, s'han produït casos d'abusos de poder contra dones dins mateix de la institució eclesiàstica, i és un tema que continua obert i que encara no s'ha afrontat d'una manera seriosa. El Papa Francesc va ser el primer que va nomenar dones al capdavant de dicasteris, que són els ministeris de l'Església, i aquest papa ha continuat fent exactament el mateix, Lleó XIV. Ha continuat posant dones al capdavant. Ell, al Perú, quan estava doncs, al Perú com a bisbe de Chiclayo, ja estava envoltat de dones i de laics, de persones que no eren religioses, joves sobretot, que l'ajudaven amb les seves tasques doncs, de dins del bisbat. I actualment doncs, es van dur molta gent doncs, del Perú, vull dir que és el seu entorn més immediat dins del Vaticà, gent que ha conegut i que ha treballat amb ell durant tota la vida, com el seu secretari, que té, no arriba doncs, a 30 i pico d'anys, no arriba a 40 anys, vull dir, és relativament jove, i també moltes dones que ha posat doncs, en llocs claus de responsabilitat dins l'Església, que és un club exclusiu d'homes, vull dir, fonamentalment, i que han fet les seves lleis a partir dels principis de la tradició, diguéssim, del poder masculí dins l'Església. Amb el tema dels homosexuals, el mateix, vull dir, el Papa Francesc va ser el primer que va dir qui sóc jo per jutjar aquesta gent, i el Papa Lleó XIV doncs, segueix avançant doncs, amb aquest tema dins l'Església. Evidentment, hi havia molts catòlics homosexuals, milions de catòlics homosexuals que havien estat condemnats, que havien estat expulsats, com aquell qui diu, qualificats de malalts, qualificats de ser l'anticrist, qualificats de ser persones viciades, etc, etc, pels pontificats conservadors d'allò de Benet XVI, perdó, i del papa Joan Pau II, i que el papa francès va tornar a acollir dins el si de l'Església, considerant que el millor amic del papa francès, vull dir, era un homosexual xilè.
0: Mm-hmm. Però es continua mantenint el celibat dins de l'Església Catòlica.
1: Sí, sí, sí, es continua mantenint el celibat i, evidentment, la dona no accedeix al sacerdoci perquè és un tema realment... A veure, l'Església, hem de pensar que l'Església, vista des de l'òptica europea d'un continent profundament laic, cada vegada més laic, menys religiós, amb menys influència de l'Església Catòlica, tot i que la influència a nivell econòmic, a nivell financer, a nivell polític continua sent molt i molt important. Evidentment, els ulls amb els que nosaltres analitzem l'Església, bueno, per què no es poden fer les dones sacerdots com ja passa a l'Església Anglicana, per exemple, poden acabar sent ministres, poden acabar sent en definitiva, els màxims dirigents. No oblidem que l'Església Anglicana fa pocs mesos va triar la màxima personalitat dirigent de l'Església Anglicana, avui en dia és una dona. Això és una assignatura pendent del Vaticà, el que passa que, vist amb altres ulls d'altres continents, molt més tradicionalistes, molt més conservadors en els temes de la dona, en el tema de l'homosexualitat, amb els temes del món musulmà, per exemple, etc., doncs realment són vistos d'una altra manera. Per tant, les coses al Vaticà avui van lentes, sempre hi han anat i continuen anant lentes i continuen anant tota la vida així. El que passa és que ara tenim un papa que ell és molt treballador, és molt discret i, per tant, no fa públiques grans reformes ni res, però ens n'enterarem quan estiguin fetes. Ell recull el que va sembrar, les llavors que va sembrar doncs, el papa Francesc, i anem veient com a poc, diguéssim, en base a nomenaments doncs, de bisbes, en base doncs, de bisbes arreu del món, que s'està canviant completament el tarannà dels nous bisbes com a pastors, el que deia el papa Francesc, jo vull que els sacerdots, els bisbes, els dirigents de l'Església facin olor d'ovella, no? Que siguin pastors, que vagin on hi ha el ramat, que vagin on va la gent, no que el ramat hagi d'anar a les esglésies, que el ramat hagi d'anar doncs, a buscar els sacerdots, sinó que siguin els sacerdots que busquin la gent i que guareixin la gent amb les necessitats materials i també espirituals, òbviament. No? Tot això, evidentment, és lent. És un procés lent, però l'Església ha donat ja els primers passos per un canvi, i això és important.
0: Quin tipus de poder otorga a estar dintre del Vaticà? Que estem parlant de poder tota l'estona, no?
1: Quin poder dona?
0: Quina influència? Sí. Si un està dintre del Vaticà i és, per exemple, doncs, un cardenal o un membre de l'estatus top, quin tipus de poder o per què està codiciat aquest poder avui en dia?
1: És codiciat aquest poder perquè, evidentment, és un poder sobrehumà en tots els sentits. És a dir, és un poder que va molt més enllà del poder polític o del poder purament econòmic, tot i que hi ha un poder econòmic també al darrere molt important. És el poder de la influència, vull dir, amb la gent. L'Església Catòlica, 1.500 milions doncs, de fidels arreu del món, vull dir, és un contrapoder important, sobretot per Occident, per Donald Trump, en aquest sentit. Per què? A veure, el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, té una influència geopolítica, sempre l'ha tingut important. Aquesta influència geopolítica, precisament estic escrivint un llibre que és sobre geopolítica vaticana, un llibre que m'han encarregat d'una col·lecció de llibres sobre geopolítica al món, a mi m'han encarregat doncs, fets per experts internacionals, m'han encarregat, he tingut el privilegi que m'encarreguessin el del Vaticà. I realment des de l'època de l'Imperi Romà fins avui en dia, vull dir, el Vaticà es demostra, vull dir, que ha tingut un paper determinant en la història de la humanitat. La història de la humanitat en tots els sentits. No oblidem que el papa francès, per exemple, vull dir, millor dit, que Pau VI amb l'os polític, amb la política en relació als països de l'est. Després arriba, doncs, abans, doncs, els pactes que va fer l'Església Catòlica amb Hitler i amb Mussolini, durant la Segona Guerra Mundial, evidentment, importants. Després, vull dir, la mínima obertura que va significar el Concili Vaticà II, realment podem arribar fins al punt del que el Papa Francesc va ser vital, doncs, per establir, restablir les relacions diplomàtiques entre Cuba i Estats Units a l'època de Barack Obama. Va ser vital per el desarmament de la guerrilla a Colòmbia. Vull dir, els pactes que va fer amb el govern colombià, la guerrilla, que es va desarmar. Va ser també vital a la cimera de París, la cimera del clima de París, quan es van establir, doncs, els grans acords que encara haurien d'estar vigents i que són poc respectats, però que signifiquen d'alguna manera l'ètica i moral del que ha de ser l'ecologia avui en dia i la no destrucció de la humanitat com estem fent amb el canvi climàtic. Això va ser propiciat pel Vaticà. Va ser propiciat pel Vaticà. Per tant, la influència que té l'Església Catòlica, vull dir, en el món, per, encara que sembli, vull dir, banal, encara que diguem no, és que cada vegada hi ha menys gent, doncs, de fe, hi ha menys gent, les esglésies estan cada vegada més buides, els seminaris han hagut de tancar, etc. Sí, és cert. Però la influència que té l'Església Catòlica, gent situada en llocs claus també, de la política internacional, a través de congregacions diverses, catòliques, i a través de fundacions catòliques, etcètera, etcètera, vull dir, dona el to de pensar, doncs, que aquesta influència geopolítica continuarà. I evidentment, va molt més enllà de la influència que té emotiva o de fe per part de les comunitats. Va molt més enllà.
0: Imagino que Lleó XIV es farà una pregunta de si quan fa aquests viatges o que són plan de persones que el volen veure, tocar, és molt més difícil, no? Però fins a quin punt pot esdevenir una figura pop, una figura pop de masses i una figura que pot acabar perdent el pes que és, doncs, intentar fer arribar aquesta ideologia cristiana, catòlica, o la seva visió del món de ser una religió o de ser una doctrina, doncs, que està pels més desfavorits.
1: A veure, la doctrina catòlica es basa en els evangelis. Els evangelis són clars amb el tema de la justícia social, amb el tema de la llibertat, amb el tema en totes aquestes qüestions. Amb la pobresa situada com a centre, diguéssim, de el que hauria de ser l'atenció internacional envers a la gent més desfavorida, la gent que ha de fugir dels seus països per guerres, per conflictes, per problemes econòmics, etc, etc, refugiats, immigrants, etc. Si el Papa fa el que ha de fer, que és defensar els principis de l'Evangeli, està defensant, diguéssim, unes polítiques, entre cometes, encara que el Papa no sigui polític, però està defensant, diguéssim, unes polítiques de justícia social, de llibertat, etc, etc. I això realment és el que determina d'alguna manera el fet de que els dos últims papes, el Papa actual més el Papa francès, van veure clar la necessitat de que l'Església acabi tornant a defensar els principis fundacionals, que no s'enredi amb altres qüestions, que no quedi ancorada amb la tradició sense fer que aquesta tradició evolucioni com evoluciona el món. I, per tant, la necessitat d'adaptar l'Església al segle XXI, vull dir, és evident com s'adaptaria qualsevol empresa, qualsevol institució del món s'ha d'adaptar, evidentment, a una realitat. I aquesta realitat avui en dia té un nom, xarxes socials, intel·ligència artificial, etc, etc. I, per tant, vull dir, això és així, agradi o no agradi. Aquest papa, vull dir, té la consciència, de fet, ell va adoptar el nom de Lleó XIV en homenatge a Lleó XIII. Lleó XIII va ser un papa que va fer una encíclica molt important, que era la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, en l'època de la industrialització, on molts obrers es quedaven sense feina per culpar les màquines que començaven a accedir, doncs, al món laboral, va fer una encíclica demanant, vull dir, allò, vull dir, responsabilitat, vull dir, els empresaris. Es demanava que es fessin lleis de justícia laboral, també, i de dignitat laboral. En una època que gairebé el món del treball estava entre un amo i uns esclaus. Vull dir, era aquest el món del treball, en definitiva. I això va ser important i va ser una autèntica revolució en el seu moment, com ara ho és la intel·ligència artificial, i és el gran repte d'aquest segle XXI. Una intel·ligència artificial que està canviant ja la nostra societat, la nostra manera d'entendre les relacions socials, la personalitat de la gent, sobretot de la gent jove, i en la qual l'Església, vull dir, seguint, repeteixo, el missatge de l'Evangeli, té alguna cosa a dir. I alguna cosa a dir vol dir, doncs, demanar que aquesta intel·ligència artificial, en lloc d'estar al servei d'una poca gent, que són les grans tecnològiques, estigui al servei de la humanitat. I que estigui al servei de la dignitat humana, per sobre de tot. I que només hi ha unes regles, hi ha unes normatives de restricció de determinades coses a la intel·ligència artificial, que ara són lliures i que estan provocant, i estem veient aquests últims dies, vull dir, amb alarmes que hi ha dels propis CEOs o els propis presidents d'aquestes grans empreses d'intel·ligència artificial que estan dimitint, alguns d'ells, dient que no estan disposats a compartir la feina que fa la seva empresa perquè posa en perill, diguéssim, el que és la dignitat humana i posa en perill, en definitiva, la humanitat. Estem entrant en una època, vull dir, jo l'altre dia vaig veure un vídeo que em va impactar, vull dir, era un robot humanoide que entrava en una botiga a la Xina, on ja circulen robots pel carrer, i el robot, doncs, el senyor de la botiga li donava la mà al robot per donar-li la benvinguda i el robot li va negar. Què va fer el de la botiga? Li va fer una petita empenta al robot. Uh-huh. El robot es va posar en estat de defensa i li va clavar un mastegot que el va tirar per terra. Bueno, què vol dir això? On som?
0: Un perill molt manifest, en aquest cas.
1: Clar, vull dir, a veure, estem generant màquines que aprenen constantment, que sabem que aprenen constantment de tot el que milions de persones li estem ensenyant, que utilitzem la intel·ligència artificial, li estem ensenyant, i entre les coses que li estem ensenyant és la venjança, entre el rancor, la rancúnia, vull dir,
0: la
1: mala educació i, en definitiva, la violència i, en definitiva, la guerra. Què està passant? Per tant, vull dir, aquí hi ha d'haver una veu ètica i moral que posi, en definitiva, que exigeixi als estats, que són els que haurien de tenir potestat sobre aquests temes, de restringir la intel·ligència artificial o fer-la anar més lenta en la mesura que la humanitat la pugui controlar, que no sigui la intel·ligència artificial que acabi controlant la humanitat, sinó al revés. Mm-hmm. Cap i la fi és un producte creat pels humans.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Vicent Lozano, autor de Lleó 14, Ombra sota la cúpula, que és la primera de les tertúlies literàries que organitza la Roget, entitat d'aquí de Castelldefels. Benvingut a Castelldefels. Moltíssimes gràcies per haver estat també aquí als estudis.
1: Moltes gràcies a vosaltres, a la Rogeta també, per haver-me convidat. I bé,
0: i esperem el següent
1: llibre. Tornar-hi.
0: I tant, amb el següent llibre ja.
1: Molt bé.
0: Editat. Moltíssimes gràcies, Vicent.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: McLaren.
1: Los aniversarios del 2026.

Pues ja marxem. Recordeu que en uns minuts teniu les notícies del dia, l'actualitat de Castelldefels a la mà de Xavi Martín a l'informatiu. Gràcies per seguir-nos i salutacions de Gerard Carles, Miguel Navarro i Ana López. Fins demà.

I see some. El magazine de ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els saludem una nova setmana, aquí comença un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. És l'edició d'aquest dilluns 21 de setembre. Per començar, aquí arriben els titulars. L'Ajuntament vol crear punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut. Aquesta nova ABS es crearà amb la propera entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'organització, la plataforma Zeroport, diu que n'eren 30.000. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins aquest diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda els caps de setmana i festius. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. És una iniciativa que s'organitza a ciutats d'arreu del món. A Castelldefels, la marxa es presenta aquest vespre a la biblioteca. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes, que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II, hi ha les restes d'una dona adulta. La reputació turística en línia dels serveis turístics a Castelldefels té una nota de 8,21 sobre 10, unes dècimes superior a la mitjana de la comarca. Així ho reflecteix l'anàlisi que la Diputació ha fet dels més de 100.000 comentaris que ha despertat la nostra ciutat a portals com Booking o TripAdvisor. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Volley Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres al poliesportiu de Can Roca. La crònica esportiva del cap de setmana, a càrrec de Cristian Cano, completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras al control tècnic, Ana López i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem!

0: Quan el Departament de Salut delimiti definitivament la tercera àrea bàsica de Castelldefels, ho comunicarà per carta a tothom. En aquell moment, l'Ajuntament crearà punts d'atenció als usuaris, als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar el veïnat davant els canvis que comportarà la futura entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professional mèdic de referència ni de centre. El projecte de la tercera ABS ara es troba en període d'estudi de les al·legacions. Encara no s'ha definit, per tant, quins sectors de la ciutat canviaran de centre. L'Ajuntament vol que els punts d'atenció que pensa crear serveixin per explicar els canvis i ajudar el veïnat a fer les gestions que siguin necessàries. La regidora de Salut, Paquita Cruz, ha explicat que els punts d'atenció es crearan després o tan bon punt, el CatSalut enviï una comunicació per carta a aquelles persones i famílies que canviaran de centre i passaran al nou CAP la Muntanyeta. Paquita Cruz.
1: Y a mí me gustaría dar más información, más fidedigna y más verídica. Sabemos lo que sabe toda la población. Se ha creado la nueva área básica de salud, la Castelldefels 3. Esta nueva área reorganiza la atención primaria en el municipio y delimita la zona que incluye parte del centro de Castelldefels y otros sectores del municipio. Sabemos que la creación de esta tercera área básica supone una distribución de lo que es el territorio de Castelldefels entre la Castelldefels 1 y la Castelldefels 2, que es el Castell y Can Bou. Mientras no se ponga en funcionamiento el nuevo equipo de atención primaria, los vecinos que estén afectados por el cambio de área seguirán yendo a su médico y a su CAP. Así que hasta que esto no esté abierto. Entonces, hoy he recibido un mail de la directora del CatSalut, que es Sonia Sevilla, que bueno, invitándome a tener una reunión para ponerme al día de todo cómo va todo, de la carta que van a enviar a los ciudadanos que tengan que realizar el cambio de CAP o de CAP y en este caso de médico, que ya sabemos que esto es elección libre. Si a alguna persona le cambian de CAP porque le toca en su área básica pero no quiere cambiar de médico, ahí hay totalmente libertad para quedarse con su médico. Y bueno, esto ya se irá viendo, pero mandarán una carta. A partir de aquí nos tenemos que reunir porque ellos mandarán la carta y nosotros tenemos que hacer una comunicación previa a nuestros ciudadanos pues mediante los medios de comunicación que tenemos, tanto la radio como la publicidad, como las pantallas, como el bulletí al Castell, como lo que, ¿vale? Y entonces abrir un par de oficinas, no oficinas, sino de puntos de atención al usuario que haya estado en un CAP y tenga que ir a otro, pues habrá un punto de atención en el Castell y un punto de atención en Can Bou. Estos usuarios se dirigirán allá y fantásticamente les atenderán y les informarán del cambio de CAP una vez llegada la carta. O sea, hasta que no, el CatSalut no envíe las cartas a las personas que tienen que cambiar de CAP, nosotros no podemos abrir este punto de atención, pero es nuestra intención, abrir este punto de atención.
0: Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000, segons l'organització, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Era una mobilització que convocava la plataforma Zero Port sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta va comptar amb el suport de més de 210 entitats socials, veïnals, sindicals i ambientals. Entre aquestes entitats, que formen part de la plataforma Zero Port, hi ha Prou Soroll Castelldefels. Aquesta organització local s'oposa a l'ampliació del Prat per l'impacte que tindria sobre la salut de les persones i el medi ambient. La manifestació d'aquest diumenge ha arribat després que el govern espanyol aprovés la setmana passada el nou pla d'inversions aeroportuàries. És un pla que anuncia que entre 2027 i 2031 s'invertiran al Prat 1.765 milions d'euros. D'aquests, 191 milions es destinarien a actuacions prèvies vinculades a la futura ampliació. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda dissabte i diumenge. El servei és a càrrec de Proactiva, inclou la vigilància, la prevenció d'accidents i l'atenció i salvament de les persones usuàries a la platja. També es mantenen els punts de bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, tot això fins diumenge. L'Ajuntament recorda als banyistes que cal respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i el color de les banderes, atenció amb el color, i que davant qualsevol emergència cal trucar al 112. L'àrea metropolitana de Barcelona promociona l'ús de la bicicleta compartida amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins demà, dia 22, es pot aconseguir un abonament flexible de 72 hores d'Ambici per només un cèntim, en lloc dels 12 euros habituals. Els usuaris usuals també poden aconseguir un avantatge. Són dos viatges gratuïts. És una promoció limitada a 2.000 abonaments i està pensada per persones que no el tinguin, aquest abonament de l'Ambici. Carlos Domínguez és tècnic de mobilitat de l'ENS Metropolità.
2: Des de l'Ambici, que és el Servei de Bicicleta Pública Metropolitana, estem oferint durant aquesta setmana, entre el dia 16 i el dia 22 de setembre, dues tipologies de promocions, diguéssim. La primera seria per a aquelles persones que no estan abonades al servei, diguéssim, per a aquelles persones que volen provar el servei, que consisteix en un abonament per 3 dies consecutius d'utilització del servei de manera gratuïta. Val? Seria aquesta la promoció. Hi ha una limitació que és de 2.000 unitats fins que s'acabin les existències. L'any passat se'n van vendre 700 i aquest any hem augmentat el topall, les vendes van bé i llavors encoratgem a provar-ho.
0: L'altra promoció el que busca és recompensar els usuaris habituals a qui es regalen dos viatges sense cost.
2: L'altra promoció és per a usuaris que fan servir el sistema, que ja estan abonats, que és dos viatges a cost zero, dos viatges gratuïts, durant també aquests dies. La persona usuària, la persona exacta que ja està donada d'alta al servei, haurà rebut durant aquests dies un correu electrònic amb un codi de descompte que l'introdueix a la pàgina web i llavors ja se li aplica automàticament el descompte durant aquests dos viatges. I per un cost d'un cèntim, per això he dit que les vendes van bé, per un tema legal, al final el cost és d'un cèntim, per un cèntim pots adquirir aquests abonaments que habitualment tenen un cost superior.
0: Els atractius turístics de Castelldefels tenen una reputació en línia de 8,21 sobre 10, lleugerament per sobre de la nota mitjana de la comarca. Són dades del laboratori de la Diputació que analitza aquestes dades turístiques. La reputació d'enguany s'ha quantificat en funció de les més de 100.000 opinions sobre serveis turístics de la ciutat registrades a diferents portals, com ara Booking o TripAdvisor. Són dades que formen part del monitor de reputació turística online 2026 de la Diputació, que situa en 8,18 la valoració mitjana dels recursos turístics al Baix Llobregat. A Castelldefels és, dèiem, lleugerament superior, un 8,21. Són les millors notes des de l'any 2020. La cap de l'App Turisme de la Diputació, que és aquest servei que analitza dades sobre l'activitat turística, és Montse Giró.
3: Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. I hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps. Hem analitzat 678 recursos del propi municipi de Castelldefels. I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. ¿Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca.
0: Per categories, l'enogastronomia, és a dir, la gastronomia relacionada amb el vi, és l'oferta més ben valorada entre els turistes que visiten les comarques de Barcelona amb un 9,34. A continuació figuren els equipaments culturals, les activitats de natura i el turisme actiu, que obtenen un 9. Les platges també reben una valoració notable entre els visitants de les platges de Barcelona. És un 8,64 sobre 10. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. És una iniciativa que es fonamenta en una base social d'entitats locals. A Castelldefels hi ha l'entitat Món Sense Guerres. Són entitats que promouen que ciutats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, dèiem, la representant de Món Sense Guerres és Imma Prieto.
4: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras. Y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es, en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
0: La marxa per la pau i la no violència a Castelldefels es presenta avui en un acte públic a la biblioteca.
4: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
0: Hem arribat a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 21 de setembre. L'hem començat amb els punts d'informació que l'Ajuntament crearà als ambulatoris del Castell i Can Bou per informar les persones que l'establiment de la tercera àrea bàsica de salut permeti canviar al centre de la muntanyeta, que ha d'obrir ben aviat. La segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, s'interessarà per les restes humanes del segle II que s'han trobat fora del que fins ara es pensava que era el perímetre de la vila romana de Castelldefels. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell aquest estiu ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes hi ha una sepultura que correspondria a una dona adulta i que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II. Per conèixer millor què s'ha trobat, quin és el context d'aquestes restes i què ens expliquen sobre el passat romà de Castelldefels, parlem tot seguit amb Alfons López, que és president del grup de recerques històriques de Castelldefels i, a més, és un dels responsables d'aquesta troballa. Va ser una troballa accidental, a càrrec del mateix president del GREI, quan passejava pels vols del castell. Bon dia, Alfons.
5: Molt bon dia.
0: Va anar així, això? Qui ho va trobar? Com va anar?
5: Sí, més o menys va anar així. Jo estava amb un amic, que és el Xavier Esteve, que és l'arqueòleg territorial de Catalunya, que és el que s'encarrega una mica de controlar tot el tema arqueològic de la comarca del Baix Llobregat. Estàvem passejant per la zona del castell i en un moment donat tots dos ens fixem en que hi ha una peça de ceràmica que s'entreveu per la terra, hi ha hagut pluies els dies abans i que havia quedat al descobert. I més o menys tots dos la veiem i diem, cony, la prova cony, bueno. però literalment certa.
0: Va ser així, no?
5: Literalment certa, sí. Això sembla una teula romana, i així va ser. Truquem per en Lluís Artigas, que era una persona que té molta experiència en recerca arqueològica. Llavors parlo amb els companys del GREIC, i els companys del GREIC, també Pere, Jan i tot la resta, doncs sí, volen donar suport sense cap mena de dubte. Bueno, doncs fem l'excavació, llavors comencem a excavar l'espai, comencem a baixar sempre d'una forma metòdica, llavors trobem per la superfície, a sobre de les teules, unes restes de ceràmiques romanes molt típiques. Segurament, i era el que pensàvem en principi, vam fer nou la finca i en lloc d'anar a la deixalleria romana de l'època...
0: Perquè, esclar, aquestes teules podrien pertanyar a la casa.
5: Pertanyen,
0: per tant, això dels límits...
5: Havien pertanyat.
0: Sí, en parlarem,
5: sí,
0: no?
5: Sí, no, sí, ara
0: de la surt. Ciutat romana.
5: Havien format part segur de la casa. Vull dir, no tenia cap altre sentit. Llavors, el que feia, com tota la vida del senyor tothom ha fet, els escombros, sí, la runa la llança al costat de la casa. Vull dir, hi ha llocs més nets que ho fan una mica més lluny, però aquests no van ser gaire curosos i van tirar-ho, i vam suposar nosaltres que ho tiraven al costat de la casa. I això ja em semblava correcte, perquè per l'experiència que tenim, la gent hem estat una mica guarros des de sempre, des del principi dels temps, des de l'Australopithecus. Bueno, pues el cas és que seguim excavant i baixant, i de cop i volta trobem un os de braç humà. I... caramba. Clar,
0: això no ho llencen de qualsevol...
5: No es llença, necròpoli, això no es llença. Llavors, el que trobem és que la persona aquesta, la persona morta que trobem aquí, estava orientada cap al sol que neixia, cap a l'est. Comencem a desenterrar-la i finalment comença a surt mig cap, només tenia mig cap, no tenia de genolls cap a baix, no tenia res, tenia les mans completament mogudes. I llavors, bueno, la hipòtesi és que el castell ha estat molt mogut durant 2.000 anys. Aquesta pobra persona la van enterrar fa 2.000 anys tranquil·lament allà, en aquell espai, pensant que seria el lloc definitiu, però definitiu no hi ha nada, i la van enterrar fora dels límits de la vila. O sigui, nosaltres, a la vila romana que estava el castell, tenim algunes restes, però no sabem on estaven els límits de la mateixa. Això no s'ha trobat, perquè precisament hi ha hagut molts canvis en tot el lloc, hi ha hagut muralles medievals, hi ha hagut no sé què, no sé quantos, de manera que s'han carregat molta de la part d'allò. Llavors, el que trobem és que el que sí que sabem ara és que on era la morta, la persona morta, sí, no havia vila romana, perquè els romans no enterraven dintre de les cases ni enterraven a la llet en l'interior de la ciutat. Això no ho feien. Hi ha coses que sí que és segur. Era una dona, això sí que segur. És... del cap només s'ha conservat la part inferior del cap i només la mandíbula inferior, vull dir, no tenim la mandíbula superior. En les dents de la mandíbula inferior, en els molars, té un desgast que és molt típic de dona que feia cestos de mimbre. Llavors, si és això que treballava amb la boca, no era la senyora de la casa, entre cometes, sinó que probablement era una serva. I si era una serva, igual era esclava.
0: Alfons López, president del GRIIC, el grup de recerques històriques de Castelldefels, hem parlat d'aquesta troballa d'una tomba de l'època romana, segle II, aproximadament. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per interès.
0: ...78.000 alumnes de secundària de 149 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Castelldefels, comencen el curs amb l'agenda escolar per a la transició ecològica que ha distribuït la Diputació. És una iniciativa que enguany posa el focus en l'energia i en la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i participatiu, diu la Diputació. Anabel Subies és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels.
6: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui, si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
0: El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Voli i Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres, dia 18, al Poliesportiu de Can Roca. Entre les entitats que van ser homenatjades com a destacades de l'any, el Castelldefels Hockey Club va figurar entre els millors gràcies al seu equip masculí de divisió d'honor i al tècnic Miqui Delàs, que diumenge atenia la trucada de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels. Miqui Delàs.
7: La veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però sí, m'he de quedar amb una cosa, sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs, sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot, i en definitiva, doncs, molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club, i tot és cert, doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon un ascens consecutiu, però bueno, doncs mirar les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
0: Per la seva banda, l'equip sènior femení i l'entrenadora Mònica Lázaro van obtenir els reconeixements per part de la seva representació del Club Bàsquet Castelldefels. En representació de l'equip, la jugadora Paula Gallego valorava, amb les paraules que sentirem, l'obtenció d'aquests dos guardons.
8: És molt guai, o sigui, crec que és un reconeixement molt xulo pel club, per nosaltres, per la Mònica, i que de veritat durant la temporada crec que no ets conscient de tot el que estàs fent i premis com aquests doncs, et fan mirar enrere i dir, ostres, que xulo i quina temporada vam fer i que guai.
0: Pel que fa a les categories individuals, entre els guardonats com a millors esportistes de l'any hi ha Carlos López, del grup Trialcín Picassent. S'ha mostrat molt satisfet amb aquest premi.
9: Doncs un orgull, la veritat que ja quan un té una edat on a l'esport queda com un segon pla, perquè tens la teva vida familiar, tens la teva vida laboral, entrenes doncs, quan tens forats. O sigui, a l'horari de la nena, a l'horari del col·le, a l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i no et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble d'orgull, de no poder entrenar com altres persones i poder aconseguir doncs, uns bons resultats.
0: Juan Antonio Martín Juanito, per la seva banda, l'excapità de la Unió Esportiva Castelldefels, va rebre un reconeixement per la seva trajectòria al món del futbol local a les files del Club Mariner. Així ho valorava a la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels.
10: Bueno, pues la verdad que para mí, lo que te he dicho, es un orgullo, más que nada porque hacer el equipo de mi ciudad, siempre un reconocimiento así, pues la verdad que hace estar contento y estar bien. Un poco triste, porque como ya no formo parte del equipo, pues la verdad que se me está haciendo un poquito raro ahora en estos tramos, pero la verdad que muy bien, la verdad. O sea, me hizo mucha ilusión y estoy muy contento de haberlo recibido.
0: Altres protagonistes d'aquesta nit de l'esport 2026 van ser Alba Vázquez, del Club Tenis Andrés Jimeno, com a millor esportista sènior. També van resultar reconeguts Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels. La principal novetat d'aquesta edició va ser la incorporació de la categoria màster per a majors de 45 anys. Els primers guanyadors han estat Carlos Avelló, de l'Embol Esportiu Castelldefels, i Natàlia Prosbirnina, del Club Tenis Taula Castelldefels. Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat, va rebre el premi a la millor esportista en esport adaptat. En el terreny de la crònica esportiva, Cristian Cano ens fa un resum dels marcadors de la jornada que els diferents clubs han disputat aquest cap de setmana.
11: Doncs bé, en línies generals podríem dir que pel que fa a partits oficials ja de Lliga doncs hem tingut resultats positius pels equips locals, on, per exemple, la Unió Esportiva Castelldefels, des del meu punt de vista, va treure un punt molt, molt valuós al camp del Can Vidalet, que és un dels favorits per pujar de categoria, com ens apuntava l'altre dia el Carlos de Frutos el dilluns esportiu. També el bàsquet femení Castelldefels va sumar el primer triomf del curs, ho va fer a la pista del Safa Claró per 67-76. En clau hoquei herba, el primer equip femení va golejar per 7-0 el primer ben al Mádena, però en aquest cas el masculí va perdre el seu duel a casa a Villaferrea per 2-3 enfront del Pozuelo madrileny. D'altre costat, també cal afegir que en clau futbol, abans hem parlat de la Unió Esportiva Castelldefels a la Lliga Elit, unes categories per sota, més concretament en aquest cas a la tercera catalana, el Vista Alegre també va estrenar-se, en aquest cas amb un resultat molt i molt positiu, va golejar 3-0 al Viladecans, i els d'aquesta manera, els de Pinti, doncs van arrencar el curs amb un més 3, que esperem que facin que l'equip doncs, pugui estar a la part alta de la classificació, ja que el Vista Alegre, recordem, té un dels seus objectius, com va ser la temporada passada, és intentar l'ascens de categoria. D'altre costat, també Can Roca va golejar el seu partit a quarta catalana. Vam tenir diferents amistosos de pretemporada, per exemple l'handbol, que ja comença la Lliga el proper cap de setmana, també en clau futbol sala. El CSR Castelldefels va arrencar la Lliga també amb bon peu després de guanyar 5-4 a casa jugant contra el Ripollet, un Ripollet molt i molt potent, o sigui que en línies generals un bon cap de setmana amb resultats positius
0: És la crònica del cap de setmana de Cristian Cano, que aquesta nit protagonitza i condueix al Dilluns Esportiu a partir de les 9 a Ràdio Castelldefels. Hem arribat al final de l'edició d'aquest dilluns 21 de setembre. L'últim minut és per repassar els titulars. L'Ajuntament vol crear punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut quan entri en servei el nou ambulatori a la Muntanyeta. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge funciona d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda al cap de setmana. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. A Castelldefels, la marxa es presenta aquest vespre a la biblioteca. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell ha permès localitzar noves restes de l'època romana. Entre les troballes, que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II, hi ha les restes d'una dona adulta. La reputació turística en línia dels serveis turístics a Castelldefels té una nota de 8,21 sobre 10, unes dècimes superior a la mitjana de la comarca. Així ho reflecteix l'anàlisi que la Diputació ha fet dels més de 100.000 comentaris que ha despertat la nostra ciutat a portals com Booking o TripAdvisor. Així acabem l'informatiu d'aquest 21 de setembre. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, Anna López i Estefania González han fet tasques de producció i Cristian Cano s'ha encarregat de la crònica esportiva. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de la ciutat amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: a fons.
1: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado reprèn aquesta setmana el cicle El documental del mes. La programació fins al desembre proposa la projecció de 4 pel·lícules sobre temes molt diferents, però amb un punt en comú. Són històries que conviden a reflexionar sobre qüestions socials i d'actualitat. La primera projecció és aquest dijous. Arriba Amazomania, un documental sobre el poble indígena dels Corubo i la mirada colonial sobre les seves comunitats. En parlem de tot plegat amb Yolanda Zamora, bibliotecària que coordina el programa El documental del mes a la Biblioteca de Castelldefels. Bon dia, Yolanda.
2: Bon dia.
1: Per començar, què és el documental del mes? Com s'articula aquesta oferta del Festival Docs i de la Biblioteca?
2: Exacte, tu has dit ben dit. El Doc del Mes és un documental, és un cicle documental impulsat pel Festival Docs Barcelona, que se celebra a la ciutat, comtal, cap al mes de maig. Allà hi ha una sèrie de passis de presentacions de documentals d'arreu del món, de diferents temàtiques, sempre compromeses, això sí, amb una causa, i d'allà surten els documentals que després circularan per les diferents sales que són projectores, des de biblioteques, centres cívics, cinemes privats, etc. I és això, surt del Festival Docs Barcelona.
1: En parlarem amb més profunditat, però ara comencem, si de cas, pel que és més d'actualitat. Aquesta mateixa setmana comencem parlant de Amazomania, que és la primera de les pel·lícules. Què explica aquest documental i per què pot interessar? Quin seria el ganxo per a la gent de Castelldefels?
2: Bueno, el primer ganxo és que, com hem dit, que del Festival Docs Barcelona surten els documentals que després circulen amb el Docs del Mes. Amazomania va rebre a la secció oficial d'enguany el premi a la millor pel·lícula, i això ja vol dir molt. Ha tingut el reconeixement dels professionals tant per temàtica com per tècnica. I què ens explica Amazomania? L'any 1996 s'organitza una expedició entre personal brasiler i personal suec per aproximar-se a la tribu aïllada dels Corubo. És algo excepcional. S'enregistren unes imatges, és un treball entre periodístic, antropològic, però clar, estem a l'any 96 llavors. Què ha passat? El temps i la història ens ha fet canviar moltes coses, hi ha uns canvis de paradigmes, hi ha certes revisions. Les revisions de drets humans, les revisions del fet colonial, les revisions de les minories ètniques i els seus drets, i el que el documental mostra una miqueta és el conflicte entre què significava allò el 96, l'any 1996, i la revisió posterior de tots aquests treballs.
1: És a dir, que pràctiques que donaven per fetes des del camp de la ciència, de l'antropologia, que donaven com a correctes, és a dir, a l'hora d'acostar-nos a aquestes comunitats, ara ja no ho són.
2: Clar, o sigui, tot s'ha revisat. A vegades es qüestionen, a vegades no es qüestionen, vull dir, perquè tot és dins d'un context, però el conflicte existeix. L'enregistrament d'aquelles imatges amb una intenció que simplement era d'aproximar-se a aquella comunitat, però aquella minoria té uns drets i tenia uns drets. I simplement el documental mostra aquesta possible revisió.
1: Uh-huh. Detalls concrets, hora, sala...
2: Doncs serà el dijous 24 de setembre, projectem aquí a la biblioteca, a l'Espai Margarida Xirgo. La durada és de 93 minuts, l'entrada és gratuïta i lliure. I el que sí que cal comentar que els documentals són en versió original subtitulada al català. I com tu has dit abans, són documentals d'arreu del món. Per tant, parlem en aquest cas és brasiler, portuguès, suec, subtitulat en català, però tenim de tots els idiomes.
1: Uh-huh. Amazomania, per tant, després ja donarem algun detall més, és aquesta mateixa setmana. Si fem un cop d'ull a la programació que de moment està establerta, que és fins al desembre, a l'octubre arriba Les culpables. És una pel·lícula de Marta Durán Lozano que aborda l'avortament.
2: Exacte. Les culpables la destaquem, entre altres coses, perquè surt també del Festival Docs Barcelona de la secció en concret Docs and Teens. Què és Docs and Teens? És la secció educativa del Festival Docs Barcelona destinada al públic adolescent, al públic jove, estudiants d'ESO i de batxillerat. Són documentals que, si es passen a les escoles, obren un debat molt important, i més entre la comunitat a la que va adreçada, tot i que el documental és per tothom. És l'òpera prima de la Marta Duran, com bé tu dius, tracta el tema de l'avortament durant l'adolescència. I què té de particular? Doncs que és un relat en primera persona de la documentalista. I què passa? Que la posada en comú d'un relat personal amb altres testimonis, amb altres adolescents que han viscut el mateix, fan que aquell tema passi de lo personal a lo col·lectiu. I això és molt, molt important.
1: Per tant, hi ha aquest, com deies, aquest vessant educatiu que també el festival promou, no?
2: I tant. O sigui, és que són altres mirades en tots els sentits i per a tots els públics.
1: Al novembre, la proposta canvia, si més no, de registre, i es presenta Numakage Public Pool, una pel·lícula japonesa.
2: Sí, marxem al Japó. Numakage ens porta, bueno, a la zona de Numakage, a Tòquio, i ens parla també d'un tema de comunitat. Està dins de la secció Docs en Ciutat, que en aquest cas el que es tracta és el tema d'arquitectura, espais urbans, edificis i com tot això influeix a la comunitat. Sentina parla molt actualment de l'arquitectura hostil, no?
1: Sí.
2: De la gentrificació, vull dir que tot això és el que mou aquesta secció. I és que la piscina de Numakage és un espai on conviuen gent gran, famílies, persones que practiquen crossing, però tot plegat crea comunitat. I què passa? Arriba el moment de l'enderrocament d'aquest espai, que té un sentit més enllà de la pròpia piscina. La comunitat s'oposa, però malgrat això doncs és una cosa molt difícil d'aturar. I el que ara li toca a la comunitat és superar aquest dol. Igual que les persones, quan tenim una pèrdua humana, hem de viure un dol, doncs en aquest cas la comunitat ha de viure el dol de la pèrdua d'aquest espai que tant significa per tots ells.
1: No pas lluny d'aquí, i fa un parell d'anys potser, va haver el cas del gimnàs a la Ronda de Sant Antoni de Barcelona, en què també sí. Hi havia una amenaça de tancament i tota la mobilització veïnal i de comunitat que va haver al respecte. No?
2: Clar, això crea lligams, no? Més enllà de la pròpia convivència, també el lligam i la lluita conjunta, no?
1: Numakage Public Pool, aquesta piscina pública d'aquest barri de Tòquio que protagonitza la pel·lícula del novembre. I el desembre tanca l'any amb La Pietà, és una pel·lícula islandesa, o, si més no, ubicada a Islàndia. És
2: sí,
1: així?
2: Estem parlant d'Espanya, Islàndia i Lituània. La Pietà, de fet, per nosaltres és especial també perquè l'englobarem. Bueno, la biblioteca formem part del programa Parcs i Biblioteques Naturalment com a lligam amb el Parc del Garraf. A partir d'allà nosaltres programem activitats relacionades amb la natura i també molt amb compartim amb la regidoria de Medi Ambient. I en concret la Pietà formarà part d'aquest bloc temàtic nostre del desembre de Parcs i Biblioteques Naturalment. Bueno, i dèiem Espanya, Islàndia i Lituània perquè darrere d'aquest documental estan el Pepe Andreu i el Rafa Molés, que els van conèixer pel documental com Five Days to Dance o, per exemple, el que va venir també a presentar aquí a la biblioteca, Lofter Sap. O sigui que el Rafa Molés ja ens va visitar amb altres passis de documentals d'altres anys. I ara ens porta a La Pietà. Com tu bé deies, ens porta a Islàndia. És un tema mediambiental, rural, i per això l'englobem en aquell bloc temàtic. I als peus d'una de les glaceres més importants d'Islàndia viu una família que es dedica i té una vida com o una relació molt especial amb aquesta glacera, i d'això tracta el documental. És rural, mediambiental, però també molt personal.
1: Són quatre documentals, els d'aquesta programació, fins al desembre, que són molt diferents i hem de suposar que aquest és un dels encants d'aquest programa, no? Tota aquesta diversitat.
2: Sí, perquè, de fet, a vegades es parla d'un públic de documental, no té per què. O sigui, darrere d'un documental hi ha un tema, a una persona li pot interessar un tema i a una altra un altre. I per tant, no sí que tenim un públic fidelitzat, però després el tema és molt important. Són temes diversos, això sí, sempre compromesos amb una causa social, mediambiental, de gènere, zona de conflicte, un tema polític, de minories, com havíem dit amb el tema de maçomania, i bueno, és públic divers i zones diverses, temes diversos.
1: Com deies, no és només una proposta per veure cinema, és a dir, persones cinèfiles sí, però a més, amb ganes de tenir debat.
2: Debat i que et mostrin realitats, no?, d'arreu del món, i que t'espertin opinions, conflictes, i que a vegades sí que es crea després de la sessió un petit debat entre els assistents, però de manera molt espontània. Sí que hi ha algunes sessions que han estat comentades per algun professional, o bé, com deia, no, el Rafa Molés ens havia visitat amb alguna projecció d'un altre any. Però a vegades és el propi públic que després comenta i comparteix les seves sensacions.
1: Uh-huh. El documental del mes és una activitat que trobem a desenes de poblacions a Catalunya. A Castelldefels, per què la biblioteca? És una pregunta una mica estranya, però què diries? Què diries, Yolanda?
2: Bueno, diríem que és un espai que arribem a tothom. Tenim un travessa la porta de la biblioteca tot tipus de persona, amb tot tipus d'inquietud, i com els documentals són multitemàtics, poden arribar a tota aquesta gent. És un espai obert, lliure, i per tant, per això pensem que és un bon espai per compartir la projecció del Docs del Mes.
1: Uh-huh. Encara hi ha gent que quan pensa en el cinema pensa en ficció, encara que sigui basada en fets reals o un biopic, per exemple, però aquí parlem de realitat dura. De fet, el Docs Barcelona, una de les idees que posa sobre la taula és que si no és veritat no és documental, i que no és documental si no és veritat.
2: Clar, és a dir, al final és testimonial, és un relat, a vegades inclús en primera persona, no? Com havíem dit en el cas de Les culpables, i és això, és pura realitat i enregistrada perquè després s'obri tota una opinió i poder mostrar al món coses que passen a totes les zones del món.
1: Uh-huh. Si algú encara no ha vingut a cap de les sessions, com l'animaríem?
2: Home, jo l'animaria, estem a l'època de les plataformes, a nivell individual podem veure tot i ho tenim amb un clic, però sempre les coses compartides i en comunitat donen més possibilitat. Llavors, sí que és cert que el documental es podria recuperar en un futur o no tan llunyà via internet, però en una sala a la biblioteca sempre serà més confortable.
1: Uh-huh. Parlàvem d'aquesta experiència compartida, que de fet és una projecció amb altres persones, però pel consum individual la biblioteca doncs, té el seu paper, evidentment. En préstec trobem alguns títols, és a dir, com és el fons de documental de la Fernández Jurado?
2: Justament tenim un fons. Nosaltres tenim una especialització en cinema, en filmografia bàsica, cinema europeu, cinema premiat, familiar, i tenim un petit fons de cinema documental vinculat amb aquesta activitat, amb aquest compromís de que un dijous al mes nosaltres projectem el Docs del Mes, que estem dins del circuit. Part d'aquestes pel·lícules que s'han projectat després sí que surten en format DVD i les incorporem al nostre fons. No totes, però part d'elles sí. I les que no, les podem aconseguir a través de la xarxa.
1: Uh-huh. Durant un temps, m'hauràs de corregir si m'equivoco, va haver un temps en què la projecció era seguida d'un període de temps en què la gent amb un codi podia fer un visionat en línia. Això es va deixar de fer o encara funciona?
2: Sí, o sigui, és cert el que dius. Això va venir una miqueta en relació amb el tema del confinament i la pandèmia, que no es podien fer certes activitats, no es podien compartir espais, etc. I durant un temps, ja posteriorment, quan es van aixecar les restriccions, es va continuar mantenint el tema de perquè com, clar, la decisió personal de cadascú després de participar en activitats compartides o no ja era una decisió individual. Llavors es va oferir l'oportunitat de veure-la en línia un cop passada presencialment aquí a sala a l'Espai Margarida Xirgu. I sí, es feia presencial i després s'oferia la possibilitat d'enviar aquest codi. Després ja es va deixar de fer perquè la normalitat va arribar.
1: Sí, de totes maneres, com de vegades ens deixem fascinar per tot el que sigui en línia i tot el que siguin aplicacions i streamings i tal, doncs va semblar que en aquell moment també era un argument, no? Aquest del codi de visionat individual després de la projecció.
2: Sí, era una bona opció, però sí. També és cert que hem dit que en altres sessions hi ha algunes que es van acompanyar presencials, parlo, d'un debat posterior amb part de l'equip del DOCS o bé alguna persona especialitzada en la matèria o una persona especialitzada en la tècnica del documental. Tot això a nivell virtual es perdia.
1: Molt bé, Yolanda, doncs si de cas dediquem els últims minuts a repassar la informació, tot i que és molt més fàcil, molt més senzill seguir les xarxes, no?
2: Sí, nosaltres la informació la tenim penjada a Facebook, a Instagram, al web, a tot arreu.
1: En tot cas, a la ràdio, com diem les coses i després les paraules se les endú al vent, però que no sigui dit que no hem dit les dates. Per començar, dèiem, aquestes quatre projeccions, aquest últim quadrimestre de l'any, per començar, Amazomania, aquesta mateixa setmana.
2: El 24 de setembre, o sigui, un dia perfecte. Festa a Barcelona, qui
1: és veritat?
2: Vulgui fer alguna cosa diferent del que no li permet un dia que no té festa, sí. És que vingui a la biblioteca a les 7 de la tarda a l'Espai Margarida Xirgu i compartim aquest documental. La seva durada, 93 minuts.
1: Documental de 93 minuts, dèiem, sobre l'aproximació antropològica, social, de la ciència, en definitiva, a una tribu al Brasil.
2: Exacte, en concret la tribu dels Corubo.
1: Continuarem a l'octubre amb Les culpables.
2: Les culpables. Data el 22 d'octubre, sempre parlem d'un dijous a les 7 de la tarda. La durada és de 85 minuts. Públic, divers, perquè hem dit que tracta, ja són testimonis joves d'una experiència que vam viure durant l'adolescència. I és un tema que ens pot tocar a tots, directe o indirectament, i algo diferent.
1: Les culpables de Marta Durán Lozano a l'octubre i al novembre Numakage Public Pool.
2: Sí, en concret el 19 de novembre i la durada 80 minuts i l'oportunitat de viatjar al Japó.
1: Sí, mira, la mar de bé, i a més en això per conèixer una comunitat i de quina manera trontolla tota la seva activitat al moment en què hi ha l'amenaça de tancament de la piscina. És una qüestió tan trivial, si vols,
2: exacte,
1: no?
2: Com aquesta. Sí.
1: I per tancar, la Pietà al desembre.
2: En concret, el 17 de desembre, abans de les festes de Nadal, la durada són 82 minuts i un tema mediambiental, rural i d'una història també molt personal.
1: Molt bé, doncs convidem tothom a qui es vulgui acostar a la projecció del documental del mes. Dèiem que és gratuït, no s'ha de pagar entrada.
2: No cal l'entrada, a les 7 de la tarda i entrada lliure.
1: I tampoc cal inscripció, que de vegades hi ha activitats que...
2: Nosaltres recomanem inscripció pel tema de l'aforament, però no és obligatori. Sempre que ha vingut una persona de manera espontània, ha hagut espai per compartir.
1: La sala és en condicions, és a dir, que ja té un equip com Déu mana, no
2: sí.
1: De qualsevol manera.
2: No. Hem dit que són versions originals subtitulades en català. Pel tema de la distribució, el subtítol es veu perfectament a la part superior de la pantalla i és un espai confortable.
1: Yolanda Zamora, la bibliotecària de la Fernández Jurado que coordina el DOC del mes, aquest programa, aquest cicle, que conjuntament amb DOCS Barcelona doncs, s'ofereix des de quants anys fa, ja així parlant de memòria?
2: Això és la pregunta, ja és molt difícil, però diria 8 anys, potser, no sé, això sí que m'hauria de mirar.
1: Hauríem d'haver mirat. Molt bé, Yolanda, moltes gràcies. Ja recordem la primera projecció aquest mateix dijous, Amazomania. Gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
1: Avui el DOC del mes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado l'hem tractat aquí a Ràdio Castelldefels a fons.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona nit. Són les 9 del dilluns 21 de setembre del 2026 i benvinguts al Dilluns Esportiu a Ràdio Castelldefels, programa al qual explicarem com ha estat el cap de setmana en clau esportiva a Castelldefels. Un cap de setmana carregat d'activitats, amb cerimònies, com per exemple la nit de l'esport, i també amb un munt de partits. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya en el dia d'avui al Sebas com a tècnic de so, i ara sí que sí, comença el Dilluns Esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, repassarem com va anar el passat divendres a la nit la gala de la nit de l'esport. I és que va tenir lloc la seva 26a edició, el SEM Can Roca va acollir un munt d'esportistes, un munt de protagonistes i explicarem com va estar la cerimònia de divendres passat. D'altre costat, també repassarem els resultats que ens ha deixat aquest cap de setmana del 19 i 20 de setembre. I és que hem tingut partits en disciplines com futbol, bàsquet, futbol sala i hoquei herba. També cal obrir un parèntesi per comentar que també hem tingut partits de pretemporada. Repassarem els resultats d'aquests amistosos que ens han deixat aquests últims dies. Pel que fa a protagonistes, en el dia d'avui parlarem amb Paquita Cruz i Araceli Dópico, amb la regidora d'Esports i també amb una de les organitzadores d'aquesta 26a edició de la Nit de l'Esport, i tancarem l'edició del dia d'avui, el programa d'avui, amb Alfredo García, el tècnic del CSR Castelldefels, que va guanyar dissabte 5-4 al Ripollet i va estrenar-se a la temporada amb una victòria.

0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I comencem el dilluns esportiu del dia d'avui repassant què és el que va succeir a la nit de l'esport. I és que vam tenir molt protagonisme per a l'esport local amb la celebració de la 26a edició de la nit de l'esport. L'acte es va celebrar divendres passat al SEM Can Roca i va servir per reconèixer els millors esportistes i equips de la ciutat durant la temporada 2025-2026. En total, es van lliurar 13 premis. Els grans protagonistes de la nit van ser el Club Bàsquet Castelldefels, el Beach Club Esportiu El Pèndol, més conegut com Voleiboom, i també el Castelldefels Hockey Club, tots tres amb dos guardons. En categoria de millor equip femení, en aquest cas, a nivell sènior, el premi s'ho van portar el Club Bàsquet Castelldefels de la Mònica Lázaro, que recordem va fer una temporada excepcional l'any passat, pràcticament tot victòries a la Supercopa, i es va quedar l'equip a un punt d'intentar assolir l'ascens de categoria. Pel que fa a la categoria de millor equip sènior masculí, el premi va ser per l'equip de Divisió d'Honor del Castelldefels Hockey Club, un reconeixement després de la gran temporada que van tenir a la segona divisió nacional, on també recordem que els de Miqui de Las es van quedar a les portes de pujar a la primera divisió. Pel que fa al Voleiboom, també va tenir una nit especialment destacada amb dos premis pels seus equips de formació. Primer, el cadet masculí i també l'infantil femení sots 15. Pel que fa a premis individuals, Carlos López, del Club Trialcín Picassent, va ser reconegut com el millor esportista masculí. Per altra banda, Alba Vázquez, del Club de Tenis Andrés Jimeno, va ser escollida, per ser més exactes, com a la millor esportista femenina. En categories formatives, els premis van ser per Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels. Una de les principals novetats d'aquesta edició ha estat la incorporació de la categoria màster, destinada principalment a esportistes de més de 45 anys. Els primers guardonats han estat Carlos Abelló, de l'handbol esportiu Castelldefels, i també Natàlia Prosbirnina, del Club Tenis Taula de Castelldefels. També hi ha hagut reconeixement pels tècnics, com no pot ser d'una altra manera, pels entrenadors, com pot ser el cas de Miqui de Las, del Castelldefels Hockey Club, ha estat escollit com el millor entrenador, mentre que Mònica Lázaro, del Club Bàsquet Castelldefels, ha rebut el premi a millor entrenadora. I finalment, el guardó esportista en l'esport adaptat, doncs, ha estat per Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat. Una nit, en definitiva, per posar en valor el talent esportiu de Castelldefels i reconèixer la feina d'esportistes, equips, entrenadors i entitats de la nostra ciutat al llarg de tota la temporada.
0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Pel que han sigut els resultats d'aquest passat cap de setmana a Castelldefels, comencem parlant en clau futbol. La Unió Esportiva Castelldefels va estrenar-se a la Lliga Elite aquesta nova temporada en un escenari molt complicat, i és que el quadre mariner visitava el camp municipal El Molí a la primera jornada de competició. El duel entre Can Vidalet i Unió Esportiva Castelldefels va acabar en taules després d'un empat 2-2. Recordem que el Can Vidalet arribava al partit com a recent descendit des de la tercera federació. Taït Saban, al minut 9, va avançar al conjunt d'Esplugues, però el Castelldefels reaccionaria al voltant de la mitja hora de partit i amb gols d'Edgar Parra i també de Joan Gibert superaria i signaria l'1-2. Abans de marxar cap a vestuaris, al minut 44, Roger Valenzuela marcaria el 2-2 definitiu a favor del Can Vidalet. Un empat, des del meu punt de vista, valuós pels interessos de l'equip de Sergi Cabré, que d'aquesta manera empata a un dels camps més complicats de tota la categoria i, a més, contra un Can Vidalet que manté una part important del seu equip de la temporada passada a la tercera federació. Pel que fa a la resta de resultats finals que ens ha deixat aquesta jornada número 1 a la Lliga Elite, tenim els Atlètics Sant Just 1, Baix 1, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó de la Peira 0, Martorell 0, Sabadell B 0, Manlleu 3, Vic 2, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2 i el Prat 3, Singuerlín 0. Respecte a la classificació, en aquests moments l'Associació Esportiva Prat seria el líder amb 3 punts gràcies a la gran diferència de gols que va treure el seu enfrontament i estaria empatat amb la Unió Atlètica Horta, amb el Manlleu i també amb el Viladecans, que s'estrena de manera espectacular a la Lliga Elit. Per sota, Argentona seria cinquè amb un punt, el Castelldefels, que també estaria situat en la cinquena posició amb un punt, empatat amb Can Vidalet i Sant Mauro. Després, com a novè, queda l'Atlètic Sant Just amb un punt, empatat amb el Valls. Després, onzena posició, empat entre Martorell i Sabadell B amb un punt. I de moment tenim a quatre equips que no saben el que és puntuar en aquest inici de temporada, com el Vic, el Rubí, el Turó de la Peira i també el Singuerlín. Pel que fa a la següent jornada, l'equip dirigit per Sergi Cabré tindrà una nova prova de foc ben i ben complicada, ja que no jugarà fins al proper 4 d'octubre al camp del Singuerlín, un equip recent ascendit i que, tot i la derrota d'aquest passat cap de setmana, ja ens ho va destacar en Carlos de Frutos la setmana passada, que seria un rival de màxima exigència. Cal dir, cal fer un parèntesi per deixar clar que entre mitges, el següent cap de setmana, del 27, hi ha jornada a la Lliga Elit. El que passa és que l'Associació Esportiva Prat, rival del Castelldefels, té un partit de Copa del Rei, que si el guanya s'enfrontarà contra un equip de primera, i és per això que el partit del següent cap de setmana, Unió Esportiva Castelldefels, Associació Esportiva Prat, queda aplaçat fins a nova data, que serà, a més, ja confirmada el següent 14 d'octubre. O sigui que el següent partit dels Brocs serà el 4 d'octubre al camp del Singuerlín. Pel que fa a un dels altres equips locals, en clau futbol, la Unió Deportiva Vista Alegre va estrenar-se a la temporada amb un resultat molt i molt positiu. I és que l'equip de Pinti va golejar per 3-0 al Viladecans B en la jornada 1 del grup 11 de tercera catalana. Aleix Añigas al 24, Alejandro Tudela al 42 i Albert Sánchez al 73 van ser els golejadors de l'equip blau a la fita de diumenge. D'aquesta manera, els castelldefelencs són segons amb 3 punts per sota tan sols del Fontsanta Patjó, que també va golejar el seu encontre. El següent partit del Vista Alegre serà a domicili al camp del Marianao Poblet B. Pel que fa a més equips locals en aquesta disciplina, hem de baixar fins al grup 24 de quarta catalana, ja que en aquest grup tenim doncs, 3 equips de Castelldefels, com són el Castelldefels C, el Vista Alegre B i també Can Roca. En clau Can Roca, els verds van golejar per 1-6 al Casablanca, gran victòria en aquest cas del club de futbol Can Roca. El filial del Vista Alegre també va sumar 1-3 després de superar per 2-0 al Can Clota a la Plana i finalment el Castelldefels C va rebre una derrota molt i molt dolorosa per 7-1 al camp de l'Sporting Gavà 2013. Pel que fa a això sí, la classificació, ara mateix el millor ubicat, lògicament, és el Can Roca, que va golejar el seu partit, és segon a la taula classificatòria. El Vista Alegre s'ubica com a cinquè i després a la zona més baixa de la classificació queda el Castelldefels amb 0 punts. A la següent jornada, el Can Roca s'enfrontarà a casa, a Can Vinader, contra l'Escola de Futbol Bonaire de Terrassa i després tindrem un derbi entre Castelldefels i el filial del Vista Alegre. Canviem d'esport, canviem del futbol cap al bàsquet, on aquest cap de setmana tan sols hem tingut un enfrontament en aquesta disciplina, ja que el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels està descansant ja de cara a l'inici de Lliga a la tercera FEB, mentre els equips del Joventut Castelldefels encara no han arrencat la competició. Hem de parlar sobre la segona jornada de la Supercopa Femenina, on el Club Bàsquet Femení Castelldefels va guanyar per 67-76 a la pista del bàsquet Safa Claró, en un partit al qual, recordem, les Liles arribaven després de la derrota del passat cap de setmana, una derrota inesperada contra el Reus Bloms Salle, i les dirigides per Mònica Lázaro necessitaven aconseguir un resultat positiu per tornar a les bones sensacions. El duel de dissabte, cal dir que això sí, d'inici, va ser molt i molt exigent, ja que el primer quart acabaria amb un resultat de 15-16 a favor de l'equip del Baix Llobregat. El segon quart, el Safa Claró capgiraria la balança i marxaria al descans amb un resultat de 33-32. A la represa, les barcelonines augmentarien la seva distància al marcador fins als 4 punts, situant el 54-50. Finalment, després d'un últim quart molt positiu pels interessos castelldefelencs, el conjunt lila va aconseguir la victòria a domicili per un 67-76 definitiu. Agustina Leiva va ser la jugadora més destacada del partit i del Castelldefels, amb 13 punts, 5 rebots, 1 assistència i 21 de valoració. D'aquesta manera, gràcies a aquesta victòria, el bàsquet femení Castelldefels puja a la 7a posició i suma 3 punts. Les liles s'enfrontaran el pròxim cap de setmana a casa, al pavelló municipal de Can Vinader, contra el CC Barcelona. Clau Futbol Sala, victòria del CSR Castelldefels per 5-4 contra el Futsal Ripollet. Dissabte passat per la tarda, el pavelló SEM Can Roca va acollir la primera jornada del grup 3 de la segona divisió B. Aquest resultat favorable al CSR Castelldefels suposa que l'equip dirigit per Alfredo García doncs comenci la temporada d'una manera molt i molt positiva. A més, contra un rival recent ascendit, sí, però de màxima exigència, ja que el partit d'inici es va complicar i de quina manera, ja que Oriol López, amb un doblet, va situar el 0-2 al marcador de Can Roca al minut 7 de partit. Emilio Utrera retallaria distàncies a favor del CSR al 14, però al 23 Rubén Sánchez faria l'1-3. Quan el partit estava més exigent i més complicat, el CSR Castelldefels doncs va mostrar la seva millor cara. I és que l'equip blau acabaria capgirant el marcador amb gols de nou d'Emilio Utrera, que va signar un hat-trick, de Mac Mármol i també de Roger Serrano. Al minut 38, el partit avançava 5-3 a favor de l'equip de l'Alfredo García. Al final de l'enfrontament, Oriol López, del Ripollet, va signar el seu hat-trick particular i va tancar el partit amb el 5-4. Una victòria importantíssima del CSR Castelldefels, que arrenca la temporada de la millor manera possible. És tercer ara mateix a la classificació d'aquest grup 3 de la segona divisió B i suma 3 punts. El pròxim cap de setmana, dissabte vinent, l'equip visitarà la ciutat d'Elx per enfrontar-se al Llefaqui.

És moment d'anar acomiadant per aquí el programa del dia d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, que tingueu una fantàstica setmana, una abraçada forta al Sebas des del So i fins la propera. Adeu-siau!

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem una nova setmana, aquí comença un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. És l'edició d'aquest dilluns 21 de setembre. Per començar, aquí arriben els titulars. L'Ajuntament vol crear punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut. Aquesta nova ABS es crearà amb la propera entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'organització, la plataforma Zero Port, diu que n'eren 30.000. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins aquest diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda els caps de setmana i festius. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. És una iniciativa que s'organitza a ciutats d'arreu del món. A Castelldefels, la marxa es presenta aquest vespre a la biblioteca. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes, que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II, hi ha les restes d'una dona adulta. La reputació turística en línia dels serveis turístics a Castelldefels té una nota de 8,21 sobre 10, unes dècimes superior a la mitjana de la comarca. Així ho reflecteix l'anàlisi que la Diputació ha fet dels més de 100.000 comentaris que ha despertat la nostra ciutat a portals com Booking o TripAdvisor. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Volley Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres al Poliesportiu de Can Roca. La crònica esportiva del cap de setmana, a càrrec de Cristian Cano, completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras al control tècnic, Ana López i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem! Quan el Departament de Salut delimiti definitivament la tercera àrea bàsica de Castelldefels, ho comunicarà per carta a tothom. En aquell moment, l'Ajuntament crearà punts d'atenció als usuaris, als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar el veïnat davant els canvis que comportarà la futura entrada en servei del nou centre de la Muntanyeta. La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professional mèdic de referència ni de centre. El projecte de la tercera ABS ara es troba en període d'estudi de les al·legacions. Encara no s'ha definit, per tant, quins sectors de la ciutat canviaran de centre. L'Ajuntament vol que els punts d'atenció que pensa crear serveixin per explicar els canvis i ajudar el veïnat a fer les gestions que siguin necessàries. La regidora de Salut, Paquita Cruz, ha explicat que els punts d'atenció es crearan després o tan bon punt, el CatSalut enviï una comunicació per carta a aquelles persones i famílies que canviaran de centre i passaran al nou CAP la Muntanyeta. Paquita Cruz.
2: Y a mí me gustaría dar más información, más fidedigna y más verídica. Sabemos lo que sabe toda la población. Se ha creado la nueva área básica de salud, la Castelldefels 3. Esta nueva área reorganiza la atención primaria en el municipio y delimita la zona que incluye parte del centro de Castelldefels y otros sectores del municipio. Sabemos que la creación de esta tercera área básica supone una distribución de lo que es el territorio de Castelldefels entre la Castelldefels 1 y la Castelldefels 2, que es el Castell y Can Bou. Mientras no se ponga en funcionamiento el nuevo equipo de atención primaria, los vecinos que estén afectados por el cambio de área seguirán yendo a su médico y a su CAP. O sea, hasta que esto no esté abierto. Entonces, hoy he recibido un mail de la directora del CatSalut, que es Sonia Sevilla, que bueno, invitándome a tener una reunión para ponerme al día de todo, cómo va todo, de la carta que van a enviar a los ciudadanos que tengan que realizar el cambio de CAP, y en este caso de médico, que ya sabemos que esto es elección libre. Si a alguna persona le cambian de CAP porque le tocan su área básica, pero no quiere cambiar de médico, ahí hay totalmente libertad para quedarse con su médico. Y bueno, esto ya se irá viendo, pero mandarán una carta. A partir de aquí nos tenemos que reunir porque ellos mandarán la carta y nosotros tenemos que hacer una comunicación previa a nuestros ciudadanos, pues mediante los medios de comunicación que tenemos, tanto la radio como la publicidad, como las pantallas, como el bulletí, el castell, como lo que, ¿vale? Y entonces abrir un par de oficinas, no oficinas, sino de puntos de atención al usuario que haya estado en un CAP y tenga que ir a otro, pues habrá un punto de atención en el castell y un punto de atención en Cambou. Estos usuarios se dirigirán allá y fantásticamente les atenderán y les informarán del cambio de CAP una vez llegada la carta. O sea, hasta que no, el CatSalut no envíe las cartas a las personas que tienen que cambiar de CAP, nosotros no podemos abrir este punto de atención, pero es nuestra intención abrir este punto de atención.
1: Unes 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000, segons l'organització, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Era una mobilització que convocava la plataforma Zero Port sota el lema «No a l'ampliació, ni ara ni mai». La protesta va comptar amb el suport de més de 210 entitats socials, veïnals, sindicals i ambientals. Entre aquestes entitats, que formen part de la plataforma Zero Port, hi ha Prou Soroll Castelldefels. Aquesta organització local s'oposa a l'ampliació del Prat per l'impacte que tindria sobre la salut de les persones i el medi ambient. La manifestació d'aquest diumenge ha arribat després que el govern espanyol aprovés la setmana passada el nou pla d'inversions aeroportuàries. És un pla que anuncia que entre 2027 i 2031 s'invertiran al Prat 1.765 milions d'euros. D'aquests, 191 milions es destinarien a actuacions prèvies vinculades a la futura ampliació. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge vinent funcionarà d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda dissabte i diumenge. El servei és a càrrec de Proactiva. Inclou la vigilància, la prevenció d'accidents i l'atenció i salvament de les persones usuàries a la platja. També es mantenen els punts de bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, tot això fins diumenge. L'Ajuntament recorda als banyistes que cal respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i el color de les banderes. Atenció amb el color. I que davant qualsevol emergència cal trucar al 112. L'àrea metropolitana de Barcelona promociona l'ús de la bicicleta compartida amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins demà, dia 22, es pot aconseguir un abonament flexible de 72 hores d'en bici per només un cèntim, en lloc dels 12 euros habituals. Els usuaris usuals també poden aconseguir un avantatge. Són dos viatges gratuïts. És una promoció limitada a 2.000 abonaments i està pensada per persones que no el tinguin, aquest abonament de l'en bici. Carlos Domínguez és tècnic de mobilitat de l'ENS Metropolità.
3: Des de l'Ambici, que és el Servei de Bicicleta Pública Metropolitana, estem oferint durant aquesta setmana, entre el dia 16 i el dia 22 de setembre, dues tipologies de promocions, diguéssim. La primera seria per a aquelles persones que no estan abonades al servei, diguéssim, per a aquelles persones que volen provar el servei, que consisteix en un abonament per 3 dies consecutius d'utilització del servei de manera gratuïta. Val? Seria aquesta la promoció. Hi ha una limitació que és de 2.000 unitats fins que s'acabin les existències. L'any passat se'n van vendre 700 i aquest any hem augmentat el topall, les vendes van bé i llavors encoratgem a provar-ho.
1: L'altra promoció el que busca és recompensar els usuaris habituals a qui es regalen dos viatges sense cost.
3: L'altra promoció és per a usuaris que fan servir el sistema, que ja estan abonats, que és dos viatges a cost zero, dos viatges gratuïts, durant també aquests dies. La persona usuària, la persona exacta que ja està donada d'alta al servei, haurà rebut durant aquests dies un correu electrònic amb un codi de descompte que l'introdueix a la pàgina web i llavors ja se li aplica automàticament el descompte durant aquests dos viatges. I per un cost d'un cèntim, per això dic que les vendes van bé, per un tema legal, al final el cost és d'un cèntim, per un cèntim pots adquirir aquests abonaments que habitualment tenen un cost superior.
1: Els atractius turístics de Castelldefels tenen una reputació en línia de 8,21 sobre 10, lleugerament per sobre de la nota mitjana de la comarca. Són dades del laboratori de la Diputació que analitza aquestes dades turístiques. La reputació d'enguany s'ha quantificat en funció de les més de 100.000 opinions sobre serveis turístics de la ciutat registrades a diferents portals, com ara Booking o TripAdvisor. Són dades que formen part del monitor de reputació turística online 2026 de la Diputació, que situa en 8,18 la valoració mitjana dels recursos turístics al Baix Llobregat. A Castelldefels és, dèiem, lleugerament superior, un 8,21. Són les millors notes des de l'any 2020. La cap de l'App Turisme de la Diputació, que és aquest servei que analitza dades sobre l'activitat turística, és Montse Giró.
4: Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. I hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps. Hem analitzat 678 recursos del propi municipi de Castelldefels. I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. ¿Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca.
1: Per categories, l'enogastronomia, és a dir, la gastronomia relacionada amb el vi, és l'oferta més ben valorada entre els turistes que visiten les comarques de Barcelona amb un 9,34. A continuació figuren els equipaments culturals, les activitats de natura i el turisme actiu, que obtenen un 9. Les platges també reben una valoració notable entre els visitants de les platges de Barcelona. És un 8,64 sobre 10. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. És una iniciativa que es fonamenta en una base social d'entitats locals. A Castelldefels hi ha l'entitat Món Sense Guerres. Són entitats que promouen que ciutats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, dèiem, la representant de Món Sense Guerres és Imma Prieto.
5: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras. Y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es, en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
1: La Marxa per la Pau i la No Violència a Castelldefels es presenta avui en un acte públic a la biblioteca.
5: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
1: Hem arribat a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 21 de setembre. L'hem començat amb els punts d'informació que l'Ajuntament crearà als ambulatoris del Castell i Can Bou per informar les persones que l'establiment de la tercera àrea bàsica de salut permeti canviar al centre de la muntanyeta, que ha d'obrir ben aviat. La segona part de l'informatiu d'avui, entre altres qüestions, s'interessarà per les restes humanes del segle II que s'han trobat fora del que fins ara es pensava que era el perímetre de la vila romana de Castelldefels. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell aquest estiu ha permès localitzar noves restes d'època romana. Entre les troballes hi ha una sepultura que correspondria a una dona adulta i que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II. Per conèixer millor què s'ha trobat, quin és el context d'aquestes restes i què ens expliquen sobre el passat romà de Castelldefels, parlem tot seguit amb Alfons López, que és president del grup de recerques històriques de Castelldefels i, a més, és un dels responsables d'aquesta troballa. Va ser una troballa accidental, a càrrec del mateix president del Grey quan passejava pels vols del castell. Bon dia, Alfons.
6: Molt bon dia.
1: Va anar així, això? Qui ho va trobar? Com va anar?
6: Sí, més o menys va anar així. Jo estava amb un amic, que és el Xavier Esteve, que és l'arqueòleg territorial de Catalunya, que és el que s'encarrega una mica de controlar tot el tema arqueològic de la comarca del Baix Llobregat. Estàvem passejant per la zona del castell i en un moment donat tots dos ens fixem en que hi ha una peça de ceràmica que s'entreveu per la terra, hi ha hagut pluies els dies abans i que havia quedat al descobert. I més o menys tots dos la veiem i diem, cony, la paraula cony, bueno. Però literalment certa.
1: Va ser així, no?
6: Literalment certa, sí. Això sembla una teula romana. I així va ser. Truquem per en Lluís Artigas, que era una persona que té molta experiència en recerca arqueològica. Llavors parlo amb els companys del Greic, i els companys del Greic, també Pere, Jan i tot la resta, doncs sí, volen donar suport sense cap mena de dubte. Bueno, doncs fem l'excavació, llavors comencem a excavar l'espai, comencem a baixar sempre d'una forma metòdica, llavors trobem per la superfície, a sobre de les teules, unes restes de ceràmiques romanes molt típiques. Segurament, i era el que pensàvem en principi, vam fer nou la finca i en lloc d'anar a la deixalleria romana de l'època...
1: Perquè, esclar, aquestes teules podrien pertanyar a la casa.
6: Pertanyen
1: per tant, això dels límits...
6: Havien pertanyat.
1: Sí, ja en parlarem,
6: sí,
1: no?
6: Sí, ara
1: de la ciutat romana.
6: Havien format part segur de la casa. Vull dir, no tenia cap altre sentit. Llavors, el que feia, com tota la vida del senyor, tothom ha fet, els escombros, sí. La runa la llança al costat de la casa. Vull dir, hi ha llocs més nets que ho fan una mica més lluny, però aquests no van ser gaire curosos i van tirar-ho, i vam suposar nosaltres que ho tiraven al costat de la casa. I això ja em semblava correcte, perquè per l'experiència que tenim, la gent hem estat una mica guarros des de sempre, des del principi dels temps, des de l'Australopithecus. Bueno, pues el cas és que... seguim excavant i baixant i de cop i volta trobem un os de braç humà. I... caramba! Clar,
1: això no ho llencen de qualsevol...
6: No ho llencen,
1: això no ho llencen.
6: Llavors el que trobem és que la persona aquesta, la persona morta que trobem aquí, estava orientada cap al sol que neixia, cap a l'est. Comencem a desenterrar-la i finalment comença a surt mig cap, només tenia mig cap, no tenia de genolls cap a baix, no tenia res, tenia les mans completament mogudes i llavors, bueno, la hipòtesi és que el castell ha estat molt mogut durant 2.000 anys, aquesta pobra persona la van enterrar fa 2.000 anys tranquil·lament allà en aquell espai pensant que seria el lloc definitiu, però definitiu no hi ha nada. I la van enterrar fora dels límits de la vila. O sigui, nosaltres, a la vila romana que estava al castell, tenim algunes restes, però no sabem on estaven els límits de la mateixa. Això no s'ha trobat, perquè precisament hi ha hagut molts canvis en tot el lloc, hi ha hagut muralles medievals, hi ha hagut no sé què, no sé quantos, de manera que s'han carregat molta de la part d'allò. Llavors, el que trobem és que el que sí que sabem ara és que on era la morta, la persona morta, sí. No havia vila romana, perquè els romans no enterraven dintre de les cases ni enterraven a la llet en l'interior de la ciutat. Això no ho feia. Hi ha coses que sí que és segur. Era una dona, això sí que és. Del cap només s'ha conservat la part inferior del cap i només la mandíbula inferior. Vull dir, no tenim la mandíbula superior. En les dents de la mandíbula inferior, en els molars, té un desgast que és molt típic de dona que feia cestos de mimbre. Llavors, si és això que treballava amb la boca, no era la senyora de la casa, entre cometes, no, sinó que probablement era una serva. I si era una serva, igual era esclava.
1: Alfons López, president del GRIIC, el grup de recerques històriques de Castelldefels, hem parlat d'aquesta troballa d'una tomba de l'època romana, segle II, aproximadament. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres per interès.
1: ...78.000 alumnes de secundària de 149 municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells Castelldefels, comencen el curs amb l'agenda escolar per a la transició ecològica que ha distribuït la Diputació. És una iniciativa que enguany posa el focus en l'energia i en la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i participatiu, diu la Diputació. Anabel Subies és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels.
7: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui, si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
1: El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Voli i Boom i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades, amb dos guardons cadascuna, a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia va ser divendres, dia 18, al Poliesportiu de Can Roca. Entre les entitats que van ser homenatjades com a destacades de l'any, el Castelldefels Hockey Club va figurar entre els millors gràcies al seu equip masculí de divisió d'honor i al tècnic Miqui Delàs, que diumenge atenia la trucada de la matinal esportiva de Ràdio Castelldefels. Miqui Delàs.
8: La veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però si m'he de quedar amb una cosa, sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs, sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot, i en definitiva, doncs, molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club, i tot és cert, doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon un ascens consecutiu, però bueno, doncs mirar les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
1: Per la seva banda, l'equip sènior femení i l'entrenadora Mònica Lázaro van obtenir els reconeixements per part de la seva representació del Club Bàsquet Castelldefels. En representació de l'equip, la jugadora Paula Gallego valorava, amb les paraules que sentirem, l'obtenció d'aquests dos guardons.
9: És molt guai, o sigui, crec que és un reconeixement molt xulo pel club, per nosaltres, per la Mònica, i que de veritat durant la temporada crec que no ets conscient de tot el que estàs fent i premis com aquests doncs, et fan mirar enrere i dir, ostres, que xulo i quina temporada vam fer i que guai.
1: Pel que fa a les categories individuals, entre els guardonats com a millors esportistes de l'any hi ha Carlos López, del grup Trialcín Picassent. S'ha mostrat molt satisfet amb aquest premi.
10: Doncs un orgull, la veritat que ja quan un té una edat on a l'esport queda com un segon pla, perquè tens la teva vida familiar, tens la teva vida laboral, entrenes doncs, quan tens forats, o sigui, a l'horari de la nena, a l'horari del col·le, a l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i no et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble d'orgull, de no poder entrenar.

0: Altres protagonistes d'aquesta nit de l'esport 2026 van ser Alba Vázquez, del club tenis Andrés Gimeno, com a millor esportista sènior. També van resultar reconeguts Toni Ribas, del club nàutic Garraf, i Ariadna Tejero, del club de piragüisme Castelldefels. La principal novetat d'aquesta edició va ser la incorporació de la categoria màster per a majors de 45 anys. Els primers guanyadors han estat Carlos Avelló, de l'handbol esportiu Castelldefels, i Natàlia Prosbirnina, del club tenis taula Castelldefels. Rocío Ríos, del club d'atletisme sedentaris.cat, va rebre el premi a la millor esportista en esport adaptat. En el terreny de la crònica esportiva, Cristian Cano ens fa un resum dels marcadors de la jornada que els diferents clubs han disputat aquest cap de setmana.
1: Doncs bé, en línies generals podríem dir que pel que fa a partits oficials ja de Lliga, doncs hem tingut resultats positius pels equips locals, on, per exemple, la Unió Esportiva Castelldefels, des del meu punt de vista, va treure un punt molt, molt valuós al camp del Can Vidalet, que és un dels favorits per pujar de categoria, com ens apuntava l'altre dia el Carlos de Frutos el dilluns esportiu. També el bàsquet femení Castelldefels va sumar el primer triomf del curs, ho va fer a la pista del Safa Claró per 67-76. En clau hoquei herba, el primer equip femení va golejar per 7-0 el primer Benalmàdena, però en aquest cas el masculí va perdre el seu duel a casa a Via Fèrrea per 2-3 enfront del Pozuelo madrileny. D'altre costat, també cal afegir que en clau futbol, abans hem parlat de la Unió Esportiva Castelldefels a la Lliga Elite, unes categories per sota, més concretament en aquest cas a la tercera catalana, el Vista Alegre també va estrenar-se, en aquest cas amb un resultat molt i molt positiu, va golejar 3-0 al Viladecans, i els d'aquesta manera, els de Pinti, doncs van arrencar el curs amb un més 3, que esperem que facin que l'equip doncs pugui estar a la part alta de la classificació, ja que el Vista Alegre, recordem, té un dels seus objectius, com va ser la temporada passada, és intentar l'ascens de categoria. D'altre costat, també Can Roca va golejar el seu partit de quarta catalana. Vam tenir diferents amistosos de pretemporada, per exemple l'handbol, que ja comença la Lliga el proper cap de setmana, també en clau futbol sala. El CSR Castelldefels va arrencar la Lliga també amb bon peu després de guanyar 5-4 a casa jugant contra el Ripollet, un Ripollet molt i molt potent, o sigui que en línies generals un bon cap de setmana amb resultats positius.
0: És la crònica del cap de setmana de Cristian Cano, que aquesta nit protagonitza i condueix al Dilluns Esportiu, a partir de les 9, a Ràdio Castelldefels. Hem arribat al final de l'edició d'aquest dilluns 21 de setembre. L'últim minut és per repassar els titulars. L'Ajuntament vol crear punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat, el Castell i Can Bou. Tindran com a missió facilitar informació i assessorar la població sobre els canvis que comportarà la nova tercera àrea bàsica de salut quan entri en servei el nou ambulatori a la Muntanyeta. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins diumenge funciona d'11 del matí a 6 de la tarda entre setmana i de 10 del matí a 7 de la tarda al cap de setmana. Avui s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència, que es perllongarà fins al 4 d'octubre. A Castelldefels, la marxa es presenta aquest vespre a la biblioteca. Una intervenció arqueològica a l'entorn del castell ha permès localitzar noves restes de l'època romana. Entre les troballes, que els arqueòlegs situen provisionalment al segle II, hi ha les restes d'una dona adulta. La reputació turística en línia dels serveis turístics a Castelldefels té una nota de 8,21 sobre 10, unes dècimes superior a la mitjana de la comarca. Així ho reflecteix l'anàlisi que la Diputació ha fet dels més de 100.000 comentaris que ha despertat la nostra ciutat a portals com Booking o TripAdvisor. Així acabem l'informatiu d'aquest 21 de setembre. Gerard Carreras ha estat el control tècnic, Anna López i Estefania González han fet tasques de producció i Cristian Cano s'ha encarregat de la crònica esportiva. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de la ciutat amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. El Club Bàsquet Castelldefels, el Pèndol Voleibum i el Castelldefels Hockey Club van ser les entitats més premiades amb dos guardons cadascuna a la 26a nit de l'esport de Castelldefels. La cerimònia es va celebrar divendres 18 de setembre al poliesportiu de Can Roca, on es van lliurar un total de 13 premis. L'edició d'enguany comptava amb la gran novetat de la categoria màster, que ha atorgat un reconeixement als millors esportistes de més de 45 anys d'edat. Milers de persones participaven ahir al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que començava al Passeig de Gràcia i arribava fins a la plaça de Sant Jaume. La convocatòria la feia la plataforma Zero Port Barcelona, amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, on hi participava Prou Soroll Castelldefels. La convocatòria arribava sota el lema No a l'ampliació ni ara ni mai. Segons els organitzadors, s'han concentrat 30.000 persones enfront de les 5.500 que calcula la Guàrdia Urbana. Última setmana del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Fins al 27 de setembre s'ofereix d'11 a 6 de la tarda, de dilluns a divendres, i de 10 a 7 els dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries del nostre litoral. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
6: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Buenos días, Castelldefels. Bon dia, Castelldefels. Empezamos una nova setmana con coses com sempre de aquí, en Castelldefels, així som. A la broma del dia, avui escoltarem els continguts del dilluns esportiu. El protagonista, sens dubte, d'aquest espai serà avui els resultats, els premis concedits, atorgats a la darrera edició de la nit de l'esport. Doncs el dilluns esportiu arribarà amb entrevista dels seus protagonistes, ens ho explicarà Cristian Cano, el seu conductor, a partir de les 9, però abans, viajando per les ondes de la mà de Jordi Jové i també de Dani Hernández. Avui el nostre cofí, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas ens acompanyarà Paquita Cruz, regidora de Salut i també d'Esports. Parlem de la llengua, de la tercera lliga paraològic, a càrrec d'un dels seus creadors, el filòleg Pau Vidal. I Dia Mundial de l'Alzheimer, per aquesta raó parlarem amb la Mercè Rull, i és la presidenta de l'Associació de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. La nostra mòbil torna a voltar per un comerç de proximitat i ens farem ressò de la darrera tertúlia literària de la Rogita, aquesta entitat que va convidar el periodista Vicenç Lozano, un especialista en el Vaticà i també que està present en nombroses guerres d'arreu del món. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Clive Stellefelts Així som.
1: El programa del dia.
2: Viajando por las ondas.
3: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
5: de la tarde.
2: En Radio Castelldefels. Bien, pues hola Ana, hoy en Viajando por las Ondas también vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Seguiremos hablando de viajar y de comer y de descubrir gastronomía. Y hoy concretamente nos vamos a ir a hablar de algo de gastronomía japonesa. Viajaremos a Japón y comentaremos algo de su gastronomía, por si es que alguien a estas alturas no lo la conoce. Pero además de eso, Jordi, vamos a hablar de más cosas.
3: Sí, vamos a comentar y hacernos eco de una campaña para concienciar a los viajeros en los viajes en avión, en los momentos de evacuación, para que nadie se entretenga a recoger el equipaje y, sobre todo, para que nadie se entretenga grabando la evacuación.
2: Eso
3: lo vamos a comentar porque se está poniendo serio y peligroso. Y luego, además, vamos a seguir viajando por Zambia. Comenzamos la semana pasada y esta nos vamos a introducir ya por algunos lugares interesantes del país. Estamos a punto de llegar a Livingstone, supongo.
2: Eso es. Y además de eso, también vamos a hablar de alguna recomendación para reclamaciones en hoteles cuando nos encontremos con algo que no es de nuestro agrado, por ejemplo. Así que todo eso es de lo que vamos a hablar esta tarde en Viajando por las Ondas. Hasta esta tarde, allí, ya saben, les esperamos en el programa de viajes de Radio Castelldefels. ¡Hasta luego!
3: ¡Hasta luego!
4: El lunes a las 8
3: te llevamos de viaje con nosotros
2: a través del 98.0 en Viajando por las Ondas.
3: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Al programa del dia.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
7: Cada dilluns a Radio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu.
8: Pues efectivament, un salte a ser Cristian Cano, el conductor del Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian.
9: Hola, Ana, molt bon dia.
8: Evidentment, els continguts del Dilluns Esportiu pilotaran avui sobre els resultats, les proclamacions, els guanyadors i les guanyadores de la darrera edició de la Nit de l'Esport.
9: Doncs sí, parlarem primer de tot sobre la Nit de l'Esport, que jo crec que ha sigut l'esdeveniment més destacat del cap de setmana, entre cometes, a la nostra ciutat, ja que va ser divendres a la nit. I sí, també parlarem, lògicament, sobre els resultats del cap de setmana, on ja diferents equips com la Unió Esportiva Castelldefels de Futbol han fet l'estrena a la seva lliga oficial. I també, com és habitual, Anna, parlarem amb protagonistes sobre el que ha succeït aquest cap de setmana. O sigui que tindrem un programa molt i molt interessant.
8: Molt bé, a banda d'això, els resultats dels equips, dels diferents equips, de les diferents disciplines esportives aquest cap de setmana, oi?
9: Sí, però com he dit, parlarem sobre els resultats del cap de setmana, on en línies generals, des del meu punt de vista, ha sigut positiu pels clubs locals. A més, hem tingut diferents estrenes a competicions, sobretot el futbol ha tornat a l'activitat ja amb normalitat, amb l'inici de Lliga Elit i també de categories inferiors com tercera o quarta catalana, on també tenim equips del municipi. En clau, per exemple, bàsquet, encara segurament tots els equips no s'han incorporat, però sí que és cert que el bàsquet femení Castelldefels ja ha sumat la primera victòria de la temporada a Supercopa. En clau handbol vam tenir amistosos que inicien la Lliga ja els equips l'Esportiu Castelldefels el pròxim cap de setmana. Hi ha hagut un munt de partits, alguns de pretemporada, altres oficials. Parlarem sobre tots i també repassarem quina és la situació de cadascun d'aquests equips en aquests moments a la seva categoria.
8: Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Cano. Tots aquests continguts a partir de les 9 del vespre avui, el Dilluns Esportiu. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
9: Bé, Anna, una bona setmana. Adéu.
8: Igualment, adéu.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.
1: El programa del dia. Castelldefels.

acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels Coffee.
1: Efectivament, i com cada dilluns en aquest espai, som Castelldefels. En aquest cas ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna.
1: Doncs una mica, com dèiem, amb la ressaca, entre cometes, amb aquest refredat de l'àmbit de l'esport, que com sempre va ser una nit emocionant, perquè participen tots, gairebé tots els clubs esportius de la ciutat, i evidentment es donen premis.
2: Evidentment, Anna, estic una mica refredada. Jo crec que va ser de la nit de l'esport que estic aquí tot el cap de setmana, però bueno, estic perfecta i estic molt orgullosa i molt contenta de l'acte que va ser la nit de l'esport, perquè, bueno, com tots sabem, la valoració nostra és positiva, des de l'àmbit de secció d'esports és positiva, però segurament hi ha coses que no van funcionar gaire bé i que, bueno, podem aprofitar després de la reunió de la comissió per la valoració, per reincidir en les coses que no van funcionar i l'any que ve tornar a fer-ho encara millor. Perquè de tots els events, a vegades, esdeveniments, a vegades surten molt bé i a vegades has de, bueno, fer coses que funcionin millor. I, bueno, nosaltres aquesta nit ja saps que és posar en valor tota la feina dels esportistes i de les entitats de la ciutat i aquí el que fem és reconèixer tota la temporada de les entitats i dels esportistes individuals, segons les categories, fem reconeixement. Va ser una nit molt divertida perquè després, ja saps, després de l'esdeveniment de lo que és l'acte central que es fa al pavelló de Can Roca, sortim a fora, fem un petit còctel, un petit refrigeri, i tenim un company de la feina, que és el Dani Hidalgo, que sempre ens fa una sessió de DJ allà fora. I aquest any vam posar un toro mecànico per la gent jove i va ser molt divertit, Anna, molt divertit.
1: Això en reconeixements, evidentment, als protagonistes de l'esport, però tampoc se n'oblida les persones que falten.
2: Sí, fem un in memoriam, també. I aquest any ha sigut el Miguel, que era un noi que estava vinculat al bàsquet i era un noi que estava treballant a la 11. Era un noi que anava amb una cadira de rodes i va tindre un infart i li vam fer un reconeixement. I a una persona de la Unió Esportiva Castelldefels, a un directiu, va començar de jugador, va ser directiu i va ser molt emocionant. Va vindre la seva dona i el seu fill i en el cas del Miguel va vindre el seu nebot. I vam fer aquest reconeixement dos in memoriams i això sempre toca una mica al cor. També ens toca al cor les persones d'esport adaptat. La Rocío, que és una noia que li va donar un ictus i que està corrent a l'entitat de sedentaris, que ha tornat a córrer, que ja està inscrita en esdeveniments internacionals, ens va dir la nit de l'esport. I, bueno, i després l'Àlex, que és un Cerrato, que és un noi que té la cama tallada i porta una pròtesi i és corredor de motos. I totes aquestes coses et fan... Bueno, el fan sensibilitzar-te amb l'esport i veure que la gent que ha tingut problemes o ha patit patologies continua fent esport, malgrat les circumstàncies de la vida, el que els hi ha passat, continuen i s'aferren a l'esport amb una manera de sortir endavant.
1: I pel que fa a la resta de distincions, doncs van ser representants de diferents esports, com diuen, de la ciutat.
2: Sí, bueno, el més destacat, les entitats que més guardons es van emportar va ser al hockey, al bàsquet Castelldefels i al vòlei, al voleibol. Després, equips i després va haver-hi individuals, el Carlos López i l'Alba Vázquez, en categoria sènior. El Carlos López és de trial, de bicicleta trial. L'Alba és jugadora de tennis del Jimeno. El Toni Ribas, que aquest és un premi molt... A mi em va tocar molt el cor perquè és un nen de 12 anys que està participant en vela i està fent campionats, campió d'Espanya, campionats internacionals. De fet, quan va arribar la nit de l'esport venia d'un campionat i, clar, amb 12 anys veure tot aquest esforç d'aquest nen perquè la vela és molt dura i que està competint amb gent més gran que ell i el seu equip de competició també són gent més gran que ell, o joves o adults, doncs això... Bueno, a mi m'emociona molt tot això. Però va ser una gran nit, una gran nit.
1: Doncs continuem parlant d'esports perquè torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
2: Sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. Hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt proper. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, Però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc al tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fent servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat. Ah. Per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, dos dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors... Però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer una sessió aquí al Zen Centre, per també dinamitzar una mica el Zen Centre i que la gent vegi, quan passi per aquí, que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics, estem treballant amb tot això.
1: Doncs comença de nou el curs també per al CEM Can Roca, el qual feia esment, amb noves activitats i amb obres a l'interior de l'equipament.
2: Sí, mira, nosaltres sempre, com a tot arreu, totes les instal·lacions, comencem el dia 1 d'octubre, comença el nou curs. El nou curs vol dir que hi ha una gran oferta d'activitats per a usuaris de 4 mesos a 85 anys, uh-huh. O sigui, tot aquest marge d'edat, imagina't. Uh-huh. I dintre d'aquest marge d'edat tenim activitats de tot tipus. Tenim activitats aquàtiques, programes de salut, activitats dirigides, cursos extraescolars, cursets extraescolars pels nens que quan surten d'escola puguin vindre a fer cursos de natació, cursos escolars, a dintre de l'horari escolar també. Pensàvem que aquest any, amb el tema dels professors, i no tindríem nens que vindrien a natació en horari escolar, però sí, ho han mantingut, i tenim les mateixes escoles. De fet, alguna escola ha ampliat els cursos per vindre a la piscina. Si venien dos cursos, potser han ampliat un tercer curs. Si venien primer i segon, potser han fet I5 o tercer. Vull dir que això està molt bé. I bueno, comencem el dia 1, i si les inscripcions ja estan fetes, bueno, hi ha llista d'espera, s'ha cridat a la gent que ha quedat en llista d'espera si hi ha hagut alguna baixa. Vull dir que està tot preparat perquè el dia 1 comencem i la gent comenci a fer esport una altra vegada. Després, com deies, vam fer la climatització de la piscina telescòpica. Això va ser abans de l'estiu, a l'últim trimestre de l'any, a l'abril, maig i juny, vam tindre la piscina tancada a la telescòpica i s'ha posat una climatitzadora deshumectadora nova perquè era necessari, ja ho vaig dir moltes vegades quan vam vindre. I ara aquest estiu s'està fent l'obra de lo mateix, de la climatitzadora deshumectadora de la piscina d'ensenyament, que també estava en molt mal estat. I, bueno, i s'ha fet ara, la maquinària ja està posada, falta fer algunes connexions, i per la setmana que ve, que ja serà l'inici de curs, la piscina ja estarà perfectament en condicions per tornar a començar l'activitat. I el més destacable és que hem fet una petita ampliació, petita que queda gran, del gimnàs de fitness, perquè el meu objectiu és intentar trucar a bastanta gent de la llista d'espera. Hem tingut bastantes baixes i llavors això ho estem treballant per... Llavors, trucar gent de llista d'espera, tenim el mateix espai, doncs és una mica incongruent. Llavors, perquè la gent estigui millor, perquè l'activitat es pugui fer millor, amb la zona exterior que ja vam preparar la temporada passada, que hi ha molta gent que ja entrena fora perquè està molt bé acondicionada per entrenar fora i el temps aquí ja saps que d'igual que sigui les 7 del matí o les 11 de la nit, si fa bo, pues, pots entrenar fora. Jo entreno fora sempre de dilluns a divendres i em va perfecte. Pues, hem ampliat, hem tret un tros de la sala de cycling de Can Roca, hem deixat la sala de cycling igualment bastant gran, que acaben 20 bicicletes per fer classe, i hem donat tota la resta a la sala de fitness, amb la qual la sala de fitness ha quedat dignificada totalment, o sigui, ha quedat preciosa. Ara el que em falta, i és el meu proper objectiu, és fer la licitació de les màquines i canviar tota la maquinària del CEM, perquè des del 19 està aquesta maquinària, tenim problemes de manteniment, tenim problemes de peces, i jo crec que ja necessita un canvi perquè té molt d'ús. O sigui, hi ha molta gent que la fa servir, té molt d'ús, i si d'aquí un parell d'anys ja tenim el CEM centre, vull que la maquinària sigui la mateixa. O sigui, que si al final decidim que una persona que estigui al CEM Can Roca pot anar al CEM centre o viceversa, pues que tingui la mateixa maquinària i el mateix programa de salut amb aquella maquinària.
1: Molt bé, doncs no deixem de banda els esports, però ara parlem doncs, d'obres més macro, no? Com l'obra del pavelló de Can Vinader, com va?
2: Pues mira, les obres siguen con el calendario previsto. Parece que no, llegas allí y ves, ahora ya están todos los pilares y ya se ve un poco, se ve menos que la obra de la semi, pero está según lo previsto el calendario, ya sabes que es una actuación muy importante, son 2.000 metros de pabellón que tendremos y tampoco puedo decir nada más porque la obra sigue, si va bien no hay ningún problema, el único problema que puede haber son las lluvias, pero de momento en aquella obra, aunque lloviera, no impediría que la obra continuara. Con lo cual, la previsión que manejamos es poder llegar a la inauguración alrededor de febrero del 27. Febrero o marzo del 27. Pero bueno, eso siempre dependiendo de la finalización de los trabajos, que todo vaya bien, que el tiempo nos deje y bueno.
1: Continúan la semidescubierta de Can Roca y también las obras del skatepark.
2: Sí, la semi también avanza según la planificación. Esta tendrá en un espacio de 1.500 metros, no 2.000 como el pabellón, pero también es un pabellón y al cerrarlo, ahora desde fuera, si tú has pasado y lo ves, se ve como si fuera más grande, han ampliado todas las zonas exteriores un poco más con una cubierta de hierro y parece más grande. Aquí lo que tenemos que añadir, que ya lo he añadido muchas veces, es que a partir de una instalación deportiva será una instalación que albergará actividades culturales, musicales o cualquier fiesta, priorizando siempre el deporte, ¿vale? Priorizaremos el deporte, pero es una instalación que podremos albergar en un momento de lluvia o de mal tiempo. Si hay algún acto importante, lo podremos ubicar en esta instalación porque estará preparada para hacerlo. Y esta, yo creo que podremos empezar a utilizarla. Perdón, Ana.
1: No pasa nada.
2: Podemos empezar a utilizarla en enero, después de las fiestas, en enero del 27. Yo creo que ya la tendremos. A mí me han dicho igual antes, pero yo digo no, mejor después de Reyes, que las entidades tenemos un plan de uso, hay que marcar el plan de uso hasta diciembre y luego en enero si hay que cambiarlo, pues como ahora tenemos reuniones con las entidades para el plan de uso de las pistas, pues ya lo marcaremos y haremos el calendario, pero yo creo que esta sí. Y el skatepark, yo creo que la previsión es tenerlo antes de finalizar el 2026, Ana. Va súper adelantado, avanzan las obras súper bien y la información más reciente que tenemos es que la preparación de las geometrías, rellenos y encofrados ya está realizada, armaduras, un 80% está hecha la obra, lo que permite que la siguiente fase, que es el hormigón armado, proyectado, si no pasa nada con las lluvias y no hace mal tiempo, pues se inicie esta semana y bueno, por eso lo tendremos antes de finalizar el año 2026.
1: Y también hay mejoras en las pistas al aire libre,
2: sí,
1: exteriores.
2: Una cosa se me ha olvidado del skate. Hay una otra actuación muy interesante, que es el puente de la MB, que van a construir, que va desde el puente del canal, el puente de la Napblau, baja hacia el skate, ¿vale? Y todo esto mejora la accesibilidad y sobre todo la seguridad hasta el recorrido, el puente que lo unirá. Y esto, bueno, es una buena noticia porque es una pasarela que conectará las dos cosas, y es una buena noticia. En cuanto a las pistas de uso libre exterior para la ciudadanía, tenemos la pista de la Pineda, que la están construyendo. La pista actual sigue, pues, está en el sitio, o sea, no la hemos quitado porque era quitarla y dejar todo el armazón, todo lo que es la solera, 2 o 3 meses cuando la gente en verano la está utilizando. Cuando la están construyendo, cuando la tengamos, pues la colocaremos y mejorará la seguridad y el funcionamiento. Es verdad que allí las pistas, esta nueva que están construyendo, tiene más protección porque al estar en la playa, la salinidad, el salitre y el muchísimo uso, esta pista está mucho más deteriorada que otras pistas que tenemos de uso exterior en el resto de la ciudad. Y esta ya le tocaba, era una pista que, bueno, había algunas partes de la pista que estaban inclinadas, teníamos un poquito de miedo porque hubiese algún tipo de accidente, pero bueno, las han reforzado antes de que la quiten, ahora está bien, pero bueno, se cambiará. La pista del burrito, que es la que tenemos en el barrio de Cambinade, esa pista, bueno, teníamos muchas demandas porque sabes que al hacer el pabellón de Cambinade, las pistas exteriores que teníamos de uso libre para fines de semana, que estaban abiertas a la población, ya no tienen, sobre todo los usuarios de básquet no podían utilizarlas, con lo cual yo tenía mucha demanda de mejorar esta pista y se ha hecho la actuación este verano, pero esta ha sido una gran actuación, se ha cambiado todo el pavimento, se han sacado las canastas que habían, se han puesto canastas fijas con una zapata en el pavimento y bueno, no ha sido un mantenimiento, sino que ha sido una actualización, una mejora de toda la pista y la semana que viene, me han confirmado antes de venir aquí, lo único que queda es pintar la línea y la tendremos para la primera semana de octubre, estará la pista para que todos los usuarios y usuarias que la quieran utilizar, pues ahí la tienen para hacer uso al aire libre y gratuito, que es lo importante, que nada nos cueste dinero.
1: Muy bien, una pista muy utilizada, por cierto.
2: Sí.
1: Si acabamos con el tema de deportes, pasaremos ahora a temas de salud, señora Cruz, porque vamos a ver en ciernes la inauguración del tercer ambulatorio, pero ahora hay reuniones previas porque hace falta acabar de concretar muchas cosas, ¿eh?
2: Sí, a mí me gustaría, Ana, dar más información, más fidedigna y más verídica, y tampoco la tengo porque estoy en constante comunicación con el CatSalud. Pero tampoco la tengo. Sabemos lo que sabe toda la población, que está publicado el orden, se ha creado la nueva área básica de salud, la Castelldefels 3. Esta nueva área reorganiza la atención primaria en el municipio y delimita la zona que incluye parte del centro de Castelldefels y otros sectores del municipio. Sabemos que la creación de esta tercera área básica supone una distribución de lo que es el territorio de Castelldefels entre la Castelldefels 1 y la Castelldefels 2, que es el Castell y Cambou. Mientras no se ponga en funcionamiento el nuevo equipo de atención primaria, los vecinos que estén afectados por el cambio de área seguirán yendo a su médico y a su CAP, así que hasta que esto no esté abierto. Entonces, hoy he recibido un mail de la directora del CatSalud, que es Sonia Sevilla, que bueno, invitándome a tener una reunión para ponerme al día de todo, cómo va todo, de la carta que van a enviar a los ciudadanos que tengan que realizar el cambio de CAP o de CAP, y en este caso de médico, que ya sabemos que esto es elección libre. Si a alguna persona le cambian de CAP porque le toca en su área básica, pero no quiere cambiar de médico, ahí hay totalmente libertad para quedarse con su médico. Y bueno, esto ya se irá viendo, pero mandarán una carta. A partir de aquí nos tenemos que reunir porque ellos mandarán la carta y nosotros tenemos que hacer una comunicación previa a nuestros ciudadanos, pues mediante los medios de comunicación que tenemos, tanto la radio como la publicidad, como las pantallas, como el bulletí al Castell, como lo que, ¿vale? Uh-huh. Y entonces abrir un par de oficinas, no oficinas, sino de puntos de atención al usuario que haya estado en un CAP y tenga que ir a otro, pues habrá un punto de atención en el Castell y un punto de atención en Cambou. Estos usuarios se dirigirán allá y fantásticamente les atenderán y les informarán del cambio de CAP una vez llegada la carta. O sea, hasta que el CatSalud no envíe las cartas a las personas que tienen que cambiar de CAP, nosotros no podemos abrir este punto de atención, pero es nuestra intención, abrir este punto de atención. Y no tengo ninguna información más, sino que tendremos una reunión con el CatSalud esta semana, a finales de semana o a inicios de la que viene. El lunes 28 tenemos Consell Rector en Cambou. Y entonces, a partir de aquí, tendré mucha más información. Y si te parece, Ana, cuando tenga toda la información que necesito de profesionales, de cambio de profesionales que están en cada CAP, de cómo vamos a funcionar, de cuándo se va a abrir el CAP, la apertura del CAP, si será el 2 de noviembre o el 10 de noviembre, que se barajan estas fechas. Cuando lo tenga todo claro y yo no te pueda dar información que no sea verídica, yo vendré aquí e informaré, si te parece bien.
1: Y tanto que sí, y tanto que sí. Pues para acabar, señora Cruz, a la espera, como decíamos, de que se concreten más información, estos datos sobre el tercer ambulatorio de la ciudad. Hablamos de una campaña ya en ciernes, bueno, ya se ha implementado en la ciudad, en los diferentes OPIs se pueden ver. Es una campaña que tiene que ver con el civismo y también con las mascotas.
2: Sí, es una campaña hecha desde participación,

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Millores dels col·lectors d'aigües residuals de la ciutat. La Junta de Govern local, celebrada el passat divendres 18 de setembre, aprovava dos punts relacionats amb la rehabilitació i la millora dels col·lectors del barri de Marisol i d'un tram de la xarxa residual a l'Avinguda Constitució. La Junta de Govern local també aprovava un punt relacionat amb les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i tres expedients de llicència urbanística. Ecovidrio i l'Ajuntament de Castelldefels col·laboren en la campanya Reciclar Vidre és una gran aventura. La iniciativa, que busca fomentar entre les famílies el reciclatge d'envasos d'aquest material, portarà del 24 de setembre al 5 d'octubre contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel a la nostra ciutat. La presentació oficial de la campanya tindrà lloc aquest 24 de setembre a les 6 de la tarda al pati de l'edifici de la República, amb la participació de l'alcalde Manu Reyes, el regidor de neteja David Soler i la gerent de Covidrio Catalunya, Sílvia Mayo. I amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, en Bici, servei de bicicleta compartida, ofereix fins demà abonaments gratuïts de 3 dies. Es tracta d'una promoció especial en marxa des del passat 16 de setembre. A Castelldefels comptem amb un total de 17 estacions d'en Bici i 420 places d'aparcament. I fins aquí els titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornarem amb una nova actualització informativa d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Avui, 21 de setembre, torna la Lliga del Paraulògic. Compte enrere per les inscripcions de la tercera edició que, com dèiem, arrenca avui. Mantindrà el format de 4 fases amb semifinals a Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona. Els requisits per participar-hi són ser usuari registrat del Paraulògic, tenir més de 14 anys. Les dues últimes edicions van reunir més de 15.000 participants de gairebé totes les comarques de Catalunya. El joc lingüístic, que enguany celebra el seu 5è aniversari, ha tret gairebé 3 milions d'usuaris i té una mitjana diària de 90.000 jugadors i jugadores. Parlem del tema amb el Pau Vidal, filòleg i traductor, que conduirà la gran festa de cloenda de la Lliga el proper 28 de novembre. Molt bon dia, Pau.
1: Bon dia.
0: En quins objectius va néixer la Lliga del Paraulògic i en què consisteix aquesta trobada?
1: A veure, l'objectiu principal era, diguem-ho així, donar-li un aspecte més real o més presencial o més de col·lectiu al fenomen del joc mateix del Paraulògic, perquè ens va semblar que una cosa que havia tingut aquest èxit i tanta participació valia la pena que tingués una dimensió, diguem-ho així, més palpable, no? I llavors la gràcia de la Lliga és que té aquesta segona fase en què els jugadors es veuen, es troben i reconeixen que els altres també són reals com ells.
0: Per aquells que no coneguin el joc del Paraulògic, en què consisteix?
1: És un joc molt senzill que està basat en el principi de l'anagrama, és a dir, tu tens 7 lletres que són diferents cada dia i amb aquelles 7 has de confegir paraules, des de les més curtetes de 3 lletres fins a les més llargues de lletres infinites. Ara, a partir de 7, que és el nombre de lletres que tens, si les hi poses totes, fas el que en diem un tuti, que seria el premi gros, per dir-ho així. És a dir, és un joc d'habilitat lingüística bàsica i, per tant, està realment a l'alçada de tothom. Hi poden jugar des de canalla fins a... No cal tenir habilitats lingüístiques especials.
0: Ja entrem a la tercera lliga. Quin és el balanç fins ara?
1: Home, fins ara ha anat molt bé, perquè les dues primeres, la primera vam tenir 7.000 participants, la segona 8.000, ens fem pagues que aquesta comptem d'arribar als 10.000 i com a proporció, en relació entre els jugadors virtuals i els reals, trobem que és una molt bona mitjana, perquè clar, la realitat sempre és més feixuga que la virtualitat, no?
0: Aquí has dit que pot participar tothom, s'ha de tenir només més de 14 anys, aquest és el requisit principal. I de quina manera es materialitza la preinscripció en la Lliga?
1: A veure, això dels 14 anys és només per la Lliga, eh? Vull dir que el joc del Paraulògic pot jugar qualsevol, eh? Per la Lliga, si s'han de tenir a partir de 14 anys, res, tan senzill com entrar a vilaweb.cat/paraulògic, allà hi ha les instruccions, t'inscrius com a jugador i ja està. I res més que això. I comences a jugar avui mateix, perquè avui és el primer dia de la primera tongada de 3. És a dir, les 4 fases són dues fases virtuals de 3 dies cada una i després semifinals i final que són presencials. Per tant, encara que algú no es pugui inscriure avui, també pot començar demà. Però sí, en aquest cas començaria amb un lleuger desavantatge perquè els punts dels 3 primers dies s'acumulen.
0: Ah, has dit finalment, Pau, que hi haurà trobades a la tercera fase, les semifinals presencials. Els jugadors i les jugadores poden decidir on s'inscriuen, a Perpinyà, Andorra, València, Palma o Barcelona?
1: Sí, això quan es fa la inscripció ja t'ho demana. Et demana des de quina comarca jugues i llavors aplega els finalistes en funció de les comarques en què s'hagi apuntat cadascú. Vull dir que si tu t'apuntes del Segrià o de les Garrigues, per exemple, després et tocarà la semifinal de Barcelona, perquè per una qüestió purament de percentatges demogràfics convé fer-ho així. Lògicament hi ha més participants a tota la secció de Barcelona que la de Perpinyà, per exemple, o la d'Andorra, no? I llavors, perquè tothom tingui el màxim igualtat d'oportunitats, doncs ho distribuïm d'aquesta manera.
0: El cas és que el Paraulògic s'ha consolidat com una eina poderosa per a la dinamització de la llengua catalana.
1: Sí, malament rai si fos per la llengua castellana o per una altra. No, és per la llengua. El que ha fet sobretot el Paraulògic, a més d'entretenir milions d'hores de catalans jugant amb el joc, és fabricar una simbologia. una simbologia associada a la llengua com a element de joc, element de diversió, per tant, element positiu. I a nosaltres això és el que ens fa més gràcia, perquè, de fet, era l'objectiu principal. Vull dir que no ens pensàvem ni de lluny que tindria tant d'èxit.
0: A més, ha tingut tant d'èxit que s'ha editat fins i tot un llibre.
1: De fet, de llibres se n'han fet 4, en realitat. Sí, a l'estiu de l'any passat, si no recordo malament, va sortir al llarg del 24-25, perdona, va sortir el primer, després el segon va ser per canalla, el tercer va tornar a ser per grans i el quart va tornar a ser per canalla. És a dir, n'hi ha dos per grans i dos per canalla, amb jocs diferenciats, perquè llavors, com que, a mesura que veiem que la gent ens deia que no en tenia prou amb el joc del dia, nosaltres hi hem afegit allò el que en diem els enigmes o endevinalles, que són complements a partir de el mateix punt de partida, el rusc, que és on hi ha les 7 lletres aquestes. Fabriquem enigmes i, en general, desafiaments lingüístics que complementen el joc perquè hi entren en joc més habilitats lingüístiques. Llavors, això, clar, els jugadors no som tots iguals. De fet, hi ha moltes menys de jugadors. I, per tant, no tothom respon de la mateixa manera al mateix repte, no?
0: El final de la Lliga arribarà el 28 de novembre amb una gala al Teatre de Poliorama de Barcelona que, com deia al començament, conduiràs tu mateix. En què consistirà aquesta final?
1: Bueno, la final és una versió tipus revisión, o sigui, així a l'engròs, de simplement una partida col·lectiva. I llavors posarem en solfa tots aquests jocs, és a dir, totes aquestes proves, perdona, els ruscos, els enigmes i alguna prova sorpresa. I la gràcia, pels que participen, però sobretot pels que no participen, que és per això que ho fem en forma de gala, que són la majoria, l'any passat, a l'última edició, hi va haver, penso que eren 400 assistents que no participaven, però només miraven, és no només veure l'emoció del joc, el risc de veure qui guanya, que és una cosa que sempre engresca molt, sinó també, en realitat, de poder-hi participar. Perquè si tu ets allà a la sala, també hi pots participar, que passa que jugues per tu, llavors ja no puntues. Però com a espectacle és molt singular veure que un joc que normalment hi juguem individualment, fins i tot tancats al lavabo, en canvi es pot convertir en un espectacle col·lectiu, no? I això realment té molta gràcia. A més, et fa sentir com molt acompanyat en la teva, en el teu vici, diguem, no?
0: Doncs espero, Pau, que hi hagi moltíssimes inscripcions, que continuï augmentant el nombre de persones participants i que es desenvolupi molt bé aquesta Lliga del Paralògic ja que va per la tercera edició. Moltíssimes gràcies.
1: A reveure a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Doncs aquesta lliga, com dèiem, el que busca és doncs que s'estigui la millor gent possible. És un joc lingüístic que enguany celebra el seu 5è aniversari. Fins ara ha tret gairebé 3 milions d'usuaris i té una mitjana diària de 90.000 jugadors. El joc comença justament avui.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Doncs parlem ara de temes relacionats amb la salut. Avui se celebra el Dia Mundial contra l'Alzheimer i hi ha diferents activitats que han programat tant la secció d'aquí de Castelldefels com d'abast comarcal l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat. Mercè Rull, la seva presidenta. Molt bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Quines activitats heu previst per commemorar la jornada d'avui?
1: Bueno, avui estem fent, de veritat, que el Dia Mundial es converteix quasi en el mes, perquè tenim moltes activitats a tot arreu del Baix. En concret, a veure, avui es llegirà el manifest i tenim en aquesta setmana unes portes obertes al taller d'estimulació cognitiva que fem a la Masia Can Roca el dia 23 de setembre a les 4 de la tarda i també el 25 de setembre a les 10 que el fem, perquè és un taller que el fem cada any, que dura tot l'any i ara l'obrim a tothom perquè puguin venir a veure com es fa. També després, ja el dia 5 d'octubre, tenim una xerrada de conducta i emoció en la persona amb Alzheimer, què passa i com abordar-lo, a les 5 i quart a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Llavors, bueno, fem altres activitats a diferents poblacions i recordar que aquí a Castelldefels tenim dos tallers a Masia Can Roca i Frederic Montpou que tenen una duració des de setembre al mes de juny, durant tot l'any, per activar tota aquella estimulació cognitiva i treballar perquè la malaltia vagi al més a poc possible.
0: Doncs aquest dia arriba la commemoració del Dia Mundial d'Alzheimer amb, no sé si pensaràs igual, Mercè, però amb coses, notícies esperançadores, perquè hi ha avanços en el diagnòstic precoç, noves teràpies, nous fàrmacs. Estem davant una revolució a l'hora d'abordar la malaltia de l'Alzheimer en aquests moments?
1: Bé, m'agrada que facis aquesta pregunta. La veritat és que no teníem res, partíem de zero i durant molts anys no ha hagut cap tipus d'avanç amb investigació científica ni amb res que donés resultat. I ara tenim una esperança amb dos medicaments que estan sortint, el lecanemab i l'altre, que donen un raig d'esperança amb la investigació. Són medicaments que encara tenen les seves dificultats, els seus efectes secundaris, no es poden aplicar a tothom, s'han d'aplicar a l'hospital i una persona més gran de 80 anys no ho rebrà, serà per fases primerenques i aquí és on tindrem la importància del diagnòstic precoç. Sí que és veritat que amb el diagnòstic precoç la gent ara avui en dia va abans al metge i s'ha adelantat molt amb aquest tema i s'està treballant també per poder fer un diagnòstic amb sang. Llavors, quan es pugui fer aquest diagnòstic amb sang, amb una analítica per la població, clar, tot això doncs sí que serà una mica revolucionari. El que passa és que hem de pensar dues coses. Una, que si el sistema està preparat per tot això, i segona, des del govern van rebutjar el finançament d'aquests medicaments. Clar, ara, doncs, què passa? Que només els rics podran optar a aquesta medicació perquè és caríssima. Bueno, no sé, això doncs, des de la Federació Catalana, des de la nostra associació i des de la Confederació Espanyola estem reivindicant aquest Dia Mundial precisament el poder lluitar contra aquest sistema, aquesta voluntat política de no poder finançar els medicaments que tenen l'Alzheimer. Llavors, aquí estem. Nosaltres tenim el lema de si vull i encara hi som aquí perquè ens pensem que una persona quan està diagnosticada d'Alzheimer ja no té voluntat, ja no té autonomia, que això ja no és així. En primeres fases la persona encara hi és, encara pot prendre decisions, encara pot aprofitar molta part de la seva vida, hem de lluitar per donar aquesta dignitat amb les persones de primera fase. Si no estem preparats per això, no sé si val la pena saber si tindràs l'Alzheimer o no. Vull dir que l'administració té molta feina per fer i el que passa és que no som molta gent. Bueno, no sé, ja veurem. Però sí, ara tenim una petita esperança en què comencen a treballar i comencen a donar resultats les investigacions que estan realitzant.
0: Quines reivindicacions teniu, a més d'aquestes que m'acabes d'explicar, Mercè, des de les diferents associacions, confederacions, famílies de malalts d'Alzheimer?
1: Doncs mira, doncs aquest any reivindiquem sobretot el tema del finançament, de resoldre aquestes demores al finançament públic dels tractaments de l'Alzheimer que ja estan autoritzats per la Unió Europea, que respecti el dret de cada persona a decidir, juntament amb els professionals sanitaris, el que vol rebre, que també es garanteixi un accés equitatiu a totes les comunitats autònomes, perquè en unes passa una cosa, les altres una altra, i creiem que això ha de ser igual per tothom, que el sistema sanitari disposi dels professionals, les proves diagnosticades i els recursos per administrar-los amb seguretat, que avui en dia tot això sembla una utopia perquè ja tenim el sistema sanitari com el tenim i clar, només falta això. I que les persones afectades i les seves famílies siguin escoltades i participin en les decisions que les afecten, que hi hagi voluntat política. El que no pot ser és que facin un pla d'Alzheimer sense pressupost, que s'omplin la boca de dir que és el gran... una epidèmia del futur i després no hi hagin recursos i que no ens valorin a les associacions quan fem una feina que seria de la mateixa administració. Som un braç més de l'administració i a vegades ens tracten d'una manera que no crec que sigui justa. La nostra feina ojalà no existís. No existís perquè seria que ja està solucionat moltes coses. Llavors, on no arriben ells, doncs nosaltres som un braç més. I, totes aquestes reivindicacions i justament amb demanar que s'investigui més i que s'inverteixi més, doncs és el que volem fer visible en els nostres polítics. Sí, això.
0: Que et deia que també que un altre dels problemes associats a la malaltia d'Alzheimer és que les fases finals de la malaltia, sobretot, tenint el problema que tenen les persones malaltes que pateixen aquesta patologia, la seva dependència i, per tant, persones que s'han de cuidar d'elles, una tasca que normalment recau en els familiars.
1: Exacte, vull dir, un malalt d'Alzheimer costa uns 35.000 euros a l'any per una família. Això, si no és, ja en fases avançades en què ens aniríem el doble. Aquesta despesa l'assumeix la família. Tots els recursos, ja sigui posar una persona que ens ajudi, un centre de dia, una residència, té un cost superimportant per la família i les famílies estan molt limitades econòmicament. Llavors, no sé si es plantegen aquests preus desorbitats de les residències, dels preus que hi ha per poder tenir cura d'això, que moltes famílies han de deixar de treballar o reduir la seva jornada laboral per poder tenir cura del seu familiar. Però, com que queda dintre de la família i no li queda més remei a la família que assumir-ho, doncs queda com amagat. Llavors, la llei de la dependència, doncs cada vegada el tercer sector està més abandonat. La llei de la dependència potser té els recursos que té i clar, són potser el que es necessita superior a el que es pensaven. I, el tema administratiu, que és que triga un any en donar-te la llei de dependència, 6 mesos per revisar-la. Vull dir, arriba un moment que, ostres, a la família que ja té prou problemes se li fa molt feixuc tot això. Tot és via online, tot és complicat fer-ho. I des de les associacions intentem fer-ho més fàcil, però a vegades és complicat estar per nosaltres. És una problemàtica que té molts peus. Té molts peus, el tema legal, el tema de la cura, el tema familiar, el tema del cuidador. Té molts peus que aguanten aquesta malaltia.
0: Una malaltia que jo no sé si tu tens aquestes dades sobre la taula en aquests moments, Mercè, però que es pensa d'una manera generalitzada que afecta la gent gran, i hi ha persones que les està afectant l'Alzheimer i són molt joves. Ara estava pensant en una pel·lícula que he tingut l'oportunitat de veure aquests dies, Jo no moriré d'amor, on es reflexa tot el que representa tenir cura d'una persona que té 60 i pocs anys i que és diagnosticada una mare amb la malaltia de l'Alzheimer.
1: Sí, nosaltres cada vegada l'associació ens ve gent més jove, potser perquè van abans al metge i es detecta abans, el que dèiem de la detecció precoç, però sí que és veritat que gent que està amb edat laboral. Llavors, és una problemàtica també perquè no entren dintre de la gent gran. O sigui, són abans dels 65. En els centres de dia o les residències igual no els accepten. I tenim gent amb 40 i pico i 50 i pico d'anys. Cada vegada el futur serà que tindrem gent més jove, que tindrem que adaptar també a la manera de tractar-los, d'estimular. I bueno, serà un problema. Per això et deia que abans no investiguen les malalties minoritàries perquè són minoritàries i no dona els recursos, pues no es compensen a les farmacèutiques o a l'Estat o qui sigui, i en canvi una demència, com pot ser l'Alzheimer o qualsevol altre tipus de demència, que hi ha aquesta dependència total del malalt, al final, doncs que serà la gran pandèmia del futur, doncs tampoc tenim recursos. O sigui, les minoritàries no i les majoritàries tampoc. Llavors, doncs, bueno, serà un problema, un problema.
0: Doncs esperem que siguin ateses totes aquestes reivindicacions, Mercè Rull, des de les diferents administracions que tenen competències. I moltíssimes gràcies per explicar-nos les activitats que heu dissenyat per aquest dia de Món del Compte de l'Alzheimer a les comarques del Baix Llobregat, per suposar també aquí a Castelldefels.
1: Moltes gràcies a vosaltres per ser la nostra veu, i dius que qualsevol familiar, qualsevol persona que necessiti de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Baix Llobregat, estem a la seva disposició i que tenim un raig d'esperança amb la investigació i amb els nous fàrmacs que estan venint. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Mercè Rull, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Baix Llobregat. Que vagi molt bé la jornada.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels, així som.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.